Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escolta, Zicat. Yo, yo.

0: cotxe.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens de fer-ho o no?
2: Sí, passa'm-ho.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: Cants.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICANT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICANT.
2: Amb somriures fingits, si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta dels partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del Super Niño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, és d'ahir de la Barriera, de la Barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, però vols dir... Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, us voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olímpic de Lyonès 8 i Lovaina 0, Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espart Unigirona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de bàsquet ha hagut avui dijous a la Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
1: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
6: No.
5: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
7: Se et confinaven.
5: I el panorama era desolador,
6: no,
5: eh?
6: No, quina por.
5: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu, si no hi ha res. Si no ens diuen al contrari, de moment, no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 3:15 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa d'una altra manera.

0: Avui els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Os, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una pomi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure
2: si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica, per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan ets al costat t'està gravant.
0: Vas, que pot gravar en qualsevol moment, i hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú encertadament les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, i tant. Molt ben batejat, molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera. Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: Sí, però sí, que pots gravar és el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran $349, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan, tu escoltes música, el so és espectacular, perquè, a més, és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira...
0: Ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats,
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims,
0: Estan enganxadíssims. Jo vaig provar un dia parlar amb la intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa, perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó. I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: És increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible, és horrible.
2: Ell se'l tracta malament, també.
3: Sí,
2: però... Fa preguntes així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquell llenguatge, en aquest metavers que estan creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Bé, ja va 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Dels dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que, de ben segur, garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6. 3 bones notícies per començar el dia. Una campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsà una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessite. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats, i ara doncs es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema també per posar damunt de la taula que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Els matinets. M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Home. Et juro que em retiro allà.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular, és que és preciós de veritat. I avui que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta doncs una mousse d'esponjosa, de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues més gerds i més ametlla.
0: I aquest té cara de figa, de gerds i d'ametlles.
5: Ha de ser bona, eh? Sí. Té molt
0: la fotografia
5: però...
0: fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant, mica en mica.
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de sis del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. 1, 2, 3...

0: Tal dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs, demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs, al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals, doncs, en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: Els més matiners.
1: Un quart de sis del matí, tres minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és sagí de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada. També en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó el contrari d'aquest. És la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixons pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'ls poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa baixada.
2: Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com per exemple el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, plens de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Molt bé.
1: Farà
2: plorar.
1: No ploreu, que és dijous, que hem de fer estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el compte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i en aquesta ocasió els memes més destacats de la nostra catalana terra.
5: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal família, ni l'Àngel Llàzar em supera, de Joel Joan.
6: Què tal família, com em veieu? Superguai, ni l'Àngel Llàcer em supera.
5: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
7: Per favor, demano.
5: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
8: Segueix insultant, que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va. Què t'ha passat? Que has caigut?
5: Número 1, indiscutiblement, t'explico, hasta aquí moscatell, hasta aquí conyac, hasta aquí anís, un pòlsim d'eme i festa, noi.
9: T'explico, hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac, i en tots és un pòlsim d'eme i festa, noi. M és M.
10: Però això no és legal.
9: Sí que lo és. Tio, en la farmàcia sí, pa cavallo.
5: Per mi, aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa caballos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, clar.
2: He de dir que no l'havia sentit mai,
1: sí, boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava guapo.
2: Anava
1: finet. 8 minuts, 6:15 del matí, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i, segons la revista People, ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
11: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent, em pregunto com seria si ella...

0: Ja hi fos, què diria? O com faria riure a tothom? Venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
1: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
2: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'han omplert de reaccions amb els seus amics.
1: Sí, una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha pronunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham. Ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley i Gerber, en què explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
2: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
4: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que al cap i a la fi la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, o el que diu, o el que decideix un tribunal independent.
3: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La Bola Negra.
5: La veritat, jo no sé.
6: Però te la sents teva, la pel·lícula?
5: Sí, clar, jo sí, bueno, amb Els Javis... vull dir que tot bé.
6: Sí. És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
5: Sí, són com la mascota.
6: Home, no, la Messias.
5: Soc la mascoteta dels Javis.
6: Era...
7: Et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se la pell d'un coronel feixista?
5: Que va, no.
7: Portes un feixista dintre teu?
5: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil. Saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
3: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
8: Se cruzó el hemiciclo de l'Assemblea de Naciones Unidas, caminando decidida pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí. Que soy la chica de Barajas.
2: Matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
9: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot i reconnecta amb tu. Bon dijous!
2: I aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
10: Pedro!
1: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa suma un any més i arriba al 78.
10: No m'ho puc creure!
1: Encara en tenim més. La soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
2: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners.
12: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
11: La cançó que triu és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.
12: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Fin. Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
0: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
1: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, era barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats, que guapo que és l'Oriol Pla, per favor, és que me'l vaig creuar, dic, s'ha adonat que he acabat en xoc de veure-la en directe. Ana Alfonso, moltíssimes gràcies per tot, ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, són els dos grans temes de portada que analies. Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País. En aquest cas, en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
6: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el país.
5: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'Ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
6: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu el periòdico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
0: Avui, diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada i Madrid per un fons d'inversió.
6: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
5: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
6: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
5: Critica que ara els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
6: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
5: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
6: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
5: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
6: Mentrestant, la directora del periòdico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
5: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
0: I a la premsa digital, què va a l'alça?
5: Doncs justament els mercats amb pisos particulars i d'una altra manera els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
0: Noves troballes a Can Batlló, Barcelona.
6: Sí, descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
0: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
5: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto, perquè se'n van a Andorra.
7: Pues una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán indiferente a nadie.
5: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
0: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
6: Sí,
0: al
6: sí,
0: País Valencià, eh?
6: Sí, sí, mostraran 80 obres. No sé si de merda.
0: Bé, pel 80 obres, en tot cas.
6: El tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot, ho llegim a La Vanguardia.
0: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
8: Doncs avui amb la Mercè.

0: molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no per això estem aquí.
1: No n'hem gravats, eh?
0: No n'hem gravats, estem en directe més
1: minuts,
0: que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló d'Escena al càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem amb ells avui al Matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona Xangai, liderat per la companyia Flocktron Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.
1: Vinga, en Xaneta, anem a escalar.
0: I evidentment, avui 24 de setembre també es diuen que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn la plaça de Sant Jaume, i per tant, si voleu anar i veure castells, endavant, Barcelona Banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs seran de carrer i a més seran gratuïts. Per tant, també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical.
1: Vinga.
0: Perquè Venus treu cançó. Un single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard to Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock el 31 d'octubre.

0: Que en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de la dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Ah, però això ja està acordat, no?
0: Espera, espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps, anem bé de temps.
1: Lara,
0: tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus? Mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Eh? Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest tranquil·let aquests últims 10 minuts? Bé, estem fent un programa de ràdio en directe. Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
1: Sí, som-hi.
0: A veure.
3: És la mà que mai s'amaga i sembra.
2: Avui parlem de la Mercè.
0: No m'ho diguis.
2: Aquesta és la cançó, sí, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs és una festa que ho peta molt. Hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure.
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: No hi és avui. Bueno, sempre està bé que comenci
0: ell. Sí, però ell, a més, clar, és de Barcelona.
1: Afina molt,
0: sí.
1: I afina molt.
0: El primer cop. Això fa temps, ja.
1: Fa temps,
0: molt temps,
1: ha plogut.
0: Això. Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'alies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800...
2: Ah, tira enrere, ara.
1: 80.
0: No.
2: 1880.
0: No,
1: sí,
0: no.
1: Va. A 1900 m'ha agradat, però
0: no,
1: diré...
0: No,
1: un moment, que... 1920.
0: És que, Marta, m'estàs copiant.
1: No, perquè estic pensant amb el meu avi, penso...
0: Van a Cuba?
1: Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
1: 1920.
0: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè, Mercè? Ai, Déu meu, quins nervis. Doncs desvela'ns-ho, estimada Maria, perquè avui la dada Maria se l'emporta...
2: La Lara García!
0: Tot pitjor que la Melero. No m'ho puc creure. A veure, 1880, quin any?
2: 1871. Oh,
0: molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament
0: sí,
1: tu mateix abans de la Mercè, de les
0: sí.
1: Agostes, tot plegat.
2: De fet, ho he pensat
0: van designar la Mare de Déu de la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat.
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa... doncs ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors, com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la dada Mariana només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Fins a mi.
0: Passa un minut de 3:45 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, 93207474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93207474. Veieu el Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
4: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
4: No t'espantis quan et saludi.
0: Perfecte.
4: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Clar. Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no.
0: És a dir, doncs, que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
4: eh? Exactament, i quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
4: tema. Això passa, això sempre passa. Aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però clar.
4: Bé. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'Agora del Matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us ho explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat de la seva defensa i parlarà aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè, i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostrell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous, Mariol. Moltes gràcies.

0: les 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
4: Home, tant de bo!
5: Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
6: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
7: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
10: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
6: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
13: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous festiu a Barcelona. Nosaltres en directe amb només 10 minuts. Arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
14: Bon dia, bona hora.
13: Què tal? Com estàs?
14: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
13: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
14: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
13: Què ha passat? El nen,
14: tot bé. No, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'associació de caçadors, d'aquí el president de l'associació de caçadors d'aquí del poble,
13: ai.
14: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
13: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
14: A casa, vull dir, al voltant de casa meva, que hi ha molt
13: bosc. Ah, que perquè tu ets terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
14: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist que era un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses, no? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
13: I què cacen?
14: Senglars.
13: Ah.
14: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat. Oh! I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
13: Sí.
14: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
13: A quina hora hi vas anar?
14: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig a recordar en aquell moment i dic, ai, vinga, aquella hora estava buscant cabres enmig de
13: les roques. Corda't les xinuques i puja cap a la roca.
14: Intentant tancar-les, sí.
13: És que, de veritat.
14: Va ser divertit, ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
13: Sí? Perfecte, no hem tingut problemes, totes senceres.
14: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
13: Ho celebro.
14: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
13: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
14: Home, mira, ara estàs escoltant l'anunci
13: del podcast. Ciao, ja et veig allà així.
14: Estàs escoltant l'anunci del podcast del Camí de Cabres.
13: Sí, mira, exacte.
14: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
13: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
14: Va, avui un altre dia de sol. Un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més, i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols, i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
13: Uf, jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
14: Una mica, només una mica. Bueno. Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però sí hi haurà cosetes.
13: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous.
14: Va, és que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
13: Cuida't, Eloi.
14: Vinga, fins ara.
13: Adéu.
1: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
13: I que bonic és regalar teatre. Feu a les persones felices. La gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat. I a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
13: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
13: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
13: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
13: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
13: No m'ho diguis!
0: Que hi ha un aiguat impressionant. Jo ja t'està parlant amb tu.
13: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
13: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar a la bona companyia que ens feu en els matiners, eh?
13: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. També una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
13: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha dormit. A veure, 93207474. La Roser?
3: Hola,
13: la
3: bon
13: Roser,
3: dia.
13: Roser, bon dia.
3: Bon dia.
13: Què tal, Roser?
3: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
13: Ja vas amb l'horari...
3: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
13: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
3: Des de Barcelona.
13: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir d'aquest dia de descans i tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
13: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
3: Igualment, adeu. Bon dia.
13: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo, qui tinc per aquí? En Juanjo, Juanjo, bon dia.
4: Hola, bon dia, matiners.
13: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
4: Des de Lleida.
13: Des de Lleida, avui no tenim festa, els lleidatans?
4: No, avui no.
13: Preparat per treballar, entenc?
4: Sí, ara estic passejant el gos.
13: A quina hora ens hi posem, aviat?
4: Me fico a les 8.
13: A les 8, home, encara et queden dues hores.
4: Sí, passejant el gos.
13: Molt bé, doncs escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
4: Gràcies.
13: Una abraçada, fins ara. Gràcies. Cristina, també molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
15: S'ha dormit.
13: Hola, què tal?
15: S'ha dormit.
13: Qui s'ha dormit?
15: Ah, jo no dic Cristina, sóc la Maria.
13: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina. Maria, a veure, un moment, espera, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
15: No els hi facis cas, estic estornit.
13: Escolta'm una cosa, Maria, que tinc una mica, que vaig una mica tard, tens el número 4 per aquest sorteig.
15: Vinga, va, som-hi.
13: T'envio una abraçada, Maria.
15: Que jo un altre tu, maco.
13: Que vagi molt bé.
15: Apa, adéu.
13: Fins ara, adéu. Arribem a les 6, d'aquí uns moments saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: dels clàssics del bosc de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé, eh? Ai, bona Mercè.
0: La Mercè, eh?
1: Dic bona Mercè,
0: eh? Ah, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic que has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: Número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: Sí, se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Doncs vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntuals com un clau, eh? No ens falleu. A partir de les 5 del matí som els matiners. Bon dijous.
2: Punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels jocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: Tenia el gos en català de bumbu. Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
5: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
3: Vinga!
5: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Anna, et pregunto, a què no t'esperaves saber avui?
1: A veure, ara us pregunto a vosaltres. Us agrada la pizza? Mengeu molta o no?
2: Molta,
3: jo sí,
2: ahir
3: molta,
2: per
3: massa.
1: Ahir per sopar, eh?
3: Jo divendres, divendres pizza i peli.
2: Avui has esmorzat pizza resseca d'ahir?
4: No, no, no, va ser en un restaurant.
1: Doncs no sé quanta pizza mengem els catalans, però es veu que els espanyols mengen 3 milions de pizzes a la setmana.
3: Què dius, a la setmana?
2: Cada un, cada
3: no,
2: espanyol.
3: No, home, no, entre tots. Però ens semblen moltes igualment, eh?
1: Sí, i més de la meitat són de supermercat. No sé on les compreu vosaltres.
3: No, mira, el súper no.
4: Jo haig de dir que compro la massa i aleshores me la faig jo.
3: Sí? Doncs o la fem o l'anem a buscar d'una pizzeria.
1: Doncs es veu que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot el podi, i també hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i cremes.
2: Sí, sí, sí.
3: Déu-n'hi-do.
2: Jo sóc un d'aquests.
3: Visca la pizza, però...

0: Laia, ara et veig a tu, molt, molt respectable, que veig que tens obert el Huffington Post.
1: El Huffington Post?
0: Ah, no, doncs... El tenia aquí sobre una pestanya.
1: Ah, sí, és veritat, sí. Estava recuperant una notícia antiga perquè he trobat un tuit que m'ha agradat molt, que diu, és curiós que dos dels més pijos d'Elite, que són el Miguel Bernardó i l'Esther Expósito...
0: El Miguel Bernardó, que surt a la Bola Negra.
1: Exacte, sí. Ara ho t'explico. Doncs estiguin, diu, dando hostias a mano abierta a l'avance de la ultradrecha. Que és una cosa que trobo que hem de celebrar, que actors reputats amb milions de seguidors a Instagram es posin a davant i a defensar que s'ha de vigilar molt amb l'auge del feixisme. Oh. Perquè això sí que és important i això sí que dona testimoni i això sí que fa canviar els joves que han estat tot el dia mirant les xarxes amb missatges d'aquests de discursos d'odi tot el dia.
0: I també, vaja, que si el Miguel Bernardó apareix en un dels papers principals amb una pel·li sobre l'Orca, també més li val ser una mica coherent, no? També,
1: Sí, però no està de més, eh? Sí, sí, que, sí. O sigui, millor que ho faci. Mira, però si voleu, sentim els segundets que ha dit.
2: Extrema derecha en la juventud, como está triunfando tanto. De repente hay jóvenes diciendo cosas que yo creo que no acaban de entender.
1: Veieu, vull dir, ell li pregunten pel missatge de la pel·lícula i diu, hosti, doncs és molt important, perquè li pregunten per la responsabilitat de la pel·lícula, no? O de donar missatges d'aquests davant de la joventut, com s'està posant. I diu, efectivament, diu, és que fa molta por i, de fet, diu, no cal donar per feta, no?, la pau, sinó que cal, doncs, reflexionar cada dia i està preocupat, diu, per les corrents polítics doncs, entre les noves generacions. I us deia allò de el tuit feia referència també a Esther Expósito i en això la notícia del Huffington Post de fa temps que deia, que explicava que ja fa temps que ho ha anat fent, eh? L'Esther Expósito s'ha anat posicionant. A més, sorprenia, perquè l'Esther Expósito venia doncs, de fer això, eh? Sèries del més mainstream, i naturalment Elite no deixava de ser un blanqueig de l'alta societat,
0: era
1: etcètera.
0: Era molt pijais, el seu personatge.
1: Molt, molt, extremadament. El de l'Esther especial... No, i tots dos, i el Bernardo igual, tots dos. Molt, molt, molt pijos a Elite, no?
0: Es liaven amb altres personatges?
1: Amb altres, sí, no entre ells. No. Doncs el que va dir l'Esther Expósito al seu moment és que va republicar un missatge d'un compte feminista que es diu Feminista Il·lustrada justament contra Vox, directament, no? I ella és veritat que ella sempre doncs, ha mostrat molt obertament feminista i com, també com plantant cara, no?, aquests discursos doncs, més patriarcals, etc.
0: A més, el seu cònjuge és un dels jugadors del Madrid que va sortir tapant-se un missatge, no?
1: Ah, això no ho sé. Qui és el cònjuge d'Esther Expósito?
3: Mbappé.
1: Au, va. L'Esther Expósito és la parella d'Mbappé?
3: Sí.
1: Què dius?
0: Jo ho sé de fa mesos.
3: Sí, sí, sí.
1: Ostres, no tenia ni idea.
3: Què et sembla? T'ha patat el cap fortament ara, eh?
1: Molt fort.
0: No entres tu al... Tu ja saps què és?
3: Diria que la Laura Grau ens ha explicat això, eh? Que l'Esther Expósito i l'Mbappé estan junts.
1: Tu sabies, Laura? Bon dia.
3: Això ho sap tothom. Mira, mira, està indignada.
1: Ah, doncs jo sé la que...
3: Acaba d'arribar i s'està indignant caminant.
1: Em devia indignar. Però no m'escolteu, una vegada quan parlo.
3: No, no, nosaltres sí.
4: Dies que a vegades no hi ha pogut ser perquè era fora. Perquè estava malalta, el que sigui.
1: Gràcies.
4: Però que l'audiència, sisplau, confirmi que jo he donat aquesta informació en diverses ocasions.
1: Però ens agrada igualment, no, Esther Expósito?
4: A mi m'agrada ella com a personatge públic, com a actriu ja...
1: No, com a personatge públic. És que ara, perquè hem llegit un tuit que parlava del Bernardó, que sí que he escoltat la Laura i, per tant, sé que és l'exnòvio de la superestrella.
4: Molt bé, Laia, visca.
1: És que ho anava a dir. Doncs el que el Bernardó ha sortit dient que està molt amoïnat per l'auge de l'extrema dreta o les ideologies d'odi entre els més joves. No?
4: Sí, i després mira, en parlem, això sí.
3: De qui has dit que és exnòvio?
1: De la Aitana.
3: Doncs mira, justament.
1: Ah, mira, aquesta cançó m'agrada bé.
3: Mira com ha estat tan lligant.
0: És la... Ai, la superestrella.
1: Clar,
0: a mi tampoc... Vull dir que la cançó diu, no li importa. És un tio obert i flexible, no li importa estar amb una superestrella.
5: Mirando lo que me ha conocido. Será un hombre hace tantos, mierda.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Arriba avui la Rita Oller. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: A veure, hem de demanar qui és l'Andrés Villarosa.
2: L'Andrés Villarosa és un personatge estrambòtic creat per, doncs, l'Oriol Genís, que és una mena de persona bastant excèntrica. És un personatge, diguem-ne, que tot allò estrany li pertany, en certa manera.
3: D'acord.
2: Porta uns looks ben curiosos. Per exemple, ara aquí el sentim cantar un dels seus hits.
1: Ah, també és cantant el personatge.
2: Sí.
4: Pelo se camuflaba un tal personaje de lentejuela y brillante traje faltó de norte con pus encaje.
1: Què és més actor, cantant, personatge de ficció, il·lusionista?
2: És més un personatge de ficció que ho engloba tot, o sigui, tot allò...
3: Que ell no pot ser la seva vida real, ho és amb aquest personatge, no?
2: Exacte.
3: Allò que voldria ser.
2: Clar, totes aquelles coses que dius, què passaria si una persona fos així, no? Portés a la solapa, doncs, tres flors amb la bandera republicana espanyola, i a la vegada que té cançons superfeixistes, no?
3: Ui,
2: però
3: ui, ui.
2: Hi ha com un contrast molt interessant de personatge, i és un alter ego de l'Oriol Genís, que de fet, si algú recorda la Bodega Bohèmia, que és un lloc emblemàtic de Barcelona on hi anaven artistes de tota mena, i va ser l'Oriol Genís allà amb aquest personatge que

0: de fer, un entendre el teatre des de l'ofici, d'aquesta cosa manual.
1: És un actor que tenim, jo diria, molt vist als escenaris teatrals de Barcelona, potser no tant a la pantalla tipus televisió i cinema. És així o és una sensació?
0: Jo crec que sí, que l'hem vist molt als teatres perquè és això, vas a veure produccions i dius ai, mira l'Oriol, ai, mira l'Oriol. Però aquí jo crec que aquest cicle també és molt xulo perquè el podem veure només a ell, no? I centrar-nos en
1: sí,
0: ell.
1: Sí, perquè potser també és veritat que era un actor, ara potser em tiro un triple total, però que no era un actor superprotagonista o protagonista, no és un arquilluer, no és aquests personatges tan coneguts, que sí que jo crec que ho és, però potser d'una, no sé, un més secundari, potser no tenia tants protagonismes.
0: Però sempre hi ha estat, no?
1: Sí, total,
0: cosa,
1: total.
0: És una meravella i, a part, ho cuida tot tant, i vaig veure una entrevista, i parlant amb l'Oriol també m'ho ha dit com de, que el reconeixement, en certa manera, li ha anat arribant de gran, no? Que això és una
1: clar,
0: cosa molt
1: per l'acumulació, no? Al final, de ser-hi sempre, el que tu dius, de ser-hi sempre, de construir tot des de darrere, tampoc no bones ànsies de protagonisme, però sí sent-hi sempre, no?
0: Sí, i també té una reflexió sobre el protagonisme molt interessants, que l'han penjat a diverses entrevistes que s'han fet en molts diaris, que també us la recomano. La seva visió d'entendre el món del teatre també és molt bonica, molt interessant i molt honesta, diria, i per tant us convido a que veieu les següents produccions que es fan a la Sala Beckett, que són Com tocada passa meva sobre la terra, que també la van fer, i seran del 12 al 29 d'octubre, i Barbagàlia, de l'1 al 18 d'abril, que són uns textos de Víctor Català, a La tieta i Barbagàlia, que també per conèixer la figura de Víctor Català em sembla molt interessants, i tindreu la sort de poder-lo veure en ell en directe, així que aprofiteu i compreu les entrades per Cultura Jove.
1: Molt bé.
2: Per què sentim, amor? Per què sentim Life in Love, de la Donna Summer?
0: Mireu, és una de les cançons que surt a un espectacle que vaig anar a veure, un assaig obert en primícia, que jo us puc recomanar, que es diu Agogo, que sortirà doncs al Mercat de les Flors. Llavors és una producció molt curiosa, molt interessant, que posa al centre la figura de la Go-Go Dancer, no? D'aquest personatge que està a les festes intentant animar tota l'estona sense parar, i jo no coneixia ben bé aquesta figura i m'he estat documentant, i és molt interessant perquè la Go-Go Dancer, no?, podria ser concebuda com una mera exhibició, però en aquest espectacle li donen un cos, no? I aquest personatge que està una mica als límits, als marges, el posen al centre de l'escenari i veiem molts tipus de Go-Go Dancers diferents. Llavors crec que és una aposta molt xula perquè també és això, una figura que normalment associem als clubs nocturns, a pistes de ball, aquí el veiem al centre del teatre.
1: Sí, és el que tu dius, perquè sol ser com una mica, no una decoració, però sí que és com un extra, no? No és, per exemple, sembla que la persona que punxa la música té molt més protagonisme, no?
0: Clar, però qui realment està allà sostenint l'espectacle?
1: Està guai
0: manera.
1: També, molt bé.
0: I em va agradar molt l'assaig obert, vaig creure que era molt interessant, i amb molts intèrprets en escena, i que tots tenen una cosa molt única del seu moviment. Van fer un col·loqui i explicaven, no?, com de trobar la particularitat i no abandonar i tots anar a una uniformitat, sinó de dir, doncs, tothom parteix del que té i a veure fins on arribem. Em va semblar molt interessant també el triatge de les músiques. Hi havia moments que es feien reflexions sobre Pachá. Vull dir que crec que toca uns temes molt contemporanis que potser no estem habituades a veure en, doncs, al mercat o a un teatre, i crec que pot ser una aposta molt interessant per anar a veure, i crec que és molt contemporània i que pot fer que a tothom li agradi, tipus, costaria que no t'agradés, jo crec.
2: Ah, més espectacles teatrals.
0: Doncs seguim. Però abans dir-vos que podreu anar a veure aquest espectacle que es diu We Are Novias, One Cèl·lula 7, a Gogo, sobretot si ho teniu a Gogo present, del 3 d'octubre al 6 d'octubre al Mercat de les Flors, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove. I ara us vull parlar d'una proposta bastant trencadora, que jo que sóc un amant molt ferma de la sala Heartbreak Hotel, han tret una cosa que a mi em sembla molt interessant, que hi haurà entrades a 3 euros per joves de fins a 21 anys, si arriben 15 minuts abans de l'espectacle i queden llocs, doncs podran entrar pagant com aquest preu simbòlic de 3 euros. Llavors, queda molta feina per fer en quant a accessibilitat al teatre, però crec que és una proposta molt interessant i que
1: ho fan per totes les seves obres?
0: Per totes les seves
1: obres.
0: Si tu tens fins a 21 anys, vas allà, 15 minuts abans, demanes, si en quedes, entres. Llavors, realment, tinc moltes ganes que això es vagi també fent a altres teatres, que sigui com una cosa més habitual, i que em sembla una proposta meravellosa. Llavors, només aplaudir aquesta iniciativa que fan a la Heartbreak, Netflix, i recomanar-vos que aneu a veure l'obra que estan fent ara mateix, també, que és Ella i Màquina, que ja en van parlar, però que la segueixen fent, així que aprofiteu que també hi entreu.
1: Home, i que s'expandeixi a teatres que no siguin de la capital, perquè és veritat que això penalitza, en certa manera, clar, aquells que han de venir de lluny, clar, no vindrà si no sap segur que n'hi ha, no? Diguéssim, per tant, si ho fan també els teatres que sempre queden localitats,

0: moltes vegades els teatres també, doncs, que no són de Barcelona.
1: Sí, i acaba sent una llàstima, no? De dir, hi ha llocs i no els omplim, no?
0: Total.
1: Doncs potser per aquest preu simbòlic podem fer accessible...
0: Serà una meravellosa iniciativa.
1: Així que ja sabeu, aneu fent propaganda, a veure si els altres teatres ens fan cas.
0: I tant.

0: Doncs dir-vos cosa superimportant que espero que us apunteu a les vostres agendes, sisplau, ara mateix, i és que es farà la Festa de Cultura Jove. Llavors, persones que formeu part de la comunitat de Cultura Jove, si no en formeu part, és superfàcil, culturajove.cat, i és posar el correu, una contrasenya i endavant. A la Sala Paral·lel 62 es celebrarà doncs, l'inici de la temporada 26-27 de Cultura Jove. Llavors, s'acosta la festa i és el dia dimarts 6 d'octubre. És un dimarts, és un dia curiós, aprofiteu.
1: Clar.
2: No, no és festa, no és aquell pont de les constitucions espanyoles.
1: No, quin dia?
0: El 6 d'octubre.
1: No, no és festa de res.
0: No és festa, però sí que es fa la Festa de Cultura Jove, per tant, apunteu-vos-hi, reserveu-vos-ho. Hi haurà Maria Jaume, Muniats, que ja en vam parlar farà dues setmanes, DJ Caldo Pop, cobrirà la nit amb una sessió a rima de DJ, i DJ Bergen the Dog, que farà ballar entre els concerts de tothom. Llavors, aprofiteu i aneu-hi, i us deixo amb una cançó dels Muniats que trobareu a la festa per anar fent dentetes.

0: Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, avui estirem del fil d'una xifra en concret per parlar de musicologia.
2: Exacte, avui parlem d'una data, de l'11 d'agost de 1973, que es considera la data del naixement del hip-hop. De fet, sens dubte, el lloc del naixement del hip-hop és el Bronx, i va ser impulsat per un DJ que es deia DJ Kool Herc, que organitzava festes en què barrejava discos i creava noves bases rítmiques amb la tècnica del breakbeat, que és aquesta veure baixar de fer pauses amb la bateria i amb els instruments de percussió, i això doncs va anar generant tot aquest caldo de cultiu que podia permetre el naixement del hip-hop. A aquestes festes també hi havia els MCs, aquests mestres de cerimònies, essencials pel hip-hop, que improvisaven sobre pistes musicals. I què dir-vos dels assistents? Doncs sobretot hi havia especialment adolescents afroamericans d'aquell barri del Bronx de Nova York. I és que el rap i el hip-hop són termes que a vegades es fan servir de manera intercanviable, però es descriuen com a conceptes diferents, eh? Us ho explico ràpid. El hip-hop és una cultura, és més ampli, això abasta diferents formes d'expressió artística, mentre que el rap és només un gènere musical, sí que sovint emmarcat doncs, dins de la cultura hip-hop. De fet, es diu que el hip-hop té quatre pilars, que són el tema del rap i l'emcing, aquest punt de la part vocal, en què es rimen frases sobre una base musical.
3: No, pensava que eren la sardana, el ball pla, la jota i el contrapàs.
2: No, ben bé. També hi ha el DJing, que és aquest art de barrejar i manipular música, fent servir el tocadiscos, tenim la veu, tenim la música. També hi ha el breakdance, que és la pota de ball, per tant, aquest estil de ball acrobàtic, lliure, que heu vist mil vegades, això també s'emmarca dins de la cultura hip-hop. I finalment el graffiti, que és la part d'artista plàstica, diguéssim, l'art visual que es fa servir als carrers doncs, directament com a tela, com a llenç, per expressar els missatges que la cultura vol transmetre. Missatges socials, missatges artístics, etc. Un fet que va marcar la cultura del hip-hop i la va potser difondre fora de les seves fronteres va ser una apagada elèctrica que hi va haver a Nova York l'any 1977, i arran d'allò hi van haver grans saquejos, incendis provocats, molts disturbis a tota la ciutat, a Nova York, particularment al Bronx, i allà diversos saquejadors...
1: Allà diversos saquejadors, al Bronx,
2: van robar equips de DJ de botigues d'electròniques, i com a resultat el hip-hop, que en aquell moment era poc conegut fora del Bronx, doncs es va expandir a un ritme increïble doncs, més enllà de les seves fronteres.
3: Va ser gràcies als robatoris
2: sí,
3: en massa.
2: Sí, sembla que sí, sembla que sí. I va, només afegir que si voleu quedar-vos amb un sol nom, doncs podeu fer-ho amb Tupac Shakur, que ja ho sabeu, algun dels seus pseudònims, doncs Tupac, Machiavelli, MC New York, va ser un raper nord-americà que va vendre més de 75 milions de discos de tot el món, poc se'n parla, trobo.
1: Home, de Tupac Shakur.
3: Se n'ha parlat bastant,
2: sí,
3: no?
2: Sí, bueno, però... Pues,
3: em sona a mi, que jo hip-hop el toco un poc.
2: Estic d'acord, ens sona, però sí. Vull dir que tampoc...
3: Sí, sí.
2: I res, digui-vos que el van assassinar l'any 96, a 4 bales de foc, i és veritat que hi ha una desgràcia que acompanya, no?, tots els músics, o molts dels músics de hip-hop, que és que molts d'ells han mort, doncs, prematurament, no? Res, només dir-vos que el 2017 ja ha tingut alts i baixos, el 2006 semblava que la cosa anava de baixa, però la cosa remunta perquè el 2017 penseu que el hip-hop va destronar el rock and roll en descàrregues de streaming, és a dir, artistes com Kendrick Lamar, o Jay-Z o Drake, o Beyoncé, van aconseguir per primera vegada a la història més del 25% dels nord-americans van aconseguir descarregar-se aquesta música més que els ritmes doncs, de gènere rock, que eren els que havien estat fins aquell moment més escoltats i tenien només un 21% d'audiència davant d'aquest 25% del rap i de l'R&B i el hip-hop.
3: El que passa és que quedaria destronat segurament molt ràpid pel reggaeton, no? Que devia venir al darrere i és possible que tot això...
2: És probable, però encara està molt allà, eh?
3: Sí,
2: allà,
3: i
2: més als Estats Units, pensa que estem parlant d'un doncs, país molt gran, també.
3: Clar.
2: Bé, avui volíem parlar del hip-hop.
3: Molt bé.

0: Boníssima banda que ens encanta. Per què sentim de fons en Kelly Azaia? Doncs perquè ja és oficial, serà l'enviat d'ICAT a l'Eurosonic 2027, que es farà al gener a Groningen, al nord dels Països Baixos.
1: Es tracta del mercat musical més potent d'Europa i d'un festival que posa el focus en l'escena emergent, per on ja havien passat artistes com la Rosalia o com la Dua Lipa. Aquest és el tercer any que des d'ICAT enviem representació musical catalana a aquest festival. El 2025 l'escollida va ser la Julieta i l'any passat la Llum. En Kelly té moltes ganes d'anar-hi i ja ens ha enviat una nota de veu on parla de l'oportunitat que representa per ell tenir un lloc en aquest enorme aparador que és l'Eurosonic.
2: Hola, hola, aquí Kelly Azaia. Estic super, super content, feliç d'haver estat seleccionat per tocar al festival Eurosonic. Per mi això és una oportunitat molt especial, una oportunitat que segueix cuidant el meu projecte. És un festival molt important i formar part del cartell és una cosa que em fa moltíssima il·lusió. També és molt important poder anar-hi amb la música que estem fent en català i en altres idiomes i compartir-la amb gent de fora, conèixer artistes, professionals i veure què passa allà, no? Així que estic molt agraït a ICAT i a tota la gent que ha fet possible aquesta oportunitat. Ens veiem a Groningen, si es diu així. Una abraçada.
0: Una abraçada a Kelly, l'Eurosonic 2027, que se celebrarà a Groningen del 13 al 16 de gener i ens quedem a Lleida.
3: De tres històries del dolent, és d'una quarta mà contada.
0: Perquè tenim nova cançó del Sexeni, de fet tenim un parell de cançons per estrenar, Laia. Comencem amb aquests lleidatans.
1: Sí, el sextet liderat per en Pep Saula, que a principis d'any ens va llançar l'EP Només Música, amb cançons com Els ulls que et mirin, està consolidant aquest any com un dels millors de la seva trajectòria. Recordem que també va guanyar el Premi Enderrock de la Crítica al millor disc de pop-rock de grup per Joc de Nens. Doncs bé, avui Sexeni treu nova cançó, Malalts de somnis, i ens la presenta l'Andrés, el solista del grup.
4: Hola, gent dels experts. Què tal? Soc l'Andrés, de Sexeni, i això és Malalt de somnis, el nou single que traiem, que va una mica relacionat amb la veu que porto ara mateix, que estic afònic i fruit de tota la gira que hem estat fent amb el grup durant aquest estiu, on hem fet moltíssims concerts i on ens hem gastat la veu. I aquesta cançó va precisament d'això, de tornar a casa quan ja has acabat un llarg viatge o has acabat una època de la teva vida en què has tingut molta intensitat i moltes coses a fer i t'has quedat una mica sense veu i necessites recuperar-la amb els amics, amb una cerveseta i a la terrassa d'algú i tornar a sentir que estàs rodejat dels teus. Així que això és Malalt de somnis. Ja

0: Us recordem que el Sexenni els podeu veure aquest divendres a la platja del Bogatell de Barcelona, una actuació ben especial que oferiran per les festes de la Mercè. També és festa major a Lleida aquest cap de setmana, les festes de Sant Miquel arrenquen, per tant tenim festa major a Tarragona, festa major a Barcelona,
1: a
0: festa major a Lleida, escolta, més no per això.
2: I a Girona, doncs res.
1: A Girona d'aquí un mes.
0: Però anem t'arribarà.
2: Ara mateix, i anem a Girona gràcies a la nova cançó de la Jules. Ens agrada la tardor, si és amb la teva música. Avui comença aquesta estació, Jules, i avui publiques la cançó que es titula Una Més.
1: De fet, la Jules es nega a donar per acabat l'estiu i publica avui aquest tema, Una Més, que fa referència a aquella frase que es diu al final d'una nit. Quan et negues a marxar a casa, demanes una cançó més, una copa més, ella mateixa ens presenta aquest últim senzill.
3: Bon dia, experts, com esteu? Soc la Jules i estic molt contenta perquè acabo de publicar una cançó preciosa nova que es diu Una Més. Tracta sobre voler allargar les nits d'estiu i voler que, per molt que ens fem grans i cada cop sigui més difícil coincidir, les costums amb els amics de sempre no canvien. Llavors, ara que s'acaba l'estiu, no, he volgut allargar-lo una mica més amb aquesta cançó. Espero que us agradi moltíssim i ens veiem molt aviat.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ens centrem en el tema malalties.
2: Sí, exacte.
1: Eh?
3: La primera cosa que us volia comentar és que torna a haver-hi Covid. Jo no sabia que encara podíem ser 2020 de cop i volta.
4: Sí, perquè m'ha sorprès aquesta oient que té Covid.
3: No, no, i a mi m'ha arribat en aquest estiu en diversos moments en diversos llocs de Catalunya. O sigui, a la Festa Major de Manresa hi va haver un brot que se m'ha notificat. I ara, recentment, a Vilafranca, també, pels castellers de Vilafranca, hi ha hagut Covid.
2: És que ha vingut per quedar-se, com diria aquell. Fixa't.
3: Mira, a mi em va molt malament ara, eh? Una altra pandèmia. La veritat.
2: No.
3: Agrairia que no se'ns en vagi de les mans.
2: No, aquest tema no pateixis.
3: No, molt bé, no. Jo no vaig agafar Covid, per tots els curiosos, perquè, clar, hi ha hagut molta gent que aquest dia no m'ha preguntat, perquè com que sembla que hi ha una altra vegada aquest brot...
2: Ah,
3: no,
2: aquest,
3: no, no, jo no vaig tenir coronavirus.
2: Sí, sí.
3: Jo vaig tenir unes angines normals, el que seria una amigdalitis bacteriana, antibiòtic, tal, encara he de fer antibiòtic, perquè hi ha aquest moment que et confies i ja et trobes bé, però no, has de seguir fent antibiòtic, no puc beure, no puc fotre res, bueno, no passa res, endavant. Què passa? Que jo sóc una mica aquest tipus de persona.
2: Tu et quedes com molt al llit, eh?
3: No, no, Sergi, feia molt temps que no ho passava tan malament. Sí, jo tinc 3 dècimes de febre i em sembla que no puc fer res, em vull morir, vull estar al llit, potser hauria d'anar a urgències, bueno, totes aquestes reaccions exagerades que tenim. La gent que no ens fotem mai malalts.
2: No, no, la gent que tenen, o sigui, els homes, bàsicament. Perquè...
3: Sóc un home.
2: No sé, els homes sí que amb 3
3: decimetes... Sí, sí, això està bastant, bastant comprovat.
2: Teniu més aguante, que diria aquell,
3: home,
2: les dones que els homes.
3: Bueno, perquè hi ha el factor regla, que jo crec que et corteix les batalles.
4: Tal qual.
2: Entre altres coses.
4: Bueno, i el factor, que en les, un meló més, però que les malalties de dones no generen baixa. Jo recordo sempre el cop que vaig anar al metge amb una infecció i em va dir, no, per això no hi ha baixa. Vaig dir, collons, ho tinguessin els tios, voldries tirar si hi ha baixes.
3: Clar, però jo ja tinc alguna cosa amb la febre, que a mi la sensació de febre, de febrícula, em fa aquesta cosa mental de que jo no puc fer res. Vull dir, jo, de veritat, m'estic a punt de morir. Llavors, crec que hi ha...
4: Ets l'única home, no passa res.
3: Hi ha aquest, vale, tipus de persones malaltes. Número 1, un home o Laura Grau.
4: Exacte.
3: Que és aquesta gent que això, que no podem agafar ni un constipat perquè em sembla que se'n va tota la merda. Però llavors hi ha tota l'altra cara de la moneda, que jo fins i tot també en algun moment m'hi puc identificar, tinc una mena de trastorn bipolar de malaltia, que és aquest.
2: Que hi ha motiu per l'esperança?
3: No, que tu ets negacionista de la malaltia. Que dius, no és res, això no és res. Jo puc anar a treballar, jo puc seguir fent tot. Aquest ets tu, Sergi?
2: Aquest soc jo.
4: Ah, sí.
3: 39 de febre, és igual, però si em puc caminar, no?
2: La Laia sempre m'ha dit que això per mi és una irresponsabilitat, sobretot perquè deixes la por que encomanar a ella. Perquè
3: exacte.
2: Ella pensa, amb qui pensa la Laia? Amb ella mateix.
4: Clar. És que és la manera de dir-te que facis una mica que et cuidis, perquè com que quan t'ho dic normal no em fas cas.
2: Clar.
3: No, però és veritat que, tot i que hem passat una pandèmia, no m'ha pres una puta merda, perquè
4: ara,
3: entre els uns i els altres ens anem apretant per seguir fent les coses. No, jo dissabte. Tranquil·la, només, si només tens 37, jo crec que pots venir a fer castells igual, perquè és que necessitem fer el 4 de 9 en folre, m'entens? I jo, molt bé, baixo a Reus i quan baixi el 4 de 9 marxo a casa meva, vale? I així va ser.
2: El vas fer, eh?
3: Bueno, a més que diguessis una activitat que no has de tocar.
4: Exacte, la va dir.
3: Bueno,
4: en
3: podria...
4: comandant a mitja colla,
2: exacte.
3: Clarament. Que jo sàpiga, no ha passat, però podria, no?
4: Tot arribarà.
2: Avui
3: fem vida normal, tu.
2: Hi ha festa de l'encomanada a Tarragona,
1: exacte.
2: També. Tothom.
3: Bueno, clar, perquè hi estava tothom compartint got, no et fot. bé, seguim amb una altra tipologia de malalts, que aquests no sé si em cauen bé malament.
2: Els que necessiten mimos.
3: Els que aprofiten la vinentesa, perquè diuen, ja que estic aquí vulnerable, desvalgut, i necessito que em cuidin, vaig a abusar moltíssim de la confiança de la persona que m'està intentant reanimar, i que em facin el dinar, que em facin el sopar, que em vagin a la farmàcia...
2: Això ets tu, que vas penjar un reel i tot,
3: no.
2: Que anaves a casa
3: mira,
2: ta mare...
3: No. Que entri ara mateix
2: tot.
3: La meva mare en aquest programa i digui que jo he d'estar realment molt fotuda per trucar a ma mare i dir-li, vinc a que m'abasteixis.
2: Geni, manifesta't, sisplau.
3: Jo he estat molts cops a casa meva sola intentant no emprenyar ningú. Però clar, hi ha gent que ja té el vici, de dir, ah, no, estic aquí una mica fotudet, doncs bueno, que m'assisteixin, que vinguin a buscar la porta de casa.
2: A mi em va passar, amb un atac de pedra, vaig agafar jo el cotxe fins a l'hospital, i que vivia sol, i després, clar, quan estava allà a l'hospital, clar, m'havien punxat i tot, i vaig trucar a casa i dic, escolteu, que estic aquí. Com has anat tu sol? I dic, bueno, mira, coses que passen.
4: No, perquè sóc en Sergi, ja està.
2: Sí, sí.
3: No, i per perquè tu ets de l'altre
4: tipus. Clar, de l'altre grup.
3: Fas veure que no vam
4: que
3: tu
4: no
3: el tema.
4: Res.
2: És veritat.
3: I després hi ha gent que no pot reconèixer que està fotuda, que ho està, eh? Però que de cop i volta et fan aquesta cançó dels pets.
5: Aquesta cançó és per dir que no trobo gens en falta i com me'n vaig a dormir
4: amb la mà dreta ja em basta.
3: Sí, gent que intenta com veure les coses positives però d'una manera absolutament...
4: exagerada.
3: Sí, que no té mena de sentit, no? Que porten una setmana al llit perquè han tingut una malaltia greu, no? Jo què sé, una pneumonia, el Covid, quan t'havies de tancar una habitació durant 25 dies per no contagiar.
2: Quan hem palmat tot.
3: No, però que a més amb una actitud que ja els hi veus a la cara que t'estan mentint, que, no, però mira, així he aprofitat per llegir. M'he tret de sobre uns informes que havia de fer per la feina.
2: Però no està malament, això.
3: A veure, es posaria actitud i tal, però jo crec que no passa res per reconèixer. Mira, estic amargat, tinc una gana de sortir de casa, que em moro, truca'm perquè m'avorreixo.
2: Ja.
3: No?
2: Vull dir... Però es deu voler autoconvèncer de, va, vinga, cal posar actitud positiva.
3: No, però a veure, hi ha gent que pràcticament et convenç a tu de que no et vol veure mai més.
2: Ai, ai, ai.
3: No, mira... Saps que m'ha anat molt bé? Deixar de beure perquè sou una mala influència i com vaig amb vosaltres, clar, vinc a fer una cervesa i n'acabem fent quatre. Doncs mira, amb aquesta malaltia, a sobre he deixat l'alcoholisme. Home, bueno, jo què sé, tio, doncs no trucarem mai més. Més a la merda, saps?
4: Clar, clar, clar.
3: En fi, ja per últim, acabant, oients, espero que estigueu autoetiquetant-vos. Doncs una mica l'actitud que hauríem d'acabar tenint tots perquè no en tenim una altra.

0: bruges en veu alta.
1: Quins són aquests?
2: Doncs res, que de tot se'n surt, nois, que tot passa. Jo a vegades tampoc m'ho crec, eh? A mi m'ho arribeu a preguntar el diumenge a la nit que estava a casa ja meva, sola, absolutament destrossada, sense recuperar-me ni res, que me'n recordo que una companya de Castells em va dir: Laura Grau, no t'has apuntat al concurs de Castells, que no vens? I jo: home, sí, clar que vinc, passa que també et dic que si m'ho preguntes ara, doncs jo no sé
1: no
2: si m'hauré recuperat.
1: No puc agafar ni el mòbil, encara no sé ni com estic parlant amb tu.
3: Que no, no veus la llum al final, no? Dius, jo d'aquesta no en surto.
2: Creieu que el 4 d'octubre ja m'hauré recuperat? Que necessites que algú et recordi que d'aquí 24 hores segurament ja faràs una altra cara, però és que en aquest moment no...

0: Ara parlem de llibres, comencem parlant la IA de contes que podem regalar a gent que encara s'està, no sé, afirmant
1: estructurant el seu cervell, no?
0: Per ensenyar-los, perquè és important, doncs, què significa l'ultradreta, el retorn del feixisme, que és una cosa que sempre es pot anar tornant, no es pot dir, apa, pau feta, discursos d'odi, digueu-li com vulgueu, però la Laia ens porta bones lectures i trobo que bastant pedagògiques, no, aquestes?
1: Sí, és que més enllà d'analitzar les causes de la tendència, aquesta, la bona part de la gent jove, doncs, veu amb simpatia algunes d'aquestes ideologies, doncs, són molts els docents, els familiars, que es troben una mica mancats d'eines davant d'aquesta simplicitat del dogmatisme d'alguns d'aquests joves, podríem dir, captats o seduïts per aquestes ideologies. I d'altres que no s'hi troben, però que van davant d'aquest panorama, doncs, rumien com poden protegir els seus menors d'aquests corrents. Per això arriba el llibre que us porto avui, Alimentar la bèstia, una guia jove, segons el seu mateix subtítol, per plantar cara als discursos d'odi. És un llibre que s'adreça a joves a partir de 13 o 14 anys, aproximadament, que l'escriuen Jordi Borràs i, de fet, segons el mateix autor, és directament això, una caixa d'eines, de recursos, de coneixements, amb exemples clars, per desemmascarar com s'ho fan els discursos racistes, els discursos masclistes, per instal·lar-se als nostres cervells i als dels nostres joves. Quins són aquests mecanismes que fan que aquests missatges avancin? Doncs mireu, d'entrada, cal entendre que el context no té res a veure amb el de fa uns anys, ho diu en Jordi Borràs.
2: Hem d'entendre que si, per exemple, els llocs de socialització de l'extrema dreta fa 30 o 40 anys eren els estadis de futbol o els esdeveniments musicals, com per exemple va passar, no?, amb l'expansió del fenomen dels caprapats neonazis, avui en dia això ha canviat. Ha canviat bàsicament perquè el món ha canviat i el jovent ja no socialitza de la mateixa manera. El gran centre de socialització dels discursos d'odi són les xarxes socials.
1: Les xarxes socials, internet, els telèfons mòbils són un terreny especialment abonat per a aquest tipus de continguts.
2: Es crea una dinàmica molt perversa a partir del moment que els algoritmes de les xarxes socials potencien aquests discursos perquè veuen que l'odi i la polarització és una manera molt ràpida d'aconseguir això que s'anomena engagement, d'aconseguir visites, d'aconseguir clics i d'aconseguir molta visibilitat. Per tant, una de les eines que pretén donar aquest llibre és poder detectar aquests discursos, poder entendre com funcionen les xarxes, els fenòmens que els envolten, els algoritmes, i ara mateix, amb l'entrada de la intel·ligència artificial, com això moltes vegades representa un parany perquè cliquem i entrem en unes dinàmiques molt verinoses pel que respecta als discursos d'odi.
1: No som davant d'un llibre que responsabilitzi el jovent del que passa a la societat, però sí que li doni eines per alliberar-se'n, per no caure en aquestes trampes que deia en Jordi, en aquests paranys a què se'ls vol fer entrar. Perquè si ja és perillós adoptar aquestes ideologies per part d'un adult o d'una adulta, doncs encara ho és més fer-ho en una edat primerenca, com deia en Roger, en què la pròpia personalitat està en construcció. Es posen aquests valors que fonamentaran, doncs, les actituds, les conductes dels propers anys. Segons en Jordi Borràs, el context de desesperança actual, la nostra societat, és directament benzina per l'extrema dreta. La precarietat, la situació de l'habitatge, tot plegat genera frustració i impotència.
2: Quan tenim una situació com aquesta, la frustració generacional, de desesperança col·lectiva, és molt més fàcil que els discursos d'odi penetrin. De fet, el millor antídot pels discursos d'odi i pels partits d'aquesta extrema dreta parlamentària que tenim arreu del món i especialment a Europa és el fet de construir un futur esperançador. I la desesperança, precisament, és la millor benzina per aquesta mena de discursos.
1: Alimentar la bèstia és també una eina per docents, per educadors, que necessiten recursos per treballar un tema tan complex com aquest amb un alumnat que té uns referents que actualment van molt més enllà del que les persones que coneixen personalment i que podrien ser, doncs, el seu entorn proper, els seus veïns, els seus entrenadors de bàsquet, sinó que, doncs, penetren a la seva habitació directament a través de les xarxes socials. Aquest Alimentar la bèstia ens dona exemples clars i, a més, trobo que és molt i molt i molt divulgatiu. Les il·lustracions hi són presents, són de Kerrature, estan molt bé, i els textos, doncs, estan molt ben emmarcats i molt ben maquetats per fer una lectura de consulta, no? Quan hi ha un debat a casa, quan hi ha un tema punxegut, doncs anem al llibre i mirem què em diu. El publica Elastic Books. I encara

I mireu, justament en la mateixa línia, però amb una idea més genèrica d'alimentar l'esperit crític, us porto un altre llibre il·lustrat, també adreçat a, en aquest cas potser un públic una miqueta més jove, podríem dir preadolescents. Es diu Allibera't del ramat. I és una mica una presentació de diverses qüestions que tenen a veure amb aquestes ideologies doncs, més totalitàries i alhora doncs, per fomentar l'esperit crític. De fet, hi ha una primera cita a la primera pàgina ja d'Albert Einstein que diu la creença cega en l'autoritat és el millor amic de la veritat. I doncs això és una excusa per arrencar un seguit de temes. De fet, està maquetat com un llibre de coneixements al voltant del poder, de les fake news, del dogmatisme, dels sistemes polítics. És, al final, un bon manual de consulta per això que us deia abans. Apareix una qüestió a casa relacionada amb l'actualitat, doncs, en el marc de la família o també en el marc de l'escola, No ho resoldrà tot aquest llibre, però hi podem consultar moltes coses, perquè hi podem orientar-nos, podem tenir ganes de buscar més informació al voltant d'alguns dels temes, el poder, les fake news, qui és qui té dret, doncs, a escollir els representants, etc. Es diu Allibera't del ramat i, en aquest cas, publica

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Ja dormiré, us canten els valencians La Fúmiga, acompanyats dels Figaflaues. Amb ells us despertem del tot, ara que són les 7:02, i fixeu-vos que podem dir que a les 7 ja és de nit, o vist des d'una altra perspectiva, avui en dia a les 7 encara és de nit. Celebrem-ho, visca la Mercè, avui que és 24 de setembre. Bon dia, Sergi Vives.
1: Visca la Mercè, bon dia, Roger.
0: Visca Barcelona, ja sabeu la dita, com que per Santa Eulàlia plou, la Mercè ho celebra fent que brilli molt el sol, allargassant l'estiu, així ens ho constata la Gemma Puig.
2: Poques novetats aquest dijous, mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat. Temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins al per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Barcelona es torna fort i abraçada.
1: Barcelona balla aquí i salta. Barcelona... Home, queda clar que és foc, la Mercè? Queda
0: sí, clar. Sí. De fet, ara anirem a més explosions. Gràcies a Gemma Puig. I sí, avui que és festa a la ciutat on treballem, avui parlem amb vosaltres, oients, sobre Barcelona.
3: Nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes, on manin aquells que no van demanar, jo no me'n vaig.
0: Ai, primer de tot, oients, i molt important, recordatori a tots els catalans, especialment a la gent de Lleida, anoteu a l'agenda el Piro Musical, l'espectacle de música i foc, també conegut com el Sona Ignífug, o el Melo Prometeu, que també compta amb una font, per tant, també hi haurà aigua, i si algú us pregunta l'origen d'una informació,
1: no.
0: li podeu respondre, doncs, que... aquesta font, d'on brolla el coneixement català.
1: És que no, que no hi ha font aquest any, que aquest any es fa a la platja.
0: Espera, que tinc aquí apuntat. Enguany es trasllada el de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària. Bé, enguany el Piro Musical, que sempre ha sigut també aquàtic, comptarà amb aigua del mar, perquè estaran allà al costat.
1: Exacte.
0: Recordeu, se celebra diumenge, dia 27, la llista musical l'ha configurat el líder Toques Grasses, en Josep Montero, el presenta la Dolceida, i el podreu seguir en directe pel 3CAT. I si ets de la Pobla de Segur, després el tornes a mirar a la carta, que segur que no t'ha arribat del tot la informació. I aquí els experts, demà divendres, farem piroporra musical. Musical, piroporra musical aquí en directe.
1: Quines cançons triaran Josep Montero?
0: També podeu començar a jugar vosaltres, a veure si n'encerteu alguna. Digueu una cadascú, només. A veure, anem a la pregunta del dia d'avui, dijous. Tema Barcelona. Avui que els pixapins dormen. Aprofiteu per explicar-nos què us sembla la ciutat comtal, quina relació hi teniu. Expliqueu-nos com fou el primer cop que vau visitar Barcelona. Jo tinc un record que, de fet, diu molta gent, que és anar al zoo. Una oient deia per aquí, crec que la Thaís, deia molt, és molt de comarques. Vam anar, recordo, el meu primer record des de nens petits en el zoo.
1: Jo em quedarà potser molt rural, però jo el primer que recordo és les escales mecàniques.
0: No n'havia vist
1: mai cap ni una, i de cop i volta arribo a Barcelona i dic, què és això? Però què és això tan mecanitzat?
0: El meu top 3, i el 3 és el floquet de neu i els elefants,
1: sí.
0: El 2 hi havia anar amb tren, o sigui, per mi de nen petit, el millor d'anar a Barcelona era fer dos viatges amb tren,
1: sí.
0: I el primer era efectivament escales mecàniques, que a Tarragona n'hi havia zero. I després, adolescent, una vegada, saps que em vaig menjar aquí a Barcelona, que a Tarragona no n'hi havia, com si fos una delícia.
1: Un kebab.
0: I em va semblar boníssim, no n'hi havia enlloc.
1: Jo també recordo molt la gent pidolant pel carrer, també em va sobtar moltíssim, perquè és veritat que això que ara és una constant, malauradament, a tots els pobles i ciutats del país, abans quedava com molt recluït a la ciutat, i als pobles no es veia tant.
0: Mira, en aquesta línia la Thaís, que diu que d'adolescent era molt punky i que venia aquí a Barcelona fent campana i creient-se molt punky i molt extrema, i anava al Camell o al carrer Portaferrissa a comprar-se roba així de punky, i diu, i després, com a acte rebel, perquè a Salrà no n'hi havia, anava a menjar-me un Big Mac, el McDonald's, i per ella tot formava part de la mateixa experiència.
1: Totalment.
0: Bé, en Ferran, per cert, us demanem, com li dieu, pujar o baixar a Barcelona, saps? Ah. Sí?
1: Jo hauria de baixar, perquè he vist més al nord, és veritat que em dic pujar.
0: Sí, en Ferran diu, jo li dic baixar, perquè Figueres, d'on ens escriu en Ferran, diu, està una mitjana de 39 metres per sobre el nivell del mar, mentre que Barcelona és d'uns 10 o 12, així que jo li dic baixar a Barcelona, i afegeix, l'accent barceloní és, honestament, el pitjor dels països catalans. En Salva diu, jo no sé si sóc pixapí o què, Salva, si dubtes és que ho ets,
1: sí.
0: Però diu, des que visc a Solsona, que sento que l'accent de Barcelona Barcelona em posa dels nervis.
1: Doncs que escoltin el pregó, eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tenim un fragment.
1: Sí.
0: En Jordi diu, jo sóc de Barcelona, però en mudar-me a Tarragona m'he rehabilitat jo i el meu accent i m'he apuntat al team hater de l'accent pixapí.
1: Això és com els que fumen, deixen de fumar i aleshores es tornen haters dels fumadors.
0: Són els balconacis del fumar.
1: Exacte.
0: L'Aina, que diu, crec que el primer record que tinc és allò tan horrible d'anar a Plaça Catalunya a alimentar coloms.
1: Jo també.
0: Cosa que em creia que havia desaparegut i ho ha comprovat i se segueix fent, i tant. La gent està allí fent selfies i diu, a Barcelona li dic pujar, però no perquè estigui al sud, sinó perquè fa molta mandra.
1: Sí, és costarut, eh?
0: L'Ester
1: a Barcelona.
0: Diu, no ens agrada Barcelona, fer-li guiri un parell de cops l'any està bé, diu l'Ester. El primer cop que hi vaig anar va ser el 2005 i vaig anar a veure una amiga d'Igualada, d'on és ella, a visitar-la al Raval. Vaig flipar. No havia vist mai gent d'altres llocs i la meva amiga va i em porta al Raval.
1: Està bé.
0: Per un moment, sembla que li xoqui això. Què vol dir va i em porta al Raval? Sí. No et va agradar veure gent d'altres llocs?
1: Tots són haters o què? No hi ha ningú que li agradi.
0: Mira, la Mireia diu, quina pregunta més caca. És com molt òbvia la d'avui. Diu, Barcelona és molt guai i mola molt ser de Barcelona i punt. En George diu, a mi em toca baixar a Barcelona 4 cops per setmana i no m'agrada perquè haver de fer caravana no m'aporta res.
1: Clar.
0: Bueno, això ja ho sabíem, no? Vull dir, des de quan aporta quedar-se aturat amb un cotxe?
1: No aporta mai.
0: Diu, tot i així, m'agrada per visitar-la de tant en tant, per passejar. No recordo el primer cop que vaig baixar, però sí un trauma quan em van canviar d'escola, quan tenia 10 anys, em van enviar a Barcelona. I és una cosa que ja tinc atravessat. Vaig passar uns anys que odiava tot el món, sobretot els pijos de Barcelona que se'n fotien del meu accent de poble. Li deien que tenia accent de poble, quan ell és de Sabadell. Però imagina't que centralistes que eren. El veien com una persona rural per venir del Vallès Occidental.
1: Jo, quan vaig venir a Barcelona amb els l'Uni, vaig descobrir que era una apuesta de largo. Fins aleshores no sabia què era. Per això que els 18 fan una festa.
0: Sí, per això
1: molt a la part alta,
0: quin teixit social.
1: Teixit alt, sí.
0: I és quan
1: et trobes tots els extractes i en aquest em va sobtar moltíssim.
0: O sigui, tu vas arribar al primer curs, hi havia gent que em feia 18, et van convidar algun?
1: No, m'han convidat.
0: Veure.
1: No, m'han dit, és que acabem de fer aquest tipus de festa.
0: Sí, no vas arribar a experimentar.
1: Estava al·lucinant, dic, què és això?
4: Que no l'heu celebrat mai, als 18 anys?
0: Bon dia, Ana Closa.
1: Bon dia. Als 18 sí, però aquest concepte de la puesta de largo.
0: Jo vaig anar a la platja.
1: I vestir així de llarg, no?
0: Tu vas fer gal·la?
1: Fa pinta que sí.
0: Com era?
4: Una mica.
0: Com era l'outfit? Outfit review, així.
4: El meu?
0: Sí.
4: Era un vestit llarg.
1: Vestit llarg, veus? Posada de llarg.
4: Ho era.
0: El color, recordes?
4: Coral.
0: Vale, uau. Expliqueu-nos, mira, ja tenim una nova subpregunta al dia. Com va ser la vostra puesta de largo? No tenim ni nom en la nostra llengua.
1: No.
0: Bé, més respostes en format àudio.
5: Barcelona és llibertat. O sigui, jo, que sóc de poble, quan vaig allà és... Ai, és que aquí ningú em coneix. I hi ha gent tan diversa i hi ha tantes coses a fer i és tan guai. Sí, m'encanta. Un o dos dies allà, super, és molt guai. Més ja em cansaria. Quan vaig ser joveneta, sí que vaig estar 5 anys vivint, entre el Raval, el carrer Sant Pere, llavors Vallcarca... Entre el Fons 10 i la Ronda del Guinardó. Vaig passar pipa, currant i estudiant, i vaig conèixer molta gent, superguai. Jo crec que molt temps cansa, perquè hi ha tants inputs i tantes coses que al final vols una mica de tranquil·litat quan et vas fent gran, jo crec.
0: Boomer.
5: M'agrada anar-hi de tant en tant. M'encanta. I love Barcelona.
6: Barcelona m'encanta, però per anar-hi un dia i tornar. Per viure-hi t'has d'estar enfrontant i lluitant contra l'univers. Vaig anar a viure quan estudiar i va ser com un uf, a veure si havia puc marxar. La primera vegada que vaig anar, no sé si tenia 10 o 12 anys, però recordo anar a l'EFNAC i quedar al·lucinada de, ostres, no pot ser que hi hagi tants llibres i tants còmics i tants videojocs en un mateix lloc. Preciós, va ser m'agradarà tornar, però no ho faig molt sovint perquè també és molt gasto.
7: Barcelona és una ciutat entrada del turisme. Com deia un col·lega meu, perquè vam marxar tots i jo estic al Ripollès. He viscut allà 30 anys, molt orgullós de ser d'allà, però no m'hi trobareu. I com deia un amic, que algú es quedi, que hem de resistir la gent, no?, com local, autòcton. Jo no me'n vaig, perquè tu ets la meva estimada. Per una adolescència està bé, no?, molta ja mogudeta i així. Però per una infància, una maduresa, ja millor un lloc més tranquil i més íntegre.
8: A Barcelona també hi ha llocs molt xulos per anar a visitar de paranormals, tipus la Colònia Güell, la Torre Salvana. A la Torre Salvana hi vam anar a fer una ouija i vam fer psicofonies. Tenia una psicofonia molt ben parida. Llàstima que la tenia en el mòbil vell i la vaig perdre.
9: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
10: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: És l'elogi del fracàs que ens canta l'Arnau Tordera, el líder dels obeses. Amb ells arribem a un quart de vuit del matí. Tenim comentaris dels nostres oients al xat expert. Mira, una informació molt acurada i específica
1: a veure
0: sobre el trànsit a la metròpoli. Diu l'Anna, avui hi ha menys cotxes.
1: Bé,
0: no diu, no diu d'on, on va, ni on està. Doncs, Alba, si vols, amplia-ho. I l'Anna, que responent a la pregunta del dia, diu que la visita que millor recorda, visita a la capital, a Barcelona, diu el primer cop que vaig anar de públic al programa Els Experts.
1: Home!
0: Sou tan estupends quan soneu a la ràdio com quan us vaig conèixer en persona.
1: Un moment, m'estàs dient que el primer cop que vas baixar a Barcelona
0: no,
1: va ser per...
0: No, diu el millor record.
1: Ah, el millor, el millor. Sí,
2: sí, sí. Ai, que maco!
0: Ja veieu que seleccionem els comentaris, doncs aquí, més, més articulats i més interessants.
1: Totalment.
0: Bé, ens despertem avui també amb nou guanyador del concurs Sona Nou.
3: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.

0: Una Patxa.
1: És ella qui li va ensenyar a tocar la guitarra?
2: La ex és la que li va ensenyar a tocar l'instrument i aquesta anècdota és doncs, posterior. Eh?
1: Val, val.
2: Bé, els que sentiu, la banda osonenca Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou.
1: Bravo, Pla Moguda!
2: El Premi de Música Emergent en Català. Ja tenim nous guanyadors d'aquesta edició 2026 i el que sentirem ara, el que sentíem fa un moment, és el cantant de Pla Moguda, aquests osonencs, en Jani Cabau, és el que sentiu de fons cantar, i qui sentirem ara és el company que teníem ahir a Plaça Catalunya perquè ens faci la seva crònica d'aquesta finalíssima del Sona Nou, en Marc Ruiz.
3: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la Plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Benny Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sleater-Kinney, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
2: Gràcies, Marc Ruiz, i sabut això, ja podem resoldre una nova edició de la...
4: Porra Experta!
2: I és que en el capítol anterior d'aquest programa vam jugar a endevinar el campió del Sona Nou 2026, així que ara és el moment de comprovar els nostres pronòstics. Sentim un fragment del programa d'ahir. Laia, per qui et decantes?
5: Mira, jo em decanto per les Benny Dolores.
2: Sergi, tu per qui et decantes?
1: Uf, a veure, crec que tiro per Pla Moguda, tot i que, clar, és una mica fer tornau. Sí, sí, tiro per Pla Moguda.
2: Jo voto Pla Moguda, també. No. Doncs demà a aquesta hora resoldrem la porra i...
4: La puntuació.
1: Campió!
2: Recompte final, equip dels nois 2, equip de les noies 0. Per cert, Anna, que tu no hi eres fa un moment, quan vas a Barcelona, tu que ets de Reus, li dius pujar perquè estàs del sud o tens una altra mena de tradició? No fa servir el pujar, baixar?
5: Jo dic pujar, i tant, pujo i baixo, sí, i tant.
2: Doncs els oients que avui també han fet aquesta subpregunta interessantíssima, més o menys assenyeixen també això al nord i al sud, com si el planeta fos un mapa, no té massa sentit, però bé.
1: Tenim una
2: oient, l'Anna, es diu com tu, Anna, que et guanya, perquè diu, jo li dic pujar a Barcelona perquè jo estic a 5 hores de viatge amb cotxe perquè sóc del poble de...

0: la demarcació d'Alacant.
1: Les 7 i 19 amb Bruno Mars, que ens canta On My Soul. I així us despertem aquest matí de dijous 24 de setembre.

0: On mai sol d'en Bruno Mars, i per cert ens corregeix la nostra oient valenciana, l'Anna, que diu que Valls del Vinalopó no és una comarca, com he dit jo, és, com el seu nom indica, la vall del riu, és la depressió que forma aquest riu i passa per tres comarques. Hi ha el Vinalopó, el Valls, el Vinalopó mitjà, i ella és concretament del poble de Petrer.
1: Val.
0: Des d'allà ens escolta l'Anna avui amb oients força del sud.
1: No m'ha encertat ni una,
0: sobre això
1: del País Valencià.
0: 7 i 22, parlem de teatre, perquè parlem d'interpretació, perquè l'Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura. L'han reconegut per la seva interpretació a l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown clàssic a escena, i molts de vosaltres l'heu vista, aquesta obra, perquè ens l'heu comentada. Va fer temporada al TNC, ho dic de memòria, va voltar per Catalunya i ara ha de tornar a la Beckett. Doncs aquesta notícia, directament del ministre, l'Oriol Pla l'ha enxampat sorprès, incrèdul, i a més, allà al bell mig del Festival de Sant Sebastià, on està presentant una pel·lícula.
2: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allà de la barriera, de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, no vols dir? Jo, com, quasi com intentant-lo convèncer. Dic, vols dir? Ho voleu pensar? Dic, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ben bé, el que ha dit és que està molt sorprès.
1: Totalment. Bé, l'Hortasson també està una mica com si estiguessis a casa, no?
0: Sí, et truca i diu, Oriol, tal.
1: Exacte, sí, ja està.
0: Doncs a Gola, que mira, tinc aquí la dada, el 21 d'octubre torna a representar-se, en aquest cas a la Sala Beckett, per si voleu anar a veure aquesta obra de l'Oriol Pla, que ha creat conjuntament amb en Pau Matas. Doncs, a banda de l'Oriol Pla, un altre actor també ha aconseguit bastant d'èxit i expectació a Sant Sebastià, fins i tot una mica més. Brad Pitt ha sigut el protagonista de les últimes hores en el Festival de Cinema Basc i ha anat a presentar la pel·li En el corazón de la bestia, una pel·li que vosaltres, oients, ja podreu anar a veure demà divendres, que arriba a sales. Des de Sant Sebastià ens ho explica en Marc Garriga.
3: Crits, empentes, aglomeracions, una catifa vermella d'estrella de Hollywood. Brad Pitt ha revolucionat el festival i ha defensat la seva pel·lícula, un film de supervivència que coprotagonitza amb un gos. Diu que és una pel·lícula oportuna

0: perquè els valors que promulga la lleialtat i la solidaritat són indispensables en el món actual.
1: Els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, serien capaços de tot, però sobretot de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, la llibertat que et dona envoltar-te de la gent que t'estimes i que et cuida, ho és tot.
0: En el corazón de la bestia s'estrena demà.
2: Gràcies, Marc, des de Sant Sebastià. Dissabte ja sabrem guanyadors, Conxa d'Or i Conxes de Plata. I avui, 24 de setembre, és el dia central de la Festa Major de Barcelona.

0: Avui es faran, entre molts altres actes, la cavalcada, també jornada castellera amb les colles locals i espectacle de drons a la Barceloneta. Sona, ja m'espero els memes de demà que fa la gent amb els drons per l'aire.
1: Estem utilitzant masses drons últimament?
2: Potser sí,
0: n'hi ha que exploten...
1: Ens estem passant amb els drons,
0: n'hi ha que fan de kamikazes i que maten a persones.
1: Ah, no, clar, millor que facin piruetes i dibuixets, sí.
0: Bé, doncs són només alguns dels plats forts d'aquestes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida a Sants, un celler que té més de 130 anys d'història. A ells els han escollit. Escolteu-los i, si us plau, feu-los cas.
3: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
4: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venint. Estàs participant en una història familiar.
5: En realitat...
0: Doncs estàvem comentant aquí la qualitat del celler.
1: No.
0: Si és millor el de Gelida o un del Baix Camp.
1: Estàvem comentant que tu...
2: Jo hi he anat a comprar.
1: I has anat a comprar,
2: sí,
1: allà.
2: Sí, i tant.
1: Molt bé, Anna, comprant que viures.
0: I els barrils, les barriques aquelles de fusta...
2: N'hi ha, també, i tant.
0: Allò falset, tal, priorat.
2: Sí que ho posa, sí. Em sembla, eh? Ara fa un parell d'anys.
1: I vas parlar amb el pare o la filla?
2: Qui ens va atendre? No, això era per Nadal i llavors van contractar més gent. Sempre posen algú altre.
0: La filla no sé si fa, diguéssim, si està darrere el mostrador.
2: Sí que hi va, eh?
0: Jo l'he vista. Jo tinc llibres d'ella, és a dir, que ha fet llibres de viatjar pel món i anar per les ràdios i les teles, però bé, si fa mostrador, doncs també està bé.
2: Jo soc d'aquest barri i vaig, bueno, hi visc.
1: Escolta, i roda el món i torna al Born.
0: Sí, ara anem a Tàrraco, ara.
1: Va.
0: Aquest és el moment en què actuen tots a la vegada. Castellers, l'Àliga, els Diables, el Ball de Bastons, per això sona així cacofònic, però és guai.
1: Nois, haig de dir una cosa, jo que soc de la Catalunya Vella, ostres, m'envegeu molt les festes que feu a Reus, a Tarragona, a Vilafranca, a la Catalunya Nova. Eh?
0: Les envejo, no m'envegeu.
1: No, les envejo. Les envejo moltíssim, m'encanten. Aquests seguissis festius són brutals.
0: Aquest és el moment de l'èxtasi, mai millor dit, en què fan sortir, bueno, i tornar a entrar al braç, diuen incorrupte, de Santa Tecla, que el van comprar d'un poble d'Armènia l'any 1400.
1: Comprat, eh?
0: Sí, a canvi van donar cavalls, bueno, això que es feia aquella època, i és, òbviament, com totes les relíquies, des de fora es veu guai, i llavors hi ha un vidre petit, i jo sempre m'atanso i dic, però a veure, on està aquest braç? Diu, sí, és que hi ha un os aquí.
1: Aquest intercanvi m'hauria agradat presenciar-lo,
0: eh? Sí.
1: Dono tres cavalls a canvi d'un braç.
0: Ui, tres, eren centenars, pensa que és incorrupte. Bé, doncs, ahir es va poder veure, a banda de la catedral, que és l'escenari de sempre, es va poder veure la supercatedral, és a dir, el 5 de 9 que vam fer la colla jove, entre ells el nostre oient, en Jordi, que ell hi era allí present, i que aquesta temporada han fet amb bastanta solvència. El ball satíric de Dames i Vells també va ser un dels protagonistes, que saps que ahir em vas preguntar, quan fan el Dames i Vells, que estan vestits així d'època, en plan segle XVIII, sí, i tal, hi ha un personatge que és el batlle, un que és, sí, el mossèn, sí. Però clarament sempre són, un representa l'església i l'altre representa l'alcalde vigent. Doncs mira, el Ricard Boigues, des de la delegació de Tarragona, que per cert és de Reus, ell t'ha agafat un extracte del Dames i Vells d'ahir.
6: La plaça de la Font va veure el 5 de 9 descarregat de la jove i la millor actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els xiquets van sortir de plaça amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat, i els xiquets del Serrallo van descarregar el 4 de 8. El ball de Dames i Vells no es va oblidar del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
7: Des d'ara ets Super Rubén, l'heroi d'aquesta ciutat.
8: Però la capa és taronja?
7: Un record del teu passat.
6: Aquest migdia arriben els pilars caminant.
9: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí, ens canten el Sidoní des del seu últim disc, el seu Catalan Graffiti, el seu àlbum en català, i amb ells arribem a l'hora d'informar-nos, que ja passa un minut de dos quarts. Dos quarts de vuit, òbviament, i un minut. Ens informem amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és 24 de setembre, dijous?
1: Doncs que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i, malauradament, per un cas especialment dolorós, el de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys, la Mari Carmen, una qüestió que ja té dimensió política. Pedro Sánchez ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. Les paraules de Pedro Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. A Madrid, les 10.000 persones que es van concentrar ahir ho van fer en un indret simbòlic davant de l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per a Isabel Díaz Ayuso, i a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol. Més enllà de l'habitatge, ahir Pedro Sánchez també va parlar de Ceuta. Ho va fer durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Es va mostrar convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria a la ciutat autònoma sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Al Marroc, per cert, ja us vam explicar que dimecres se celebraven les eleccions legislatives. Doncs bé, es va batre el rècord d'abstenció. El 62% dels marroquins amb dret a vot no van anar a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys i, de fet, els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema. Mentrestant, José Luis Rodríguez Zapatero aclara que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar.
2: Però per què regalen tantes coses a l'Aràbia Saudita i per què mai ens toca a nosaltres?
1: Ai.
2: Rep el rei, rep el president del govern, rep tothom.
0: No, tens alguna cosa a canvi.
2: No, clar. No,
0: perdona.
2: Deu ser això.
1: Millor que no rebis aquestes coses, millor que no.
2: Ja.
1: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. Ah. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el codi de bones pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
2: Sí. Què passa? Que potser tenia gravat per a ti, José Luis, saps? I aleshores...
0: Amb àrab, amb Habibi.
2: Habibi.
0: Estimat.
2: Clar, tu pensa que quan et graven una cosa no la pots tornar.
1: No,
2: i fa lleig d'entregar el patrimoni de l'Estat.
0: I és cutre, no? Tenir joies en una caixa. És una mica com de targeta del Monopoli,
2: sí.
0: No? Ha ganat un collaret que vale 1.000 euros, no?
2: Sí.
1: I acabo explicant-vos que l'Ajuntament de Lleida aprovarà l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts en anunciat que hi donarà suport i, per tant, sumarà prou vots per tirar endavant. I votaran a favor, a canvi, que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que diuen que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A Lleida ja es va intentar prohibir el 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions de llibertat religiosa.
2: Aquest intercanvi és molt, molt bèstia, eh? O sigui, acceptarà aquesta ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca a canvi d'uns lavabos al carrer.
0: És a dir, és una d'aquelles esmenes de transmutatives, aquelles
2: sí,
0: esmenes que canvies una cosa per una altra.
2: Sí, és que ajuntar una cosa i l'altra és com molt estrany.
0: A més, què vol dir que és de les poques ciutats de l'Estat que no en té? Jo a Tarragona no n'he vist mai i a Barcelona tampoc. De lavabos,
2: a Barcelona,
0: dutxes al carrer.
2: Em deien, sí, dutxes no sé, però lavabos sí, lavabos públics sí.
0: On? Digue'm un.
1: Més tiren cap a la platja, no cap a la costa, potser, però...
2: Sí.
0: Bueno, però els lavabos...
2: Abans hi havia més, això és veritat.
0: Uau, ja m'hi fixaré més.
2: Que ens ho diuen els oients?
0: Sí. Titular d'esports, dos quarts i cinc. Estan dormint els oients de Barcelona avui, sí.
1: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una victòria per 5-2 davant el París i avui també debuta el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a dos quarts de nou davant l'Efes d'Istanbul.
0: I el temps que ens interessa també el que farà avui, explica'ns.
1: Doncs avui tornarem a tenir un dia bastant estiuenc, que el matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
0: I ara seguim amb més música, ens canten els Iglú, us canten a vosaltres i a nosaltres, canten tu i jo. I ara de seguida parlarem de teatre.

0: Escoltes ICAT.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Es ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
12: Ella mana cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
11: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
13: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al teu radar, aquesta sí, no?
14: Mira, mira, tornada.
15: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòsia.
13: Escolta.
16: Happy People.
17: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
13: Les 7 i 40 minuts, tornem a parlar d'Helena, de Paris i d'Agamèmnon. O us pensàveu que en aquest programa deixaríem de parlar de l'Odissea i la Ilíada?
18: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia, i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un destí fatal.
19: Tan bonica era l'Helena per organitzar tot aquest sidral.
13: La més bonica del món, segons el judici d'Afrodita, de l'amor i de la bellesa. No. El que sona de fons, ja ho he anat a veure, és el muntatge teatral Tot fent la vella Helena, que es va estrenar fa res, dues nits, al Teatre Lliure de Gràcia, a Barcelona. Anem a pams, perquè aquí he trobat diversos salts. La cosa homèrica, si voleu, ja ens la saltem, perquè la poma de Paris i el rapte d'Helena ja el coneixem.
19: Tot això fora.
13: Anem a l'any 1864, que és quan es va estrenar l'opereta original titulada La vella Helena.
19: Anava a dir, aquí estava ben morta,
13: la
19: vella Helena.
13: Obra de Jacques Offenbach, que és el mestre de l'òpera bufa, i jo recordo fins i tot l'any 2001 haver anat a veure a l'Auditori de Tarragona la versió que van fer de Coll de Gom. Bé, doncs el que podem anar a veure ara no és ben bé La vella Helena, sinó és Tot fent la vella Helena. És una comèdia metateatral d'un grup de joves apassionats del teatre i nostàlgics i somiadors, decidits a trencar la lògica de la modernitat teatral i representar la vella Helena, i els hi surt com bonament poden. I a més, l'altra data és que la vella Helena va ser un espectacle pioner que els franctiradors, els pioners del teatre lliure, van estrenar el 1979. Per tant, ara el 2026, aquests joves volen fer aquest homenatge al teatre català de sempre, intentant, de forma així una mica rudimentària, tornar a representar la vella Helena. Qui s'ha encarregat de destrossar el text original i dirigir-lo és en Miquel Mas Fiol, amb aquest repte que es representa al seu muntatge al mateix teatre, on, com us dic, els pioners del lliure ja van representar l'Helena original.
20: L'encàrrec va ser aquest, d'agafar la vella Helena i m'ha dit: Miquel, volen que facis una obra divertida, que agafis la vella Helena i la passis per la Tourmitz. Estem intentant fer una cosa que és impossible, perquè en aquell moment tot estava per fer, era l'època de les associacions, els sindicats, de les cooperatives, no? I llavors intentar tornar recuperant aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món darrerament, aquests 50 anys, tendeix a un individualisme imperant i recuperar això és lluitar contra gegants, és anar contra direcció completament. Però per contra és agraït, perquè estem veient que sí que és possible.
19: Aleshores se situa l'acció en el 79. Van vestits com el 79?
13: O... Bueno, van vestits com es vestien el 79, que és com es vestien al segle XIX els d'Offenbach. Però aquí cada personatge, cada actor fa molts personatges i sobretot hi ha moltes digressions. Comencen representant la vella Helena, però van aturant, van fent més proves, es van barallant, es queixen de la precarietat del teatre i hi ha molta estona que hi ha més digressió que no pas la vella Helena.
19: Carai.
13: De fet, hi ha la primera, perquè veieu que és una comèdia metateatral, hi ha la primera escena, de les dues hores del muntatge, quan portes un minut d'espectacle i et diuen que Nau Albet i Marcel Borràs són uns nepo babies. Poc després caurà també el nom d'Aina Clotet. T'informen també que Lluís Pasqual està mort i se'n foten de les companyies més avantguardistes com ara José y sus Hermanas o Agrupación Señor Serrano. Però sobretot els intèrprets d'aquest muntatge que podeu anar a veure se'n riuen d'ells mateixos. De fet, l'actriu que fa de Venus, ara que et deia, l'actriu que fa d'Afrodita aquests sí. dies, és la mateixa actriu que porta 5 anys fent de petit príncep amb l'Àngel Llàcer i li tiren un bif continu a aquesta pobra actriu.
19: Per aquest motiu, eh?
13: Sí, sí, sí. També a un moment li diuen, tu ets una mica com el petit príncep Putilla, perquè com que fa d'Afrodita avui t'has transformat, eh? També diuen que estan farts de fer autoficció, de fer teatre documental, de fer teatre necessari, de treballar només a sales petites que diuen que paguen poc. De fet, una sala inventada diuen que és la sala Tantaran Rates. Se n'enriuen també, sobretot d'elles mateixes, eh? Hi ha una actriu que es posa a ploriquejar perquè diu, per què la Laia Manzanares i l'Elisabet Casanovas han triomfat molt més que jo, que són més joves? A mi quan m'arribarà el meu moment?
19: És molt gamberra, no? Pel que veig aquesta
13: hora. Però és molt gamberra, però a la vegada no poden deixar de fer homenatges. Homenatges a Anna Lizaran, Juanjo Puigcorbé, Luis Omar... I veiem de fons a la pantalla vídeos, ara sí, de l'any 79, en blanc i negre, amb so de l'època, amb català ben parlat, ara que dèiem de l'accent de Barcelona, i els actors actuals del 2026 fent el mateix número davant de la pantalla, el mateix número de ball, el mateix número de cant. Jo hi porto una mica on està la diferència entre aquest homenatge i la paròdia, perquè qui fa d'Anna Lizaran, i al final s'està com mitja hora enfotent-se'n, també, de la seva forma de parlar, la forma que té de moure's, eh?
19: Però
13: homenatge, també.
19: Aleshores, tu que ets tan fan de l'Ilíada, de l'Odissea,
13: no, tot plegat... No, és igual, això.
19: Veure aquest treball així, que se'n va tant per les branques...
13: Sí, és que...
19: A tu t'ha agradat?
13: Sí, és que hi ha més digressió que no pas la vella Helena. Per això he dit que la cosa homèrica la deixeu per un altre dia, però fixeu-vos què està fent en cada moment cada actor, quin personatge d'Offenbach interpreta o a quin actor català està homenatjant o se n'estan fotent. En alguns moments jo no sabia si era una cosa o si era l'altra. Bé, la teniu... també hi ha molta provisió cultural, ho diuen ells, humor anti-woke, també, humor de l'Holocaust, també hi ha bromes, ja ho veureu allà, i la teniu fins al dia 18 d'octubre. Ens han enviat un missatge també l'Elenc.
0: Hola, experts!
10: Hola!
0: Som el col·lectiu Miserable i us convidem al Teatre Lliure de Gràcia a veure Tot fent la vella Helena. Per què?
10: Perquè si us agrada l'ofici, l'artesania, el teatre com es feia abans.
14: Perquè si voleu veure una bona òpera o una bona obra còmica o un teatre musical o teatre de text, hi serà.
16: I perquè us fareu unes riures, unes rialles espectaculars, us passareu superbé.
21: Així que res, si voleu venir aquí a veure la vella Helena o no. És la vella Helena el que farem?
10: Potser... De la vella Helena en l'original potser no hi ha gaire cosa.
22: Potser... En el Monti de tres deesses rivalitzen pel goig que fan.
17: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sona els Counting Crows, que ens canten Accidentally in Love, si és que no hi ha cap altra manera d'enamorar-se. Són les 7:49, reaccionen també els oients, com la Magda Aragonès, que diu, per posar-me un exemple, jo que dec ser, em dec haver fixat poc amb això, diu, a la Rambla del Raval n'hi ha de lavabos de públic, som una així que els ha vingut de memòria.
1: Exacte.
0: Tu, Sergi, ho has mirat perquè em mostrava sorprès, però sí que és habitual que a les ciutats n'hi hagi.
2: Doncs sí, el punt de partida era això que ens comentava l'Anna, que a Lleida estan reclamant-ne, i es veu que a Barcelona sí que n'hi ha, i forces, perquè estic veient que Time Out publicava fa 5 anys un document que diu que hi ha un mapa amb els 155 lavabos públics de Barcelona.
3: 155?
2: Què et sembla? No són pas pocs. Per exemple, al districte de Ciutat Vella és veritat que fa un mapa i et diu els 35 que n'hi ha.
0: Mira, per exemple, n'hi ha una al Parc de Ciutadella, que he anat mil vegades, però potser són aquelles típiques estructures una mica discretes, i que jo que no mai he tingut la necessitat, que hi he passat mil cops per davant i no ho he vist mai. Però sí, vaja, sí, que n'hi ha.
2: No,
0: són,
2: no,
0: són gratis, no? Quan diu públic o no sé,
2: exacte,
0: o
2: sí,
0: són
2: sí,
0: concertats.
2: Sí. No són com els, per exemple, que et diré jo, a Londres, no? Que has de pagar, encara que sí, sigui una cosa molt simbòlica, no? 20 o 50 cèntims o 50 pounds, no?
0: Penis,
2: exacte. Doncs no. Aquí sembla que són tots públics, tot gratuïts. El dubte que tinc, ho comentàvem abans, és que si hi ha dutxes, més enllà de les de la platja, això sí que ho dubto,
3: És que no n'he vist mai d'aquests lavabos públics.
2: Jo diria que no, però bé, en fi, que ens ho diguin els oients, que ho saben tot ells.
0: Ah, oients, entreu en el debat, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: I aprofiteu aquí el grup de WhatsApp que teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10. Vosaltres trieu quina cançó sonarà quan us diguem adeu i fins demà. Com sempre, a partir de les 4 cançons que us llencen, Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida!
2: Un 24 de setembre, com avui del 1948, naixia aquí a Barcelona en Jaume Sisa.

0: El cantautor galàctic va debutar el 1968 amb un senzill que contenia aquesta cançó, L'home dibuixat, i ràpidament va esdevenir una de les principals figures de la contracultura underground catalana i dels moviments artístics bohemis i hippies de la Barcelona dels 70, juntament amb d'altres noms com Pau Riba, Gato Pérez, Carles Flàvia o Jordi Batista. Ara bé, la seva cançó més coneguda segurament és la següent.
1: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna.
0: És el Qualsevol nit pot sortir al sol, un tema del que se n'han fet tantes i tantes versions que sobre això pivotarà la tria de l'última cançó d'avui. Us farem escollir entre quatre versions d'aquest temacle, com aquesta que m'ha fet en Santi Balmes. Love of Lesbian van publicar aquesta versió indie rock de la cançó de Sis l'any 2017 dins el seu EP Nouvelle Cuisine Cannibal volum 2. Canviarà radicalment de registre.

0: Versions en rumba del qualsevol nit pot sortir el sol, se n'han fet unes quantes. És recordada, per exemple, la que en van fer los Manolos, però nosaltres ens hem quedat amb aquesta altra de fa 20 anys, del Sabor de Gràcia, en col·laboració amb la Trova Kung Fu. I ara baixarem una mica el ritme.
1: I la Jaimito.
2: Hola, què tal? I Doña
1: Urraca. Hola, Carpanta. Ah.
2: I Barba Sur.
0: I és que si el Sabor de Gràcia i el Joan Garriga augmentaven la velocitat de la cançó del Cisa, l'Albert Pla la portava al seu terreny i la ralentitzava encara més en aquesta versió, que s'incluïa en un disc que jo no coneixia, editat per Pedro Almodóvar l'any 2003, que es deia Viva la Tristeza, i que es veu que li va servir d'inspiració per la pel·lícula Hable con ella. I acabarem amb una versió del Qualsevol nit, però en anglès. Oh.

0: banda que va fer el cantautor i guitarrista d'origen islandès Halldór Már i que va incloure el seu disc Wines de l'any 2014, on el darrer Reykjavik va versionar a l'anglès 10 cançons de la nova cançó catalana, com País Petit, El Vent o aquesta que sentim, The Sun Could Rise Tonight.
1: Hosti, jo, és que em sembla insuperable l'Albert Pla, quan es posa en aquest toc com infantil i a la vegada de terror... Sí, sí. Jo trobo que una cançó...
0: És meravellosa, eh? Sí. És un tamacle que no és per res, però és la que va guanyant.
1: Sí, sí, és que li va perfecta pel seu registre, o almenys el que més m'agrada del seu registre. Per cert, que demà surt La Bola Negra, és que no havíem parlat de la peli.
0: També surt l'Albert Pla.
1: Fa de General Fatxa.
0: La pregunta és, qui no surt a La Bola Negra?
1: Bueno, ara m'està venint a la ment, però si el voleu veure fent de Fatxa, amb un bigotet i vestit de general de feixista, el veureu l'Albert Pla, eh? Que també, sí, no, que li va perfecta, també, eh? També aquests papers o aquestes cançons per versionar.
2: I no canta?
1: Jo trobo que l'Albert Pla fa el que els Javis li diuen que faci. Així que si li han dit, ho farà alguna cançó. En algunes pel·lis ha cantat, però no a gaire. Eh?
0: És que a l'última de los Javis, la que anava sobre la família...
1: Sí, era el pare.
0: I ja sortia, sí.
1: Però no cantava. Feia de senyor una mica així pla. Bé, doncs, mai millor dit, eh? LOL. Doncs qualsevol nit va sortir el sol de l'Albert Pla, que guanya amb bastants vots de diferència, però es podeu decantar per una altra opció. Ara ens separant 6 minuts de les 8 del matí i posem una mica de ritmes urbans amb en Dani Sixx i Lizkit. Ens canten M'enamora.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Tres minutets i seran les 8 del matí i com sempre que arribem al final d'aquesta hora de ràdio, li pregunto a l'Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu, nois, U2 o YouTube celebra 50 anys aquesta setmana. De fet, divendres sabrem doncs moltes novetats d'aquesta banda perquè s'anuncia possible gira o possiblement trauran disc perquè es veu que l'estiu doncs van treure cançó i els fans doncs han començat a pensar que igual d'aquí ara per celebrar aquesta efemèride doncs tan rodoneta, no? Aquests 50 anys possiblement trauran disc.
3: Que no pensin tant els fans, que després passa el que passa. Les Espècies també tothom es pensava que reunificaven i res. Vull dir que potser és una cosa molt comercialeta.
2: Doncs mira, Sergi, Irlanda ha pensat, com podem celebrar aquests 50 anys de YouTube?
3: Irlanda?
2: Doncs amb una moneda de 2 euros. El Banc Central d'Irlanda té previst llançar-la aquest divendres. De fet, serà una moneda commemorativa oficial dedicada al grup. De moment, encara no se n'han revelat doncs, el disseny.
1: Perdona, un apunt de numismàtica.
3: La cara de bo, no?
1: Un apunt de numismàtica. La vigent surt una lira. Ho dic per si algú sabia... Jo em sé totes les cares.
2: Ah, sí. Sí, eh?
3: Irlanda, ara sí, sí. Surt una lira.
1: Sí, vigentment, sí.
2: A la moneda de 2 euros.
1: Sí.
2: Ah, mira que bé.
3: Doncs ara que mirar per una cara de bona.
1: Digue'm un altre país i una altra moneda i te la dic, ràpid.
3: Itàlia.
1: Amb quina moneda?
3: La de 1 euro.
1: Sí, doncs en Da Vinci.
2: Sí, no, perquè com que no ho sabem, exacte, segurament sí. Doncs sí, com diu Sergi, podríem posar-li doncs, la cara de Bono amb les ulleres de sol o, vaja, si han de cabre doncs, els quatre membres del grup, segurament doncs, no hi cabrien, no, en aquesta moneda petitona. A veure, hem d'anar en compte perquè no és una fitxa de marxandatge, és una moneda oficial de 2 euros i serà de curs legal a tota la zona euro, però hi ha un matís. Encara no s'ha aclarit si n'arribaran exemplars a la circulació quotidiana o si es distribuirà només en edicions per col·leccionistes.
1: Moment numismàtic. A la moneda d'un euro d'Itàlia surt l'home de Vitruvi, que és una obra de Da Vinci.
3: No surt ell, eh?
1: No m'esperava que em faríeu aquesta pregunta. M'heu agafat en calces.
3: Però si ets tu!
1: Sí, però me la sé. Preguntem un altre després.
2: Un altre, eh? Bueno, us ho acabo d'explicar.
3: Sí.
2: A veure, aquesta moneda de 2 euros per fer doncs, homenatge a YouTube doncs, s'oferirà en dos acabats especials, un de més cuidat que el d'una moneda corrent i un altre encara més polit pensat per als col·leccionistes.
3: Serà bastant buscada, eh? Jo crec que aquest tipus de moneda és el millor.
1: Va, tira'm. Anna.
2: França, va, la moneda de 50 cèntims.
1: Sí, surt allò de legalité, fraternité... què és l'altra paraula? Legalité, fraternité...
2: Calla.
1: Bueno, i la tercera,
3: egalité...
1: Sí, i és com una mena d'escut.
2: Sí, calla.
1: Una cosa així com molt, molt francesa.
3: La veritat, tio.
4: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes ICAT, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Maria Jaume, guanyadora, per cert, de la zona 9 de BIC de vora...
1: 2020-2021?
0: Sí, jo trobo que poc,
1: abans i tot,
0: poc postpandèmicament, recordo que signava llavors com a Maria Jaume Martorell, amb una sonoritat més clàssica, més de cantautora.
2: Ens ha encantat. 2019.
0: 2019, mira, 2019. Era poc prepandèmicament. I ara ens canta aquestes cançons, jo trobo que molt més construïdes, però vaja, sempre arrelada, amb aquesta festa i drama que fa referència a la festa major i amb la qual hem començat aquesta hora de ràdio. Són les 8:02 i avui, oients, ens hem despertat amb els vencedors, amb el nom dels vencedors del Sona Nou 2026, els osonencs Pla Moguda. Felicitats, guanyadors!

0: Una faixa.
1: Tot plaça a Catalunya ahir cantant aquesta cançó dels Pla Moguda. Entra per la porta la Laura Grau.
2: Bon dia, Laura.
3: Bon dia. I ha entrat amb cara de...
4: Bon dia.
3: Escepticisme major del que és habitual, quan ha vist que cantussejàvem aquesta composició.
4: Bueno, ja ha sigut per rematar la dissociació que porto vivint des de que m'he llevat, perquè he tingut un petit moment ara de desorientació al carrer.
1: Ah,
4: que clar, jo sortit de casa, t'ho juro que he sortit de casa i pensava... Primer he pensat...
1: Clar, no recordaves com era la Mercè.
4: És l'hora correcta. Sí, com ha sonat el despertador una hora abans i no ho he pillat, digue-li.
1: Soc la plota de 28 dies després, no?
4: Una mica. Llavors he seguit avançant amb la moto pels carrers i llavors m'han anat venint al cap com diverses tesis, no? Després què he pensat? Després he pensat, és divendres, perquè molta gent teletreballa o s'agafa festa o alguna cosa, i dic, no és divendres, és dijous. T'ho juro que no en tenia res. Perquè a més ahir em vaig menjar una bona cua, saps? O sigui, en comparació amb ahir, que hi havia com molt trànsit, avui no tenia cap sentit. I de cop ja he començat a connectar, el meu cervell ha començat a arribar a la realitat i hi ha hagut com una mena d'idea, però encara molt embrionària, de... Ah, clar, hi ha un pont, no? La gent està fent pont, tal, però fins aquí el semàfor de la Diagonal a davant de RAC1 no ha connectat al meu cap que avui és el dia de la Mare de Déu de la Mercè.
1: Avui és el dia de la Mercè i ho sabràs perquè ahir es va fer la final del Sona Nou que va guanyar Pla Moguda.
4: Mira, jo ahir no tocava ni quarts ni hores perquè entre el desnonament de la Mari Carmen, que tenia assaig i que mil coses més, i jo no sé...
1: Mira,
4: bueno, i enhorabona a tots els, tots els barcelonins. I jo no sé si algú se sent aquesta festa seva.
3: Bé,
4: però...
3: Diu al xat l'Albert Marín, aunque lleves una mala ratxa, nunca te folles a un fatxa. Estàs d'acord? És una mica consultòria.
4: Sí. Que a vegades no ho saps, eh? A vegades és sorpresa.
3: Diu la Thaís, no es folla i punt. A veure si encara ens encomanarà alguna cosa ex. En Lluís diu, millor fer una manualitat.
1: Sí.
3: I la Marta sí que diu, si és només follar, jo me'l tiro, ja, ja, ja. Una noche al año no hace daño. Si ha de ser més, opto pel celibat voluntari.
1: Exacte.
3: Laura, tu és zero, eh? Tolerància zero en això.
4: Home, intento que no, si sé conscientment que aquesta persona pensa així, però a vegades és això, que dissimulen molt bé.
3: Exacte. I el David diu, a veure, si considerem com un semi-eximent el fet d'estar en una situació en la que cito, és que suposo que t'afereix que et facin cas, excepte follar amb un fatxa ni que sigui per Detroit, això suposo que vol dir, és el David de Madrid, suposo que ell per detrás li diu per Detroit, i sense avisar, i sí, ja sé que ho he fet des d'una perspectiva heteromasculina, bla, bla, bueno, doncs és el David de Madrid que té catalanitis i que està aquí també comentant al nostre chat. Bé, ara, però, el que volem fer, Laura, és un subespai que te'l robem una mica a tu, que és música infravalorada. Et sembla que també l'apropiem?
4: Sí, home, sí. Sí, jo, a més a més, ja tenia una descoberta limitada.
3: Exacte. Us portem al nostre top grup, meu, del Roger, top de grups infravalorats del Sona Nou. Ho farem amb el ja clàssic format conegut com a...
5: Top 3.
3: I així anem més per feina. Històricament, hi ha hagut molts grups de música que han caigut a la primera fase del Sona Nou, a la primera de canvi, que és aquella fase en què envies la teva maqueta online i ja ningú et contesta. D'aquests no en conec masses, però sí que em vull centrar avui en grups que van arribar a la finalíssima i trobo que s'haurien de reivindicar.
5: Top 3.

0: Te recordes, Laura, del Salvatge Cor?
1: Doncs no, no, però ara m'està venint molt de gust escoltar-los, la veritat.
0: De quin any estem parlant? Era l'any 2017 que van arribar a la final, aquesta gent de Mallorca que feien indie pop, però van caure derrotats pel senyor Oca. Tenien cançons com aquesta, Meta Indies, aquesta cançó es titula Pel que fa al la-la-la de fer-se l'indie. A més, tenen col·labos bastant guapes, com per exemple amb el Pes Lofarèstec, per mi el grup més infravalorat de Catalunya. El tens al radar?
1: No, ja et dic, sort que hi ets, Roger, perquè a vegades jo crec necessitem que porten, aquesta aire fresca de la nostra vida.
0: 15 anys per mi sent el més infravalorat. Bé, doncs van col·laborar amb Salvatge Cor. O atenció, aquesta cover que us he triat, una cover dels Mishima. És el Llavors tu simplement dels Mishima, aquí versionat pels Salvatge Cor. Us porto els meus tres grups infravalorats del Sona Nou.
2: Anem una pregunta, però, sí, del Salvatge Cor, què se n'ha fet? És a dir, ja, han seguit tocant o
0: sincerament,
2: van parar?
0: No, no en tinc ni idea i no ho he investigat.
1: Però,
0: no,
1: aviam, has fet un top 3 i has posat dos grups? Salvatge Cor...
0: No, estem en el primer. Sí, això és una versió dels Mishima del Salvatge Cor. Sí, sí.
1: I l'altra quin era?
0: L'anterior, una que m'agrada a mi, de Salvatge Cor.
2: Exacte.
1: Ah, molt bé.
0: De moment no ens hem mogut, ens hem mogut de Salvatge Cor.
1: Ah, pensava que havíem avançat. Veig que no, endavant.
0: Anem
2: amb el 2.
3: Top 2.
0: Bé, es diu el projecte de la Laura Forner, que va arribar al final, a la final de 2013, però caigué derrotada per Copa Lotus. Us en recordeu de Llure?
2: No, no gens.
0: Clar. La Laura era amiga meva de l'Insti, el batxillerat, però jo ja havia perdut el contacte amb ella quan va arribar a la final del Sona Nou. El que és divertit és que quan jo la vaig conèixer i érem amics, a mi em sonava d'haver-la vist en el passat com a protagonista del videoclip d'Aire, la cançó del 3XL, que canta el Santi Balmes.
2: Sí.
0: La noia que sortia ballant era la mateixa.
2: Sí. Sí.
4: Por el carrer respira aire.
5: Balla amb mi, que amiga, salta i crida.
6: Vine amb mi, celebra així la vida.
1: A mi el que m'estava explotant el cap no és tant que la teva col·lega surti en aquest videoclip, sí, que al final del videoclip ja sortia algú, sí, sinó que no recordava la dada de que Santi Balmes era la veu d'aquest
2: disc. Jo tampoc, escolteu-lo.
1: És que és molt fort.
2: M'ha patat molt el cap pel mateix motiu que la Laura. No ubicava aquí el Santi Balmes.
1: Clar, bueno, és que és com una mena de veu anònima, sí, la que cantava les cançons del 3X i la Dance.
2: Que fort.
1: I clar, de cop era gent que existeix, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I que té altres grups com Santi Balmes.
2: Sí, i molt allunyats d'aquesta sonoritat, clar.
0: Doncs la Laura, que va ser artista abans que jo que la conegués, aquí ballant, i després que jo la conegués cantant. Ja, sembla com si jo hagués sigut un parèntesi a la seva vida.
1: Bé, potser no és tan important a la seva vida,
0: sí,
1: Roger.
0: Però ho explico des de la meva perspectiva.
2: Clar, clar, clar, clar.
0: Arribem al capdamunt del top amb una formació que sí, van quedar segons, amb tota aquesta llegenda de quedar segons del Sona Nou, no van patar-ho gens, però almenys ells sí que van fer una cançó, titulada així, Segons.
3: Top 1.

0: A veure, a més ha dit segons com es miri.
1: Molt ben trobat, molt ben trobat. Però aquesta cançó la vam treure després de cada segon.
0: Sí, sí, també hi ha grups que, malgrat no guanyar, doncs decideixen treure disc.
1: A veure, cal dir una cosa. És veritat que en el Sona Nou guanyar no és sinònim de que tot et vagi bé. És a dir, pots quedar segon o tercer i que et vagi bé. És aquesta mística que sempre hem comentat.
0: El segon i el tercer també els ajuden amb una bastant més petita part a gravar un disc.
1: Mira, 4.000 euros crec que era pel segon classificat d'ahir i 2.000 pel tercer. Vull dir que molt bé.
0: Recordeu, Laura, els Pulpo Pop?
2: Sí que em
3: mira,
2: sonen.
3: Els Pulpo Pop sí que els recordo perquè van venir a Blanes, potser per això també et sonen a tu, Sergi, amb un aniversari de la Colla Gegantera. Però ara estic parlant 2012, eh?
1: Mira, sí, és que el 2010 no van arribar a la final.
0: Us dic l'any, va ser exacte, Sergi, el 2010, que Pulpo Pop van arribar a la final i van perdre derrotats per la iaia. Aquests sí que els coneixem, eh?
3: Home, també et dic molt ben derrotats.
0: A mi, jo trobo que sempre se'ls va rebutjar. A mi també m'agrada més la iaia, però aquests, com que era el tren, un punt més excèntric del que crec que s'esperava el Sona Nou, i doncs això no van guanyar.
1: Ara seria una cosa a valorar, no? Aquesta excentricitat, segurament.
0: Us deixo una cançó que encara em poso avui en dia en una història d'amor, acaba amb desengany i dolor i et vols posar una cançó per animar-te, val? És aquesta.

0: només té aquesta lletra?
1: No, ja, és aquí és una mica una cançó que la, crec que la tornada és l'estrofa i el contrari, eh?
0: Sí. T'anava a dir, però... me la quedo pel Worse Than Ever,
1: sí,
0: eh?
1: Si no. No, si te la vols escoltar sencera, i és l'única cançó de desamor de la història que t'insta a que si no et pots treure algú del cap, et tallis el cap.
0: Així
1: que, escolta-te la sencera en un altre moment i si et serveix pel Worse Than Ever, això que guanyem.
0: Perfecte.
1: És el meu top 3 personatges finalistes de, del Zona 9. Avui que ens hem despertat amb el nom dels guanyadors de l'edició 2026.
0: A mi m'ha servit, encara que sigui, per descobrir en Sandy Balmes cantant Aire amb la Laura, eh? Ha estat una descoberta inesperada.
2: Sí, és d'aquelles dades que, a més, després van perfecte per una sobretaula tirar-te el
0: rotllo.
2: Sabíeu que el disc aquell del 3XL que hi havia la cançó de Dutxet, que espero que també sigui del Sandy Balmes, ara m'encantaria de cop.
0: I
2: hi havia una cançó cantada per Sandy Balmes. Uau, m'encantarà dir això.
0: Anna, t'has d'escoltar aquest disc, si no el tens a...
3: Ja, sí, ho veig que sí, perquè estic... A veure, espero representar una petita part dels catalans que suposo que no la coneixien.
1: I el remix del Xinxan, que també mola molt, eh?
3: Ah, doncs la puta també, vinga.
2: Clar, és que això va ser un moment, Anna, és que ara ja no el pots recuperar, aquest moment de quan tenies 14 anys i anaves amb el cotxe amb els teus pares posant aquesta merda.
3: I no ho viuré igual, no?
1: I la meva amiga de l'INSI, que no té xarxes ni res, i fa més una dècada que no sé res d'ella, espero que vagi tot molt bé, com la Vanessa del Boomerang. Era de Reus, per cert.
3: Ah, sí? Mira que bé.
0: Hi ha bona gent a Reus.
1: Ara, els Catarres, que ens canten avui dijous el seu Diumenge sense drama.

0: els dies que vindran.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
2: Ai, que bonica era aquesta cançó. Això era del Correllengua, no?
3: Sí, que bonica que era, eh, Sergi? Ja que parlem de llengua, fem-ho bé. Animar-te és que funciona, eh? Més a més, en moments que ets d'una mica de puro.
2: Pots dir tràngol en lloc de puro.
3: Sí, en un bon tràngol.
2: Has dit de puro?
3: I tant.
2: Molt bé.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Un quart i un minut de 9 del matí, nou espai de crítica cinematogràfica de la Laura. Demà que tenim ja el calendari, anar a veure La Bola Negra. Abans els deia que no sabien que l'Albert Pla apareix fent de fatxa en aquesta pel·li, que trobo que li va molt
3: bé. La Bola Negra?
2: Sí, sí, sí, sí.
5: És que crec que hi surt tothom a La Bola Negra. Des de la Glenn Close fins a l'Albert Pla, passant per la Penélope Cruz,
2: i el Guita Rica. El que fa de Paquita Salas també surt.
6: És que hi són tots.
3: Sí, bueno, perquè és dels Javis, sí, i per exemple, el de Paquita Salas sembla que el tinguin allà subcontractat en una gàbia en un soterrani per anar-lo traient de tant en tant.
2: Sí, sí, sí.
3: El Bryce F.
2: Bàsicament és això, sí, sí.
3: Però que també et dic que estan molt de moda els cameos, perquè, per exemple, ahir comentava amb una amiga que havia anat a veure Cronos, que allà també, no ho vaig dir aquí a la ràdio, però surt el Basté... A la roda de premsa, la Patricia Plaja, que és la cap de comunicació original dels Mossos, que és el paper que fa la Diana Gómez. Vull dir, surt gent per allà com perquè els cassis, saps? En plan easter egg.
5: El Basté és molt pesat, eh? O sigui, ja no cal que sortís a totes les pel·lícules que es fan a Catalunya.
2: Fa de periodista?
3: Sí, encanta fer això. S'encanta ell.
5: És com Vicky Cristina a Barcelona, que també sortia per allà. Dius, vaja.
3: El que jo penso que li deu haver picat és el d'aquí al costat, però bueno.
5: Clar, home.
7: Bueno, ja va sortir a la casa nostra.
5: És veritat, sí. Cadascú surt on surt.
2: A veure, fer cameos és, crec que, bastant menys important del que pot semblar.
3: Sí, clar que sí. Ningú se'n recorda després.
2: Anem
3: a més, costa, perdó, avui, avui estic una xerrera, que algun cop hagués sortit amb algun cameo, algun videoclip, alguna història, està tot el puto dia allà, perquè han d'anar gravant com diferents... com es diu en català, tomes,
2: preses,
3: et surt malament, has de tornar-hi, t'has d'esperar, vull dir, que per després del resultat, que a més ni et paguen ni res per fer coses d'aquestes.
2: Però la il·lusió que et feia, almenys la primera vegada.
3: Sí, ja
5: tu n'has sortit uns quants?
2: Jo un de Cacma de Faca.
5: No, el de Res Especial de la Flora també hi va sortir.
2: Ah, és veritat. Sí, sí, tot, és veritat, per sortir un segon fa pal.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, no té cap sentit, jo no ho faré més.
2: Bé, gràcies, Sergi, per desbloquejar-me aquest record. Sí, abans que es renovi la cartellera de demà...
3: Mira, justament és que aquest és el motiu pel qual he hagut d'anar a veure... El Cirqueïdo corrent i de pressa, perquè van saber, calla, que a partir d'ara tot serà La Bola Negra. Exacte. I ja hauré que haurà caducat això. Per tant, anem a parlar del Cirqueïdo.
8: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre?
2: Que per cert, aquesta escena explica tan Sorogoyen que la...
3: No m'ho trepitgis el guió, tio.

0: porten molta estona en aquest bar. I clar, ho he entès tot quan m'ha sortit aquest clip de la Vicky explicant com va funcionar aquest rodatge.
1: Y el coche me dejó como a dos calles del restaurante. Entonces yo fui caminando por la calle ya sin saber si esa parte estaba siendo grabada o no. O sea, imagínate el delirio. Entonces yo entré al restaurante y dije, oye, creo que hay una mesa reservada a nombre de Esteban Martínez. Y en ese momento vi levantarse a Javier. Recuerdo que el corazón me iba a 2000.
2: ¿Cómo estás?
3: Bien.
4: Y una vez ya damos acción, fue una experiencia que no he vivido nunca, claro. Es la vez que menos he dirigido en el sentido literal de la palabra. Porque no... Ya está. Una hora y media y a ver qué hacen estos dos.
5: Si t'interessa...
0: O sigui, va ser una conversa improvisada.
5: Si vols, Laura, l'Albert Serra ha fet pel·lis senceres, així, eh? Vull dir perquè també us hi llanceu en el seu univers.
0: No, clar, és que a vegades no vas a investigar com s'han fet les pel·lícules i quan et donen aquestes dades, flipes.
6: Jo sóc la Vicky i, clar, el Bardem imposa.
0: O sigui, no.
6: Tiarraco que penses.
0: És que l'experiència
6: de... A veure què em diu aquest home i què em fa.
5: I aquí fa de capullo, eh? Sí. I a sobre.
0: Bueno, a veure, anem a parlar sí, de Javier Bardem, perquè una mica el meu point de després de veure aquesta pel·lícula en què jo entro de ple, diguem-ne, en el personatge públic i cinematogràfic de Javier Bardem, perquè jo fins ara sabia que Javier Bardem pues, era el marit de Penélope Cruz, que era un senyor que a les nostres mares, en general, a nivell generacional, els encantava. I que jo sempre havia pensat, pues jo no sé per què us agrada tant aquest vell.
5: No has vist Jamón Jamón?
0: No
5: és
0: ni guapo ni res.
5: No l'has vist?
0: No he vist cap pel·li, Bardem, no he vist res. I jo simplement el veia a les revistes de premsa rosa i pensava, però aquest vell, tio, per què els agrada tant? Pues sí, no és ni guapo ni res. Bueno, he canviat d'opinió, no?
6: T'has enamorat de Bardem, eh?
0: Després de molts anys, jo crec que és un part de fer-se gran. I de madurar, perquè clar, jo amb 12 anys, quan sentia aquests comentaris, jo no podia entendre els codis del que és sexy i el que no és sexy, m'entens? No tenia la suficient experiència vital. I jo ara, després de veure aquesta pel·lícula, dic, ho entenc.
6: Estàs in love amb el Bardem, ara, eh?
0: I get it. Evidentment, molt gran per mi aquest senyor, vull dir, no passaria mai res. Però sí que entenc el sex appeal del Bardem. Que és el que dèiem ahir, que ja se'n va començar a escapar perquè estava molt emocionada, que és que hi ha hagut molt de rebombori. Bueno, tampoc molt de rebombori, però hi ha hagut sempre el típic comentari de, ostres, la Vicky Luengo i el Javier Bardem, com pot ser que siguin pare i filla, si no es porten tant... Sí que es porten tants anys, sí que es porten tants anys. Passa que estem molt acostumats al cinema que ens facin aquestes piruetes generacionals, que hi ha un senyor de 60 anys enrotllant-se amb una tia de 25 i ens sembla normalíssim, però evidentment la cosa més natural que poden representar Javier Bardem i Vicky Luengo són Vicky Luengo.
6: Es porten 21 anys.
0: Són pare i filla.
6: El Bardem té 57, la Vicky Luengo té 36.
0: Seria un pare jove.
5: Sí, però per la història lliga, oients, o sigui, quadra bastant.
0: Sí, exacte, i per la història lliga perquè, bueno, faig un petit... No és un spoiler molt gran, vale? Però una mica el context és que el Bardem és un pare d'aquests absent que va tenir la filla amb 21 anys, bueno, si féssim cas a la seva edat real, tampoc ho diuen, i després va refer la seva vida amb una altra dona, va tenir més fills,
5: etc. Sí,
0: etcètera.
5: Però perquè com a jove director de cine es va enrotllar amb una actriu, digue'm també amb això.
0: Bueno, passa molt, no?
5: Sí. A la ficció.
0: A la ficció, exacte. Crec que passa que és una pel·lícula que barreja molt això, no? Com la realitat i la ficció, no la realitat dels actors i del Rodrigo Sorogoyen i companyia, sinó que hi ha aquesta cosa de la metapel·lícula perquè és una pel·li que va d'un rodatge, llavors ja vas veient que com es relacionen una mica la gent del món del cinema, que és el que més impacta, no? Hi ha molta gent que ha fet la crítica dient, ostres, m'ha remogut moltíssim perquè sóc una persona que treballa al món de l'audiovisual i he vist moltíssimes vegades aquestes escenes de conflicte, n'hi ha una de molt potent a la pel·lícula, que m'agradaria saber com la van rodar també, perquè potser també Sorogoyen va fer un mètode d'aquests estranys seus. Em vaig sentir incòmoda. Però, clar, com a persona que no forma part d'aquest univers, tampoc em va semblar tan bèstia. Bueno, potser perquè ho tinc molt normalitzat.
6: Podeu descriure quina és aquesta escena?
0: És una escena en què, bueno, bàsicament el director acaba cridant i tractant fatal al repartiment, doncs perquè han de gravar una presa moltes vegades perquè passen coses i al final s'emprenya i diu, això sou professionals o no sou professionals, no? I ho fa de molt males maneres fins al punt de que bueno, hi ha gent de, no vull fer spoiler, però hi ha gent de la producció de la pel·lícula que pren decisions al respecte d'aquesta situació.
5: Jo vull que em diguis el teu parer sobre bàsicament dues coses. La primera aquesta, fins a quin punt, no? Una situació de feina, d'atenció, de rodatge, que el que compta és el temps i els diners que et gastes de l'empresa que et paga la pasta, fins a quin punt doncs pots arribar a escridassar?
0: No ho pots fer en cap cas, és una falta de respecte i abús laboral, però és veritat que a vegades ha semblat, quan hi ha hagut gent que ha parlat d'aquesta pel·li, que només passa al món de l'audiovisual, i jo crec que ho tinc tan normalitzat en molts altres àmbits que tampoc em va semblar una cosa extraordinària. Evidentment que detecto la violència i detecto l'abús de poder i em sembla fatal, però penso, i això també passa en un estudi de ràdio.
6: Home, i tant.
0: I això també passa en un supermercat.
6: I en un hotel, vull dir, això passa a qualsevol ambient. I en el moment en què hi ha una posició de poder i una que no ho és, i

0: tu l'exerceixes malament, doncs passen aquestes coses.
1: Però aquí,
0: coses,
1: sí. En aquest cas, és un geni que té Òscars.
0: No, clar.
1: L'altre tema, Laura, per mi cap dalt, que no se n'ha parlat tant. Fins a quin punt creus que una persona, un home, pare absent, geni, que maltracta i escridassa la genital, fins a quin punt pot fer les coses bé, encara que sigui ja l'últim terç de la seva vida, pot fer-ho bé.
2: O sigui, m'encanta que m'estiguis entrevistant respecte a la meva opinió d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, és que cadascú diu una cosa diferent sobre aquest tema.
2: És que jo ja us vaig fer ahir el petit spoiler de que a mi realment el que més m'ha commogut d'aquesta pel·lícula i el que més m'ha afectat personalment per la meva vida, bàsicament, és la relació entre el pare i la filla. O sigui, a mi el que em fot negre, i suposo que per això connecto tant amb la Vicky, amb el personatge de la... Em sembla que... Com es deia? Com es diu? Emília. El personatge es diu Emília. Perquè hi ha aquesta mena de contradicció que em sembla superinteressant entre la tendresa que ella sent pel seu pare, que de cop i volta l'ha contactat després de moltíssims anys de no haver-la vist, l'ha decidit fitxar per una pel·lícula i ajudar-la en la seva carrera professional com a actriu, però alhora té un ressentiment majúscul d'aquesta persona, no ha fet absolutament res bé com a pare, ha tractat fatal a la meva mare, té uns records absolutament esbiaixats, perquè el tio es pensa que, bueno, que té com moments nostàlgics d'infància amb ella i com si hagués sigut un pare més o menys normal i haguessin convertit moments especials de la seva vida, i ella el recorda com un monstre, no? Uh-huh. Llavors, penso que hi ha com molta inconsciència per part d'aquest tipus de perfil d'home respecte als records que tenen els seus fills sobre ells, i crec que mai és tard per intentar fer una mica de revisió i de reflexió. I hi ha diversos moments de la pel·lícula en què gent del voltant del personatge del director li intenta fer reflexionar sobre com ha estat realment la relació amb la seva filla, més enllà de que ara ja hagi decidit de cop i volta que hi haurà un paper en una pel·li, saps? I al tio li costa molt i al final hi acaba arribant, Bueno, no sé, ja ho veureu si l'aneu a veure o si la veieu després quan la pengin a Movistar Plus, em sembla que serà, perquè és original de Movistar Plus, però vaja, que és una mica el que passava a Valor Sentimental, que veus aquells senyors que et fan una mica de pena perquè penses, hòstia, no s'ha enterat d'absolutament res, és flipant el nivell de discapacitat emocional que tenen, perquè estan absolutament enlluernats per altres coses com la feina, l'èxit professional, la fama, no sé què, o altres vides que han construït amb altres persones, i de cop diuen, ah, que teniu una filla, Ah, que tenia unes necessitats quan tenia 7, 8, 9, 13 anys i no ara que ja en té 35 i que de cop i volta, doncs ja, ara que ja està tot fet, vaig jo a fer-li el favor de donar-li un paper en una pel·li meva i que es faci famós, encara m'haurà de donar les gràcies. A mi tot això, bueno, ja veieu que em posa tensa i crec que sí que tens l'oportunitat de canviar, la veritat. O sigui, crec que sí que tens l'oportunitat de redimir-te. Falta que et mengis l'orgull, encara que tinguis 57 anys, 68 o 80, i que demanis disculpes, que és una mica que esperes en tot moment de la pel·lícula. Quan aquest senyor es disculparà? Ja no només amb la Emília, que és la seva filla, sinó també després d'aquesta escena que dèiem amb tot l'equip de la pel·lícula. Tampoc es disculpa. Va, perfecte, saps? Vull dir, tranquil. Ja et perdonarem, només perquè et donaran 80 milions de guardons, no?, per aquesta pel·lícula. En fi, podria estar fent una TED Talk sobre això.
1: No. A mi m'ha encantat la pel·lícula.
2: Durant 25 minuts, a mi també m'ha encantat. Penso que és que Rodrigo Sorogoyen és probablement ja ara mateix un dels meus directors preferits.
1: I mira, ja que ens has dit, ja per acabar, que no havies vist cap pel·li de la Bardem i que ara t'ha agradat, si el vols veure jove i atractiu, com quan les nostres mares el veien, et recomano, a banda de Jamón, Huevos de Oro, que el Bardem fa de paleta un senyor pobre i humil, i té uns ous d'or i diu que el seu somni és construir a les cacielos com polles per ser un gran constructor, i les ties que es vol follar la pel·li segurament ho fa és Maribel Verdú i Maria de Medellín. És una pel·li, per cert, cineasta català, Vigues Luna, el coneixes?
2: Home. Sí, el que va fer la Teta i la Lluna.
1: Sí. Doncs mira, apunteu-vos aquesta. Huevos de Oro, amb Javier Bardem, bona part de la pel·li, sense samarreta.

0: Necessitàvem una mica el camí de la Salosa, que per allà on trepitgen creixen flors i violes i ens alegren al matí. Ara hem arribat a 2:15 i ara ens tornem a posar una mica seriosos, que ens actualitzem. Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Avui és dijous, és 24 de setembre, és la Mercè, són 8:45, en punt. A què cal saber per avui?
1: Doncs que Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir, unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Atenció a aquesta notícia, perquè els Mossos han trobat el cadàver d'un home que portava 2 anys mort en una casa a Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa.
2: Ai, mare de Déu.
1: La víctima va ser localitzada ahir en una casa aïllada d'una urbanització. Els veïns havien donat l'alerta trucant al telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps. Quan hi van entrar, els agents van trobar el cadàver tapat amb una manta en una habitació de la casa on vivien les dues dones de 59 i 22 anys i totes dues han explicat que l'home de 77 va morir fa 2 anys assegut al sofà i que el van deixar en una habitació. Els Mossos han traslladat les dues dones a un hospital perquè rebin un reconeixement mèdic i atenció psicològica i, de fet, el cos no presentava signes de violència, però l'autòpsia ha de confirmar si va morir per causes naturals.
2: Déu-n'hi-do.
1: I acabo explicant-vos que l'Ajuntament de Lleida aprovarà l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport i, per tant, sumarà prou vots per tirar endavant. I votaran a favor a canvi que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que diuen que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A Lleida ja es van intentar prohibir el 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions de llibertat religiosa.
0: I ara els titulars d'esports.
1: El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Alexander Sekulic rep al Palau Blaugrana l'Efes d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espart Uni Girona per 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: I avui, segon dia de tardor, la tardor per ara no es veu.
1: No, perquè el matí d'avui estarà dominat pel sol, al migdia l'ambient, de fet, serà més càlid, amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus, localment per damunt doncs, d'aquests valors. La tarda serà assolellada i de caràcter estiuenc, amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada amb brises a partir del migdia.
0: I ara avancem amb les roba estesa, que si ja no les podeu veure en directe, almenys podeu gaudir de la seva música aquí a ICAT, que us despertem els matins fins a les 10. Roba estesa amb la cantant andalusa La Mare. Juntes ens canten Bollera.

0: Escoltes i cas.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona,
3: consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
6: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
7: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
8: Però si no heu ni marxat.
6: Calla, veu d'ICAT.
7: Sí, que ens talles el rotllo.
6: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
7: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
6: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
7: O millor que ICAT per passar-la acompanyada.
6: Aló!
7: Ep, ep, ep!
6: Ara tu, veu d'ICAT!
9: Aló!
5: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Les 8:38, mira, ens escriu la Carolina, la nostra oient, professora, artista i cinèfila, que diu que anirà a veure La Bola Negra avui mateix i el cinema fenòmena amb tots els seus amics.
11: Molt bé.
10: Així que està engrescada.
12: Però avui és el primer
10: perdoneu,
12: dia que
10: perdoneu,
12: s'estrena.
10: Demà.
11: Val.
10: És que...
11: Dic que no hi hagi alguna mena preestrena al fenòmena.
12: Ah, sempre hi ha algun listo que sap com aconseguir aquesta mena d'imitacions.
10: Diu, estic segura que serà el monotema cinèfil dels pròxims dies.
11: Segur,
10: jo trobo
11: sí.
10: Que dies és una mica optimista, segurament.
12: No, i mesos.
10: Mesos.
12: És que jo ara tinc tant de FOMO que penso que m'he de buscar un foret al cap de setmana que em va fatal per mirar aquesta pel·lícula, perquè tots els meus amics han quedat dimecres que ve al vespre per mirar-la. Què tinc jo els dimecres al vespre?
11: Castells.
12: Sí. Em vull matar. Bé. És aquella època de l'any que penso, jo per què faig això?
11: Doncs perquè t'agrada.
12: No, sí, ja. Endavant.
11: Ja està. No has
12: setmana de concurs, em fotré una turra i intentaré competir amb els Javis.
10: Mira, la Núria que et diu, Laura, has de mirar Mare Dentro. A mi no em va agradar gens. No sé si aquí us va agradar Mare Dentro, de la Menava.
12: No l'he vist.
10: Fora. I El Buen Patrón, aquesta és superxula. Mira, a Laura, et molarà, El Buen Patrón fa de directiu d'una empresa de tota la vida i que, bueno, que creu que és superbon patró, tracta bé els treballadors com si fóssim una família, però vaja, també es folla les secretàries, tal i qual. És la Javier Bardem, superfastigós.
12: Sempre fa de personatge execrable, o què, aquest
10: tio? No, però vaja, és que et captiva aquest tipus de personatges que fa, eh? La pel·li
12: no,
10: és de...
12: No, és que a mi em fa molt bé, tio, és una màquina.
10: Sí. De fet, guanya el Goya, millor pel·li, està superguai.
12: Una comèdia... M'agrada aquesta, sí.
10: Sí, comèdia obscura, però que val super la pena. Diu, em va violentar molt segons quina escena, però no m'estranya. La de la taula, diu, la de l'escena de la parada del Zero Goya.
12: Sí, home, aquesta ja està feta perquè estigués absolutament brutat allà, a la cadira del cine.
10: I el Luis diu, Mare Dentro, la millor pel·li que s'ha fet a la història del cine. Bueno,
11: caram.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4566.
10: Bé, entreu, que ens encanta que ens feu comentaris de cine aquí super random, segons va avançant a la programa, com l'usuari Xarnego, que ens envia un meme, que surt la Glenn Close, i llavors la imatge de sota està més enllà, i diu Glenn Farr. Pues gràcies.
11: també
10: pel post cinèfil del dia.
11: Està bé.
10: Ara hem de jugar al miniquiz. A quina àrea temàtica? Coneixements de la història del cine o una cosa més popular, potser avui?
11: Cosa popular. Avui, que és la Mercè, volíem fer una pregunta sobre Barcelona, però hem pensat que tots els barcelonins deuen dormir. Per tant, us la farem d'una altra cosa.
13: Vaig buscar un tras de vida pels carrers de la ciutat on canta la història mestissa filla de moltes meitats.
11: I és que curiosament hi ha més barcelones que la nostra. Potser coneixeu la Barcelona veneçolana amb gairebé 400.000 habitants o la colombiana, que és més aviat un poble de 16.000 barcelonins. Però és per una altra Barcelona encara més petita que us volíem preguntar avui. Es tracta d'un llogaret anomenat Barcelona del municipi de Pellent, a Cornualla, Anglaterra. I potser us preguntareu per què té aquest nom un indret així. No patiu, que si no ho sabeu, avui ho aprendreu. Entre els que ja ho sapigueu ara, doncs algú tindrà premi, perquè la pregunta del miniquiz d'avui és aquesta. D'on pren el nom de Barcelona aquesta pedania de l'extrem sud de la Gran Bretanya? Les opcions. A. Un dels fills de Sir Jonathan Trelawney, Henry, va morir quan el seu vaixell es va enfonsar tornant de lluitar a la guerra de successió en la defensa de Barcelona. B. Era la llar ancestral de la família de Trelawney, una família de Cornualla que remunta a l'època saxona, i el pare de la nissaga es va sanar de tuberculosi en una estada a la costa mediterrània prop de Barcelona. C. La família de Trelawney Cross, amo de les terres, es dedicaven al comerç de textil i van ser cofundadors de la fàbrica Fabra i Coats de Barcelona, actual centre cultural. O D. Era l'indret on va néixer de Barcelona Manufacturing Company, constituïda per la fusió de 14 companyies britàniques relacionades amb fil de cosí, però liderades per Andreu Basté i Ros, empresari barceloní de filats i teixits de cotó.
0: 638-6845-65. 638-6845-65.
11: Que consti que la pregunta ens l'ha deixat escrita la Laia Vidal, perquè deu-n'hi-do quines opcions més llargues que ens ha col·locat.
10: Bé, faig un resum. Perquè la ciutat de Barcelona, o el poble de Barcelona d'Anglaterra, es diu així.
11: Sí.
10: A, per un dels fills d'aquest senyor que va morir en un accident no sé què de Barcelona. B, era la llar ancestral de la família que tuberculosi a la Barcelona a prop del mar. C, la família Trelawney Cross, que eren els amos de la terra, no sé què, no sé què, la Fabra i Coats, que fan un festival de còmics i d'autoedició la setmana que ve. D, era l'indret on va néixer de Barcelona Manufacturing Company, per un motiu com aquest i aquest, i aquest altre. Avui, entre tots els encertants, sortegem aquesta nova edició i ens quedem a Anglaterra, però la victoriana, aquesta nova edició del quadre de Dorian Gray, el llibre d'Oscar Wilde, que s'ha traduït de nou al català, ara sense cap mena de censura, ara amb tot l'element queer i sensual que tenia l'Oscar Wilde, tant ell com els seus personatges, i d'aquí una estona sentirem les paraules del seu traductor, l'il·lustre Abrenc Yannick Garcia. Regalem aquest llibre d'Oscar Wilde entre tots els que avui encerteu la pregunta del miniquiz. Aneu responent aquí al grup de WhatsApp mentre nosaltres gaudim del teu amor, de la Ludwig Van.

0: els experts, ICAT.
1: Vaig buscant un traç de vida pels carrers de la ciutat. Un canta la història mestissa, filla de moltes meitats.
2: Tres quarts i un minut. Mira, escriu la Maria, ara que sentíem la cançó del teu amor, de la Ludwig, que diu, aquesta cançó que heu punxat és la de Mai trobaràs del Sopa? Hi ha relació... Mai trobaràs...
3: Jo no l'acabo de veure, eh?
4: No, li veia un punt més de Dire Straits, sonorament, és a dir, a aquestes guitarres...
3: Per mi és molt pet. Bueno, aquí cada
4: no
3: un
4: és aquesta,
3: tema.
4: És creure.
3: Crec sí, que creure és més,
4: la
3: encara.
4: La patera, sí.
3: Però el teu amor ja té unes pàtines.
4: Ja té alguna coseta, sí, sí.
3: Bé, bueno, pregunteu-li al Quim Carandell, que ell no té cap tipus d'escrúpol en dir-te sí, és un plagi d'aquesta.
4: Li ho preguntarem. Mentrestant, el que hem de fer és resoldre el miniquiz d'avui. Sentim els Charango cantant-nos aquesta cançó sobre Barcelona, perquè us preguntàvem d'on pren el nom de Barcelona aquesta pedania de l'extrem sud de la Gran Bretanya, amb unes opcions llarguíssimes que diuen A, un dels fills de Sir Jonathan Trelawney, Henry, va morir quan el seu vaixell es va enfonsar tornant de lluitar a la Guerra de Successió. B, era la llar ancestral de la família Trelawney, una família de Cornualla que remunta a l'època saxona, i el pare es va sanar de tuberculosi en una estada a Barcelona. C, la família de Trelawney Cross, amo de les terres, es dedicaven al comerç de textil i van ser cofundadors de la Fabra i Coats. O D, era l'indret on va néixer de Barcelona Manufacturing Company,
3: que no em puc contar,
4: constituïda per la fusió de 14 companyies britàniques. Doncs l'opció correcta era la A. El nom Barcelona, doncs, el rep per aquesta zona de Cornualla, apareix per primera vegada en documents cap a l'any 1740, i això va ser en memòria d'un dels fills de Sir Jonathan Trelawney, Henry, que va morir quan el seu vaixell, sí, es va enfonsar davant de les illes Scilly, el 1707, tornava de la Mediterrània, on havia lluitat, sí, a la Guerra de Successió i en la defensa de Barcelona. Hem rebut 92 respostes, de les quals 74 han estat correctes, per tant, Laura, et demano un número de l'1 al 74.
3: Vinga, doncs el número 17.
4: El número 17 correspon a en Santi, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat en 22.
2: Felicitats, Santi... Mira, Santi L, Santi B. Santi BL, potser Santi Balmes Lesbian.
4: Epa!
3: Ah?
4: Doncs mira.
2: Santi BL, espera, que miro el seu avatar... Bueno, té el mateix pentinat.
4: No,
2: té una altra cara.
4: No,
2: té un altre rostre. Santi, felicitats. T'endús el llibre El quadre de Dorian Gray, nova traducció al català, ara en Censoret, aquest llibre d'Oscar Wilde que ha traduït el Yannick Garcia. 11 minuts perquè siguin les 9 del matí. Tenim nou material musical. Escolteu.
4: Aquesta qui sentim és la Venus, que a principis d'any publicava el seu últim treball, Mai vista trista, amb cançons com la que sentim, Qui s'enamori perd. És un material que li agrada molt a la Laura.
3: M'encanta aquest disc. Escolteu, s'ha d'escoltar més. És que és com que ja ha caducat, saps? Ja anem tot tan ràpid que a principi d'any ens sembla que fa una eternitat. Aquest disc no s'ha escoltat prou.
4: L'anem punxant, aquí a la Valèria Saurí. Doncs avui treu nova cançó i, a més s'apropa noves sonoritats transalpines. La cantant de Sabadell publica la cançó It's Hard to Be So Funny i ho fa amb col·laboració d'ETT, és un artista de Milà. És una cançó que obre una nova etapa per la Venus, molt lligada a les connexions que ha forjat amb l'escena alternativa italiana, arrel d'un camp de composició que va fer a Puglia el 2025.
3: No, mira, hi ha anat tan bé que Siderland s'han pogut copiar una cançó d'un grup italià que va descobrir la Venus.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: Les dues artistes barregen català, italià i anglès en una cançó desenfadada i irònica sobre la càrrega absurda que suposa sentir-se una persona especial, exòtica i interessant. Vols sentir la Valèria?
3: Sí, sisplau, sempre.
5: Hola, experts i expertes, com esteu? Aquí la Venus, que ara fa dies que no us dic res. Us porto un single de coalició italiano, catalana-italiano. Una d'aquestes col·laboracions que us aniré presentant, i aquesta és la primera, It's So Hard to Be So Funny, i que, com diu el nom, parla d'aquesta cosa exagerada, bastant hiperbòlica, de la dificultat de ser tan divertida, tan fantàstica i tan original, amb aquesta ironia, doncs això, la dificultat que té en el món d'avui en dia. I res, espero que la gaudiu molt i ens veiem a la propera. Una abraçada.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Minuts perquè siguin les 9. Per atenció, Laura, la pregunta del dia d'avui, que és la següent. Quan vas a Barcelona, li dius pujar o baixar i per què? I també, avui que fan festa els barcelonins, pots pronunciar-te sobre la seva idiosincràsia i, en general, què on de Barcelona, però també com t'hi trasllades.
2: És una pregunta molt llarga, trobo,
1: Mira, que et serveixi d'exemple, perquè cadascú té la seva perspectiva. Comencem, abans que responguis tu, Laura, amb els àudios dels oients. Comencem amb l'Emmanuel, la nostra oient francesa, que es queixa que a Barcelona hi ha molta gent de fora i es queixa que molta gent parla en anglès. Perquè, clar, quina llengua haurien de parlar tots a nivell global? El francès. Bé, sentim-la.
3: A Barcelona no hi vaig molt. No hi vaig sovint. A veure, expos, al teatre, a vegades... Però m'agobia molt, perquè hi ha molta gent. Està ple de turistes, ja n'estic acostumada. És que no sé com comportar-me quan la gent es posa a parlar-me en anglès i al carrer. No sé, em sembla superestrat. Jo sé que a Mataró, si vull anar a fer una cervesa o a prendre alguna cosa amb uns amics, podem anar a qualsevol lloc i sempre hi haurà espai.
1: A Mataró hi ha més terrasseta. Laura, tu que sí que ets com jo, que ets d'una altra comarca, però vius aquí, i a mi doncs m'encanta viure aquí, em sento supercòmode. Tu també és aquest cas o marxaràs en algun moment?
2: Jo sempre tinc darrere del meu cervell la idea d'en algun moment marxar, perquè, per exemple, crec que no m'agradaria tenir fills aquí, si algun dia els tinc. Però he de dir que ara mateix estic molt còmode. Fa un temps que he aconseguit que m'agradi molt aquesta ciutat. No és una cosa que em va passar des del principi, s'ha d'anar treballant. Però crec que no és tan terrible com et penses quan vius fora de Barcelona, que sembla que allò sigui el mal i no sé com la gent pot viure a la ciutat
1: ara,
2: no m'agrada gens baixar amb cotxe i entrar per la ronda litoral, quin agòbio. Bueno, nois, res és tan greu, de veritat us ho dic. I prefereixo que vingueu vosaltres de Vic que vingui en guiris italians, m'entens?
1: A més, és que de Barcelona a Vic és un tros molt llarg, és normal que vinguin ells. S'ha satanitzat tenir fills a Barcelona? Últimament ho s'ha dit molt, a dir això, no?
2: Bueno,
1: jo mai tindria fills a Barcelona, però com si els haguessis d'entrar als espartans perquè els
2: entrenessin. El
4: realment,
2: mateix.
4: Jo va ser el motiu pel qual vaig marxar de Barcelona. Perquè és veritat que vivia en un pis de 50 metres quadrats i només el fet de buscar un lloc on vinguessin les bessones ja va provocar haver de marxar. Però és veritat que ho van fer amb gust perquè realment a mi m'agrada haver-les criat a poble.
2: En defensa de la gent que ha criat a Barcelona, suposo que potser passa el mateix que amb el viure-hi, no? Que jo al principi pensava que seria impossible i ara m'encanta. I potser en aquell moment penses, oi, no, que malament. I després ho pots fer perfectament. Clar, hi ha molts nens i nenes a Barcelona.
4: Oh, i tant.
5: No només pels cotxes i la gent, sinó pel preu de l'habitatge. Està feta per rics. Nosaltres ens creiem que Barcelona és una ciutat mitjana. No, una ciutat gran. No, no, no. És una metròpoli. Una metròpoli al mateix nivell que París, que Nova York, que Berlín, els llocs als quals no he estat, però que m'imagino. Us planyo, experts, quan heu de moure's cada dia per vindre-hi a treballar. Tant els que treballeu a la ràdio com la resta de gent del chat. Horrorós, zero enveja. Clar, l'oferta cultural també la voldria jo.
6: Hombre, claro.
4: També dic... Ara m'està entrant unes ganes d'estimar Barcelona. A veure, és que
2: s'ha d'estimar Barcelona.
4: S'ha d'estimar.
1: I és que una de les coses bones, aquesta oient, que ella mateixa ho admet, no he estat a Nova York i a Londres, doncs jo sé que hi he estat.
2: I no té res a veure.
1: I ja t'asseguro que anar d'una punta a l'altra per començar és impossible, estàs tot el dia. Totalment. I per anar d'un lloc a un altre molt allunyat, t'has de planificar la jornada.
4: Sí,
1: i també,
4: home,
1: en favor de Barcelona, dic que jo, si estic amb els col·legues en un lloc i dic, vull fer un moviment de fum, m'he cansat de vosaltres, arribo de seguida a casa, a vegades amb bici.
2: No, és que a mi m'encanta això de Barcelona, no és tan gran com sembla.
1: No.
2: Si tu en 25 minuts estàs d'una punta a l'altra en una hora que no sigui
4: punta. I pots passejar-hi, jo ja sabeu que camino molt per Barcelona quan vinc des de Tetuán fins a la ràdio i m'agreu tota l'eixample i és agradable.
1: Aquesta oient, que ho deia amb bona intenció, però vaja, si anés no podria viure a Londres, o sigui, el primer dia se'n tornaria. És absurd. Va, i ara acabem amb un oient que, si molta gent ve a Barcelona per anar al teatre, per exemple, o exposicions, hi ha un oient que ve a comprar samarretes.
7: Doncs Barcelona s'hi fa una mica de pal. Perquè, clar, fa molt de teatre i llavors has de baixar a Barcelona. Perquè Girona és més amunt. L'altre dia vam anar-hi a la botiga del Mai Morirem. Hi ha roba del rotllo independentista i antifeixista. Comerç local. El metro ens va costar quasi 30-40 euros. Tots tres, perquè has d'agafar un bitllet per cada un, t'has de comprar una targeta, una per cada un, i te foten aquí, el viatge val 3 euros, però entre 3 euros més o 5 de la targeta, per 3, per 6, perquè clar, has de pujar i baixar.
8: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
4: que ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
2: És veritat, enhorabona, Sergi.
4: De la meva escala.
2: Volia englobar-li el mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
1: Pots dir allò molt de pel·li de és el menys dolent del sistema.
4: És el menys dolent del sistema. Estic molt il·lusionat.
1: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
4: Aquest to, puteta.
6: I el truc us va a parir.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: I quan ens acostem a les 9 del matí és el moment de plantejar-nos un dilema i avui ho fa en Roger Saró.
1: Sí, companys, preu atenció i oients també que vull que us pronuncieu. Avui he tornat a practicar aquell format de donar dues opcions, dos guanys, per així dir-ho, dos avantatges, però que cadascuna té la seva contrapartida. Eh? Heu de triar obligatori una o l'altra. La primera, us dono un tiquet de no tenir càncer en els propers 15 anys.
4: Sí.
1: És com una assegurança.
2: 15 anys
1: val
2: 15 gaire, 15 anys, eh?
1: Bueno, però depèn de si ets jove, dius, no és gaire, però de normal no pensava tenir-ne. Depèn de l'edat que tinguis, el temps de vida que et quedes, una bona assegurança, ok? No càncer en 15 anys.
4: Ai, que serà l'altra opció, quina és?
1: No, espera, l'altra són 800.000 euros, que també et salva la vida. Laura, això són dos pisos a Barcelona.
2: No, no.
1: 800.000 euros i, a més, et diuen la data i hora en què moriràs i no pots dir que no i no pots no escoltar-ho.
2: Ah, això de regal.
1: Sí, són sí. Noi. Per tant, opció A, no càncer en 15 anys. Opció B, 800.000 euros i et diuen el dia que moriràs i no pots tapar-te les orelles.
2: Vale, el tiquet del no càncer.
1: No càncer?
2: Sí.
1: Però, clar,
2: és que l'altre em dona masses problemes. No és perquè m'importi tant. Saber,
4: quins problemes? Els 800.000 euros són 800, un problema.
2: 800.000 euros és la frase de cunyat de quan et toca la loteria.
4: No
2: t'arregla
4: la vida. No,
9: però imagina que et diuen que mors demà.
4: Aquí
2: clar,
4: està.
2: Exacte, jo no saber.
1: Ja no ve d'aquí.
4: Aquí està, exacte.
2: Però tampoc ho voldria saber si em diguessin moriràs amb 87 anys.
1: Val, ja, Laura, quants anys tens ara? 20 llargs, no?
2: 31, 30
1: curts.
2: Ha sigut duríssim,
1: d'aquí 15 en tindràs 47, 46.
2: La veritat és que no entre els meus plans tenir càncer amb 47 anys. Vull dir.
1: No, bueno.
9: I tenia 800.000 euros tampoc.
1: Anna.
2: No.
9: Jo trio la primera opció.
1: Va, salut davant de tot,
9: sí.
1: Eh? Però 800.000 euros t'arregla el problema. Ah, Sergi, tu, Sergi.
4: Demà? Salut.
1: Salut. Sí, però, bueno, tu ja tens casa.
0: Que ja són les 9! Una hora i plegem! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: la Lua. Mira, jo aquesta la vaig descobrir a TikTok, que m'han de cantar també explicar coses, tu, Sergi.
1: Doncs, la vaig descobrir a través de Spotify amb novetats en català i realment ens va agradar molt aquesta cantant.
2: Aquesta cantant surt d'Eufòria, nens. Hauria de saber com a treballadors de 3CAT.
3: Oh, és que no ho he vist.
1: A veure, Eufòria, vam quedar que totes les novetats pel que fa Eufòria ens les portaries.
2: Ah, jo he de ser responsable d'aquest programa que no segueixo.
1: Lua, nosaltres no podem, no, perquè és el teu sentit de ser aquí.
2: És cultura pop, nois.
1: És portar-nos a aquest tipus de descobriments.
2: País i amb la realitat i amb la casa on treballeu.
1: Molt malament, eh?
2: I així, molt d'acord amb el Roger, que aquesta noia crec que està fent coses més interessants ara mateix a Instagram que no pas les que va fer Eufòria o que les que pot fer musicalment, que pobra. Espero que li vagi molt bé, però és que a mi m'agrada molt més el que fa de contingut, perquè fa contingut molt polític. També.
0: Doncs seguiu-la, Lua, escrita amb dues O's, la cançó que hem sentit es titulava Somriu, i amb aquest tema hem començat aquesta última hora d'avui, 9 i 3 minuts. Bon dia, Anna Closa, també.
2: Bon dia.
0: I bon dia als oients que es pronuncien sobre el dilema d'avui.
1: Els oients qui siguin, que avui notem que hi ha una mica menys activitat. Es nota que els barcelonins esteu apagadets.
0: L'enquesta guanya el tiquet anticàncer, i molta gent, com la Núria, diu prefereixo la salut, diversos oients diuen salut, però em quedo amb l'oient, en David, que diu jo agafo la pasta, ell agafa l'altra opció. Jo agafo els diners, diu, tot i que em semblen pocs, però agafa els 800.000 euros, i diu, i això de conèixer la data de la mort per començar algun dia des de morir, i per acabar, doncs m'organitzo més la vida com acabo de pagar la hipoteca, i si m'organitzo com gasto aquesta pasta amb el temps que em queda.
1: Això és un altre dilema, has fet com dos o tres dilemes en un, perquè voler o no voler saber la data de la mort és una altra història.
2: Sí, t'has flipat una mica aquí, Roger, has posat 80 capes en aquest
1: dilema.
2: Clar,
1: és que saber la data de la mort, jo crec que, bueno, no sé. És un neguit constant.
2: L'altra opció només perquè no vull saber la data de la meva mort. M'és igual els diners que em donin.
1: Totalment.
2: Ni sí, de què.
1: Exacte.
0: I afegeix el David. I sé de què parlo perquè jo he superat un càncer i diu gràcies, sanitat pública.
1: Molt bé.
4: Gràcies,
1: molt bé.
4: La sanitat pública. Gràcies. Gràcies.
0: Doncs bé, continuem, podeu seguir pronunciar-vos sobre el dilema d'avui, eh? Són les 9 i 4 i tot el que vulgueu dir ho podeu dir a...
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Podeu votar també la cançó de les 10, l'última de cada dia la decidiu vosaltres, i aquí al nostre grupet amb els oients tenim fixada l'enquesta amb les 4 opcions, els 4 tracks que us llencen, Sergi, inspirat en...
5: L'efemèrdida!
1: Un 24 de setembre, com avui del 1948, naixia a Barcelona en Jaume Sisa.
6: Amb un tros de carbó, un tros de...
1: El cantautor galàctic va debutar el 1968 amb un senzill que contenia aquesta cançó, L'home dibuixat, i ràpidament va esdevenir una de les principals figures de la contracultura underground catalana i dels moviments artístics, bohemis i hippies de la Barcelona dels anys 70 i 80. Ho feia juntament amb altres noms com Pau Riba, Gato Pérez, Carles Flavià o Jordi Batiste. Ara bé, la seva cançó més coneguda segurament és aquesta.
6: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna.
1: Mira que té anys aquesta cançó, Laura.
2: I encara funciona, tu.
1: Funciona perfectament, fins al punt que se n'han fet moltíssimes, moltíssimes versions. Sobre això pivotarà avui la tria de l'última cançó. Us fem escollir entre 4 versions d'aquest temacle del qualsevol nit pot sortir el sol, com aquesta que em van fer justament, mira, del que hem parlat avui, en Santi Balmes.
7: Oh!

0: emocionar jo amb aquesta cançó, eh? Mira, estic d'un tub, a més a més, ja estic plorant.
1: Emociona molt. Però qualsevol nit pot sortir al sol.
0: No pel sentir val més, sinó també perquè és una cançó que crec que ara, a principi de curs, es posa i es canta molt a les escoles, a les entitats de lleure. El meu cau era una cançó que cantàvem sempre el primer dia de cau per tots els nens i nenes nous que arribaven i també els que passaven del grup. Bueno, perdoneu per aquest petit record que m'ha interromput la secció de la cançó de les 9 o de les 10, ja no sé quina cançó era.
1: Cançó de les 10.
0: De les 10.
1: Tot i que són les 9. Els Love of Lesbian van publicar aquesta versió indie rock de la cançó de 6 a l'any 2017. Ara canviem radicalment de registre. La senyora Marieta de Louisville, ben un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel. De versions en rumba, del qualsevol nit pot sortir el sol, se n'han fet unes quantes. És recordada, per exemple, la que en van fer Los Manolos, però nosaltres ens hem quedat amb aquesta altra de fa 20 anys, del Sabor de Gràcia, en col·laboració amb la Trova Kung Fu. Eh? Per aquí també surt en Joan Garriga, mira, ara el sentim de fons. Meravellosa aquesta versió, tot i que està guanyant aquesta altra. Ella la Jaimito i Doña Urraca. Hola, Carpanta. L'ha reconegut ell, no?
0: Albert Pla.
1: Albert Pla. I és que el Sabor de Gràcia, el Joan Garriga, augmentaven la velocitat de la cançó, però l'Albert Pla la ralentitzava en aquesta versió que s'incluïa en un disc editat per Pedro Almodóvar l'any 2003, que es deia Viva la Tristeza.
0: Mare de Déu. Albert Pla, ahir, em sembla, o abans d'ahir, el van entrevistar a la tarda de Catalunya Ràdio amb la seva dona, que jo no la tenia tan present, o sigui, sí que sabia que actuava amb el seu grup perquè algun cop els havia vist en directe, però clar, no l'havia vist mai parlant, aquesta senyora, i tenen una relació entranyable.
1: Sí.
0: Mireu l'entrevista.
1: Albert Pla, que per cert, ara crec que presentarà un programa a la 2.
2: De?
1: A la 2CAT. No, el programa no sé de què va, però sembla que és un dels fitxatges. De,
2: I demà
1: de
2: sortirà la Bola Negra, ho havíem dit, no?
0: Sí, ho havíem
1: és
0: dit.
1: És a tots els fregats, eh, Albert Pla?
2: Dir-te, tinc ganes de sentir aquesta entrevista que dius, Laura, perquè no sé si ho he dit alguna vegada, però l'Albert Pla és les persones que més respecte em provoca. O sigui, respecte, admiració, em sento empatit.
0: No, és que va la seva, tio, em és un geni boig d'aquest.
2: Sí, el veig a l'escenari, ja estigui fent teatre o fent música, i em sento tan empatitit i tan llunyà a ell, ho dic per si algú es pensa que encara fa només marcianades.
1: No,
2: el sentiment que em provoca.
1: Jo crec que li escau molt bé aquesta cançó perquè em falta molt, molt amb el aquesta cultura galàctica, no? Dels Pau sí, Riba, del sí. Jaume Sisa, doncs...
0: Sí, anava a dir, per mi és un tipus de geni sí, català,
1: exacte.
0: Que el tenim reproduït en diverses versions. Quimi Portet, per mi pertany a aquest
1: també,
0: club, també.
1: Sí,
0: tot dels genis.
2: I a més, jo faig una cosa com a Albert Pla, m'he inspirat amb ell, que és que quan no sé on van les Z i la S en castellà, quan no m'ho espero...
1: Ho barreges tot.
2: No, faig tot S.
1: Ah,
2: en plan, m'explico, en plan, què vamos a hacer hoy? Pues, és que ell canta així, i fa gira. Sí, sí. Doncs jo trobo que és més còmode, així ningú s'equivoca, tio.
1: I acabarem amb una versió del qualsevol nit, però en anglès.
2: Oh,
1: welcome
2: home. Oh, mai sé si és necessario o necessario, perquè estan molt juntes.
1: Saps que això també m'ha passat a mi?
2: Estan molt juntes.
0: Avui hem esmorzat llengua d'una manera que no podem deixar ni tres frases d'una cançó, és flipant, eh?
1: Qui és aquest que canta? El coneixes?
0: No.
1: És en Halldór Mar, el cantautor i guitarrista d'origen islandès, afincat al nostre país, que va incloure el seu disc Wins de l'any 2014. Doncs cançons de la nova cançó catalana com País Petit, El Vent, o aquesta que sentim, The Sun Cool Rays Tonight.
0: No hi ha cap versió que estigui una mica actualitzada on són els figaflaues quan se'ls necessita? Per fer una cançó de qualsevol nit pot sortir el sol, però amb tot de referents actuals, perquè jo, Carpanta, sincerament, a mi ja no em ressona de res.
2: Saps qui és, ni que sigui?
0: Sí, un personatge de dibuixos animats o d'alguna cosa, no?
2: Bueno, un còmic, la que passava gana.
0: Exacte, però vull dir,
2: és que era de la postguerra.
0: Fota'm en Doraemon, que ja tenim una edat.
2: Però el que em parles català, el que em parles català almenys, eh?
0: Sí. Bueno, doncs jo què sé, el Rovelló. És que...
1: El Rovelló, per exemple, sí. No estaria malament, això.
0: Va, arroba figaflaues, no sé per què, crec que ho heu de fer vosaltres.
1: Figaflaues, endavant.
2: No tenim Twitter, ens van treure. Però les tres bessones, aquestes sí, no?
1: A veure, sí que és veritat que de tant en tant surten versions, jo què sé, el Paraules d'amor, les al·lèrgiques la van versionar. Mira, que ho fagin les al·lèrgiques, per exemple.
0: On és el desconcert quan se'l necessita?
1: Doncs au.
0: Arroba Carles Aledo. Contacta immediatament amb dos grups que ens fagin una versió de Qualsevol nit pot sortir el sol actualitzada amb referents actuals.
1: Crec que el tema musical el porta més en Guillemino, no?
2: Sí, també.
0: El Frank Lluís, bueno, jo ja no sé qui mana en aquesta casa.
2: Si algú ara s'està perdent, Carles Aledo no sabeu qui és un personatge d'Escobar, també, com Carpanta, Toby o Tipi Tape. El Guillemino és un músic i el Frank Lluís fa un programa a la tarda.
1: Vinga, teniu quatre versions del Qualsevol nit pot sortir el sol. Quina voteu per tancar el programa? La de Love of Lesbian, Sabor de Gràcia i Trova Kung Fu, Albert Pla o Halldór Mar? Teniu temps per votar fins que faltin 5 minuts per les 10 del matí. Ara seguim amb més música, en aquest cas els Tamber Albo i el Comboi. Ai, quin goig que fas.
2: Ai, ai.
0: Bon candidat també per fer aquesta cançó, eh?
1: Vols callar i deixar una cançó, per favor?
0: Avui, tio, no sé què passa.
1: Què passarà, Laura?

0: Obert. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Un minutet, perquè sigui un quart de 10. Laura, avui amb la llengua que has esmorzat has obert un nou meló, perquè tenim de tu gens, recordant en Carpanta, gràcies a tu.
2: Gràcies a en Cisa, jo.
1: Arriben missatges de la Thaís, també la Montse, que ens diu Carpanta, emoji de fer cor amb les mans, en David, que ens diu Carpanta, i també Protasio, que també té el seu com a nom. Crec que era Potasio, David, no Protasio, que era el seu amic gras, el que sí que podia menjar, a diferència del protagonista, que com a bon TVO de postguerra, doncs, l'únic que volia era menjar i mai menjava. Menjava res. Una mica tristònia, també, el Carpanta. I en David afegeix, recordes que és el nostre oient amb catalanitis, que és de Madrid, i és sobre aquest... clar, ell li fa molta gràcia l'ús del venir que fem servir els catalans. I ell, com que ve molt sovint aquí, diu, quan jo vinc a Catalunya, dic venir, no dic ni pujar ni baixar, dic vinga. Té una concepció molt àmplia de Catalunya perquè diu que va a la Marina Alta, però no, això hi ha ella.
2: I diu... Països catalans.
1: Sí, i diu, i quan arribo dic catalanes, ja sóc aquí. Li fa molta il·lusió el David, que és aquest oient de Madrid que el dia menys pensat entrarà per la porta, Vull dir que crec que se n'està morint de ganes.
2: Ja vindràs.
1: Bé, Laura, els catalans fan coses. Anem amb la Jota, que més hem escoltat aquests últims dies. Jota. I fan una cosa que a mi em resulta bastant sexy, tot i que l'origen no és aquest.
2: El Bacus et resulta sexy?
1: No, trepitjar raïm descalç amb altres persones al mateix cubell.
2: Va, sí, mira, una mica hot, una mica guarro també. Perquè avui hem de parlar de la festa del vi, la verema, de Verdú a Lleida.
1: L'Urgell.
2: Bueno, perdoneu les províncies, que és una cosa espanyola i tal. Per què? Perquè aquest cap de setmana celebren aquesta festa amb moltíssimes activitats, entre les quals, com no hi podia faltar, igual que en qualsevol altre indret de Catalunya que celebri qualsevol cosa, la Ludwig van, o sigui, és molt fort, allò d'aquesta gent, jo m'estic començant a preguntar si realment són ells o és IA. Saps? Ah, no és possible que cada cap de setmana actuïn a 5 llocs diferents.
1: És que diuen que els agrada molt, N'hi ha que els fa més mandra anar de gireta, ells no. I a més ara en Lluqui, espero que comenci a girar perquè m'estic enganxant.
2: Ara va dir-te, en Lluqui se li gira una feinada perquè a part del Ludwig té el seu, també.
1: De fet, el disc surt ja, no, Anna? El Lluqui de la Verde?
3: Mira, el disc surt el 2 d'octubre.
1: És l'altre...
3: I es diu A la Catalana.
1: És l'altre divendres i saps que tenen una companyia teatral, també.
2: Anava a dir, no t'ho perdis perquè aquest hivern estan a la Beckett, amb Molinaris Àngels.
1: Sí, sí.
3: Fan gira de teatres.
2: Home, és que jo no sé com estan vius.
1: Si algú no ho sabia, la seva companyia es diu Col·lectiu Pedant, a missa i repicant, jo sóc molt fan, estic comptant els dies.
2: Molt bé, doncs, no, jo el que us venia a explicar és més aviat aquesta moguda de Verdú, perquè són una gent fantàstica que han dit com podem fer-ho perquè la penya pesada i moderna del litoral català vingui d'una vegada interior a veure com fem les coses, perquè sempre les fan molt millor que nosaltres, ja us ho dic ara. Jo sempre estic molt a favor dels pobles i ciutats d'interior de Catalunya. I aquest cap de setmana, 25, 26 i 27, celebren, com dèiem, la festa de la Verema, que ara se celebra també en moltes altres localitats vitivinícoles, no? O sigui, aquesta gent que ara està recollint, bueno, ja està recollit el raïm de la vinya per fer most amb els peus, com molt bé deia en Roger, de manera més o menys sensual. Vosaltres sabreu, ja us dic ara que la manera ara mateix és zero sensual perquè és amb màquines, ja no fa
3: ai, vaja,
2: amb els peus. Però per celebrar com es veia antigament i per recordar-ho, perquè penso que també és molt interessant, doncs hi ha aquestes festes de la Verema. Què passa? Que a Verdú han decidit que no només faran una mica de recordatori de com s'ha fet el vi tradicionalment tota la vida i fer una mica de marca de denominació d'origen de Costers del Segre i aquestes coses, sinó que diuen, bueno, tirem la cara per la finestra i fem una celebració de tot el poble durant tot el cap de setmana. I hi ha activitats de tota mena. Hi ha exposicions, hi ha jocs infantils, xocolatada, hi ha tas de vins, evidentment, o sigui, només faltaria que no hi hagués tas de vins, però hi ha també...
1: És una bacanal, al capdavall, no?
2: És una bacanal, i de fet li han posat aquest nom, jo penso, una mica més comercial, una mica més perquè ens soni com més modern, que és Bacus, que al final és el déu del vi, com tots sabeu, i de fet no són els únics que han tingut aquesta idea, perquè jo no sé què collons passa allà a la Catalunya interior, a les Terres de Ponent, que hi ha molta celebració, diguem-ne, com romana. Jo tinc una amiga de Guissona que cada any no pot venir el meu aniversari, que és el 20 de juliol, perquè sempre li coincideix amb la bacanal de Guissona. Que jo penso, però quina bacanal? Per què m'estàs dient?
1: I els tios... Jo he vist imatges, és més aviat recent, no? Aquestes, bueno, recent, es refereixen a fa 2000 anys, però...
2: Sí, s'ho van inventar com els joves del poble van dir, anem a fer una festa per la puta cara, inspirada en l'antiga Roma, i es vesteixen tots de romans i tot, eh?
1: La gent que es pensa que són inventat a les fraternities americanes, no, que aquí a Tarragona ja anaven vestit, ja i l'Erdan es vestia així fa 2000 anys.
2: Clar, que jo crec que hi ha una part de vinculació amb tot el que són poblats ibèrics, romans, grecs, de l'època antiga, diguem-ne, però bueno, que és una mica gratuït tot, de dir, anem a emborratxar-nos perquè sí, i ja està. En el cas de Verdú, està molt vinculat a la cultura, com dèiem, a més també porten, per exemple, humor, no? L'Alba Segarra, el Marc Andreu, també porten això que dèiem, la Ludwig Band i diversos DJs, tant la nit de divendres com la nit de dissabte, i sobretot jo hi vaig diumenge, que és quan hi ha la cosa tradicional. Jo ho sento, però jo la Ludwig Band els he vist 50.000 vegades, no aniré a Verdú expressament el divendres a la nit per veure la Ludwig Band, si podeu feu-ho, perquè a més és gratis, vull dir, és que és una programació que tota és gratuïta, excepte els tastos de vins, per motius evidents, però jo hi vaig

0: vi. Ah, una bossa també d'una marca d'aquí catalana que fa bosses. Un càntir de ceràmica, perquè es veu que Verdús fa molta ceràmica, també.
1: Tema càntir no és qualsevol cosa, eh? Argentona hi ha un museu només de càntirs.
0: Exacte. Bueno, i que fa molt, ho vaig explicar jo pel meu Instagram, fa molt de persona adulta tenir càntirs de decoració a casa.
1: Ja, jo no he arribat encara, sí.
0: És però... com que ja et transformes immediatament en una persona respectable.
1: És que jo, em van explicar una vegada, em va encantar la història que entre els diversos tipus de càntirs hi ha el càntir de mar, el càntir de barca, que té un peu molt més ferm perquè no vessi, no? Perquè quan la barca es mou. I vaig dir, hòstia, em vull un, però ja seré un senyor quan me'l compri. Així que quan me'l compri us ho diré. I també efectes d'outfit, Laura, ja saps que no sóc així mai, ni he entrat ni mai comento aquestes coses, però clar, t'imagino trepitjant el raïm i sí que em fa una mica d'il·lusió saber si portaràs una faldilla una mica més llarga perquè podràs-la pujar una mica tot ballant sobre el raïm.
0: A veure, jo no tinc intenció de trepitjar el raïm, us ho dic. Ah! Ja.
2: Ai!
0: Jo vaig a veure què fan, però crec que aniran vestits normal, eh? Vull pensar que van vestits normal, no ho sé. Em faré una mica de crits que anessin disfressats de romans o alguna cosa, perquè crec que a més no té massa sentit, o sigui, no sé.
1: Bueno, però
0: aneu disfressats de camperols d'aquí del segle XVI, però
1: és el que
0: no
1: anava a dir. Outfit catalan hereu, segle XVIII, amb pantalons de 3/4 per trepitjar el raïm.
0: Això podria estar bé.
1: I les dones, que li doni la gana portar faldilles una mica de 3/4, com a la pel·li que hi ha un passeu per les nubes, que es posen allà sobre el raïm i s'enamoren els protagonistes, potser moraria.
0: I ja us explicaré com van vestits, però jo en tot cas estic molt encuriosida per aquesta festa i si podem trobar-nos allà, penso que serà molt xulo i és un gran pla de cap de setmana si no teniu res a fer.
1: Gràcies, Laura. Ens veiem demà.
0: Molt bé.
1: Ens quedem amb vosaltres, oients, amb una mica més de celebració que ara ens porten des d'Escòcia els Franz Ferdinand amb el seu Do You Want To.

0: Escoltes ICAT.
1: Què ens empenya per seguir l'impossible? Bogatolla és la història d'una expedició d'un grup d'amics cap a l'illa més remota del planeta.
2: Un relat sobre l'amistat, la lleialtat i la necessitat de continuar

0: creient en el teatre.
1: Text d'Ivan Benet, Cristina Genabat, Julio Manrique i Sergi Pompermayer. Amb direcció de Julio Manrique.
2: De l'1 al 25 d'octubre a l'Espai Lliure de Montjuïc.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Dofimuta amb la Filarmònica de Múnich,
5: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
6: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
7: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
8: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
9: Tatuaríeu el nom de la vostra exparella a canvi d'un pis?
10: Wow!
11: Jo sí.
10: Sí.
12: A tomar por culo.
11: Jo crec que és molt complicat. Em deia que t'has de tatuar un lloc molt visible.
9: Ah, al coll.
13: Hòstia, el coll!
14: No es pot esborrar. No. Heu de participar en aquest sentit.
13: Bé? Amb el nom de l'ex, que sembla una vaca marcada. En Cesc diu, hi ha el tatu d'un esbàstic nazi.
14: No,
11: això sí que no ho faria per
9: home,
11: un
9: no,
11: pis.
14: En Roger s'assuma l'opció de buscar una parella nova amb el mateix nom.
13: Escolta, i si la teva ex es diu esbàstica?
15: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La Braca, que ens porten aquest duet valencià, els Malifeta. Amb ells arribem a 10:15. Moment d'actualitzar-nos. 12:15 ja. Amb l'Anna Clos, els titulars de la jornada avui, que és dijous 24 de setembre. Què cal saber per avui?
1: Que Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ahir va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir, unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. Precisament Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Mentrestant, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim ministre. Primer ministre, els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no van anar a votar. De fet, és l'índex més alt en els últims 20 anys. I els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el sistema. Més coses. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en una visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca apropar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial. I acabo amb una notícia cultural perquè l'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre, que concedeix al Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements de clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
0: I a aquesta hora, 9:33, els titulars d'esports.
1: El Barça femení s'estrena a la Champions, golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. En bàsquet, el Barça debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Alexander Sekulic rep al Palau Blaugrana l'Efes d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espart Uni Girona per 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: I avui, dia de la Mercè, segon dia de tardor, s'espera bastant de sol.
1: Sí, de fet, el dia d'avui estarà dominat bàsicament pel sol. Al migdia l'ambient serà més càlid, amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus. I la tarda doncs, serà assolellada i de caràcter estiuenc, amb algunes franges de núvols prims. I la mar es mantindrà calmada amb brises a partir del migdia.
0: I ara la cantant nord-americana de Massachusetts, la Meghan Trainor, que ens canta Feu-li molt de cas quan ens canta Vera on anem dancing. I ara de seguida parlem de llibres.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 9 i 37, parlem de llibres, anem a l'Anglaterra Oscar Wildiana. Perquè tenim a mans la nova edició, nova traducció de la novel·la clàssica al quadre de Dorian Gray, la història d'aquest jove que aconsegueix la joventut eterna, aconsegueix no envellir mai, a partir d'un misteriós pacte obscur pel qual el que envelleix és el retrat del títol i no pas ell, en Dorian Gray. A partir d'aquest element de pura fantasia es desplega aquesta història sobre la vanitat, la supèrbia, l'adoració que tenim per allò jove, l'obsessió pel cos jove i també el rebuig que sentim cap allò que envelleix, cap allò que mor. També un llibre sobre el capital sexual, crec que avui en dia faríem servir aquests termes, i sobretot un llibre sobre la hipocresia, el joc d'aparences de l'alta societat victoriana.
2: Per un moment, quan has dit adoració que tenim per allò jove, em pensava que parlaves de DiCaprio, però no, eh?
1: Bueno, sí, seria un Dorian Gray, sí, perquè la gent el segueix veient atractiu, la gent el segueix veient fascinant, però Dorian Gray...
2: Però la gent a ell no el veu tan jovenet,
1: bueno,
2: eh?
1: Bueno, DiCaprio té una data de caducitat com tothom. Aquí podem entrar en altres temes, amb el retrat de Dorian Gray. Jo vaig llegir fa anys, em va molar el seu moment. Jo sabia només una mica sobre l'escàndol que va rodejar el llibre i el seu autor. El que jo no sabia és que fins ara encara llegíem la versió censurada, ja que poc després que el relat es publiqués en una revista i després en format novel·la, es va endurir el codi penal anglès i es van començar a perseguir el que es va tipificar com a actes d'indecència flagrant, que per dir-ho ras i curt es perseguia la homosexualitat. Sentim el traductor, el nou traductor del retrat de Dorian Gray, que és el Yannick García.
3: Wilde comença a censurar ell mateix el text per por, a suavitzar aquesta fascinació masculina que senten els altres personatges per en Dorian, sobretot el pintor, en Basil, i a disfressar-ho d'una senzilla amistat i admiració. De fet, el seu editor i tot el seu equip encara tenen més por de les represàlies i rebaixen encara més la tensió homoeròtica del llibre i eliminen frases o escenes senceres que en aquell moment podien ser llegides gairebé com una confessió. Per tant, el que ara podem llegir és un Wilde menys filtrat, més sincer, més arriscat, i això canvia molt la lectura de l'obra perquè de cop entens que aquest desig, aquesta obsessió i també la repressió són el motor emocional de la novel·la i no només la decadència moral que és com ens han venut tots aquests anys. En anglès van haver d'esperar més de 120 anys a llegir aquesta versió i ara per fi ens arriba a nosaltres en català.
1: Jo recordo que després de llegir el retrat de Dorian Gray, em vaig llegir un altre volum que li tinc molta estima, que és la transcripció sencera del judici d'Oscar Wilde.
2: Però és un totxo, eh?
1: És, mai un totxo havia semblat tan divertit. Mai la transcripció legal d'un judici us podria entretenir tant, perquè es veu un Oscar Wilde com molt xulesc, molt divertit, molt irònic, responent al jutge, als advocats, també acotacions del públic, brama, tal. Un llibre curiós de llegir, mai més he llegit una transcripció d'un judici, però em va agradar llegir-lo, excepte al final, molt desencoratjador, perquè, sí, Oscar Wilde va ser condemnat i empresonat per homosexual. Cal recordar-ho perquè a vegades la gent ho diu a mitges, no? Es diu que Wilde era un provocador, un escandalós, un pervertit, però no. Va anar a la presó
2: va ser per això,
1: i poc després va morir, va ser per això. Doncs ara, gràcies a en Yannick García, el traductor ebrenc i també l'editorial Bernat Metge, podeu llegir el text, bé, anava d'original, traduït al català, però vull dir sense la censura. És a dir, ara hi ha obertament sensual i molt més queer.
3: Sí, durant molts anys es va voler llegir el Dorian Gray només com una història moral o com un conte fantàstic, com separat de la vida de l'autor. I avui és impossible no veure tots els paral·lelismes que hi havia. De fet, ell ja havia tractat les mateixes idees sobre l'hedonisme, la relació entre l'art i la vida, la bellesa en ve alta, en llibres d'assaig previs. Aquesta novel·la presenta la mateixa tesi, diguem-ne, però des de la ficció. I el més trist és que al final Wilde va acabar vivint la seva pròpia història d'enamorament malaltís i de subjugació amb un jove Lord Alfred Douglas, conegut com a Bosie, que li va fer perdre el nord i que el va arruïnar econòmicament i també davant la societat. És a dir, fins i tot amb la versió descafeinada i dessexualitzada que s'havia publicat d'aquest llibre, el fiscal del seu judici va fer servir fragments del Dorian Gray com a prova de la immoralitat de Wilde. És a dir, la societat victoriana va entendre perfectament a qui feia referència la novel·la. novel·la, i de fet en poc temps ell va passar de ser el convidat graciós i cotitzat a totes les festes a ser pràcticament un empestat social.
4: I do my best to satisfy you all. You're exceedingly polite and I think it only right to return.
1: Felicitats al nostre oient, en Santi, que avui s'ha endut aquest volum, ha sigut el guanyador d'avui del miniquiz. Aneu participant cada dia 8:45 si us voleu endur més llibres i més premis culturals, i esperem, Santi, que el gaudeixis tant aquesta lectura com sembla que també s'ha divertit treballant-hi el seu traductor.
3: Doncs ha sigut una experiència divertida i intensa també. Wilde és un autor una mica perillós per traduir, perquè en una primera lectura sembla facilíssim de llegir, té un anglès molt modern, molt planer, però en realitat cada frase està pensadíssima. Té una ironia molt fina, un ritme musical, diguem-ne, i una capacitat espectacular per passar ràpidament del sarcasme a la tristesa en qüestió de dues línies. O sigui, la prosòdia és important, el ritme, i també el repte era trobar com el to just, no? No fer anar un català gaire encarcarat, però tampoc excessivament modern, que soni elegant, viu, i també una mica un punt decadent, una mica francesat, que és justament com s'expressava el món d'Oscar Wilde. I també era important saber transmetre amb certa gràcia els aforismes, les màximes, les sentències aquestes demoledores que l'han fet tan famós i que són totes subratllables i gairebé tuitejables, diríem. Crec que continua sent una novel·la molt moderna, no envellit gens, curiosament. Un text que menysprea tant l'envellir, no? Manté la seva frescor. I ens parla de la joventut, ens parla de la imatge, del culte a la bellesa, de la por de fer-se gran i irrellevant, no? De construir-se un personatge públic, és a dir, que és gairebé com una novel·la sobre Instagram, però escrita al segle XIX, no? I aquesta edició permet entendre millor qui era realment Wilde, i no només un autor culte i enginyós, sinó una víctima de la seva identitat i condemnat en vida en una societat que fins aleshores havia sigut bastant permissiva, val a dir, és a dir, que sempre que no saltessis a l'esfera pública, no? Però per aquest canvi legal la vida se li complica i molt, i crec que tothom el pot dir. Sí, perquè el text és fresc, com deia, té ara una altra fundària, una altra profunditat, no? I podreu descobrir un Wilde valent, vulnerable, però molt contemporani.
0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: El sapet, que sempre acaben traient el caparró aquí els experts, ja sigui en forma de records dels personatges habituals o també en forma de les cançons que us triem cada matí. Ara que ens separen només 13 minuts de la 10 definitiu, us hem punxat Parla dels Pets. Avui, que és la Mercè, dia gran de la Festa Major de Barcelona, us hem preguntat, ara de seguida sentirem el recull dels millors àudios que ens heu enviat, perquè avui us hem preguntat què us semblen els barcelonins i la seva ciutat, els seus carrers i els seus xamfràs, avui que dormen. Abans, però, de sentir-vos a vosaltres, també volem dedicar uns minuts més a la música amb una jerarquia d'aquestes que ens agrada. Ai, fora els pets! Ara el que toca és això.
1: Top 5.
0: Ara, top 5 de cançons infectes que parlen de Barcelona. Sergi, paneroles, gavines devorant coloms, o encara pitjor, estol de coloms devorant una gavina.
2: Hi ha una mica de tot, però sobretot cançons que de veritat no sé com es van fer. Ja us avanço que totes han passat un cop o un altre pel Worse Than Ever. En el número 5, Barcelona, Barcelona.
3: Barcelona, Barcelona, si tu vens a treballar, sempre és bona.
2: Sardana de fa mil anys, en la que Luis Aguilé, us sonarà perquè és aquell de... És una lata...
1: Ah,
2: el
1: sí que em sona.
2: Doncs sí, sí, aquest home, entre d'altres cançons mítiques, va fer aquesta en què deia que Barcelona era bona, tant si la bossa sona o no sona. No es calia fer això ni a Barcelona ni a la sardana.
0: Però és molt català moderat, no, aquest senyor?
1: Sí.
0: Perquè a la primera línia ja ha fet servir la paraula treballar.
2: Totalment.
0: És a ritme de sardana.
2: Sí,
0: és molt
2: aquest
0: catalanet.
2: Cop usadet, en fi. En el número 4, Barcelona en colors.
0: Però al final l'ha prescindit molt el meme d'aquest videoclip.
2: Hòstia.
0: Perquè també el videoclip
2: no
0: val la pena.
2: No puc suportar aquesta cançó. Pot amb mi, en Gerard Quintana, eh? Cançó raríssima que en Gerard va fer quan va deixar Sopa de Cabra per fer les seves peripècies en solitari. És un tema totalment prescindible en el que s'enumeren coses de la ciutat i es va... O sigui, en Gerard va dient tot ple d'onomatopeies a l'última d'elles, sense sentit, que fan una mica de vergonyeta liana, s'ha de dir, eh? En el número 3, Barcelona s'il·lumina.
3: Quan es fan foscos els dies
2: d'aquelles per intentar que la gent comenci a posar la llum de les llanternes, dels mòbils, els concerts
1: sí.
2: de Búhos... Però podríem dir que no ha passat a la història ni pels fans de Búhos. A la resta, bé, no cal que us diguem què us sembla, no? En el número 2, Barna.
3: Barna.
2: Sabeu qui és? És en Bruno Oro, en la que l'actor i cantant aquí no saps si fa un sketch o un tema musical. Primer va fent així com de crooner, com si fos així, rotllo Sinatra, però intenta fer una mena de New York a la catalana i acaba dient-li a la ciutat Barna en un tema fet, a més, tot en anglès. Calia? Jo diria que no. I en el número 1 és evident que havíem de posar aquesta cançó. Sí, Barcelona, de l'Ed Sheeran. I és que fer cançons de merda a Barcelona ja és trist que les fem els d'aquí. Però que a sobre vingueu a fer-les els de fora, ja, això ja és per plegar, eh? Amb aquesta Cruel.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Ara sí, després d'aquestes meravelloses cançons que ens ha triat en Sergi, entrem a... Bé, entrem, i per sortir-ne ja del tema del dia, avui, oients, avui que celebrem la Mercè. Per cert, demà, d'on és festa major?
2: Home, misericòrdia.
1: Demà també, oients, podreu cridar honors i lluances a la vostra ciutat, la de Reus.
3: Posarem i... Reus de Whiskins o què? Sí, no?
2: Sí.
1: I l'Ariel Santa Maria, també.
2: Val. Exacte.
1: Ara el que ens pertoca és el recull dels millors àudios del matí. A què us sembla la ciutat de Barcelona i les seves gents?
4: Barcelona és llibertat. O sigui, jo, que sóc de poble, quan vaig allà és... Ai, és que aquí ningú em coneix. Ai, i hi ha gent tan diversa i hi ha tantes coses a fer i és tan guai. Un o dos dies allà, super. Més ja em cansaria. Quan vaig ser joveneta, sí que vaig estar 5 anys vivint entre el Raval, el carrer Sant Pere, llavors Vallcarca...
5: Mentre el fons 10 i la ronda del Guinardó...
4: Vaig passar pipa, currant i estudiant, i vaig conèixer molta gent, super guai. Jo crec que molt temps cansa perquè hi ha tants input i tantes coses que al final vols una mica de tranquil·litat quan et vas fent gran.
1: Boomer.
4: M'agrada anar-hi de tant en tant. M'encanta. I love Barcelona. I love
6: Barcelona, perquè a mi la posa en fora. Barcelona m'encanta, però per anar-hi un dia i tornar. Per viure-hi t'has d'estar enfrontant i lluitant contra l'univers. Vaig anar a viure quan estudiar i va ser com un uf, a veure si havia puc marxar. La primera vegada que vaig anar tenia 10 o 12 anys, recordo anar a l'EFNAC i quedar al·lucinada de, ostres, no pot ser que hi hagi tants llibres i tants còmics i tants videojocs en el mateix lloc. Preciós.
7: I al parlar de Barcelona fa molta mandra, tio. El to aquest pico xava, que davant correcte, complicat, eh? Els de Lleida fan gràcia. Saps? Els de Tarragona també.
0: Què?
7: Perquè a Barcelona fa molta mandra. L'accent aquest, pixapí.
3: Doncs sí, com us hem dit, avui la cosa ha anat de primers records barcelonins. El meu ha estat aquest. El primer que recordes és les escales mecàniques.
8: No n'havia vist mai cap,
3: ni una, i de cop i volta arribo a Barcelona i dic, què és això? I, de fet, un cop vaig pujar a les escales mecàniques, què vaig veure? Doncs l'Anna Closa fent la posada de llarg.
9: Jo, quan vaig venir a Barcelona amb els de l'Uni, vaig descobrir que era una puesta de largo. Fins aleshores no sabia què era.
1: Sí, per això quin,
9: molt a la part alta,
1: quin teixit social.
9: Teixit alt.
2: Que no l'heu celebrat mai, als 18 anys?
1: Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
9: Als 18 sí, però aquest concepte de la puesta de largo...
1: Jo vaig anar a la platja.
9: I vestir així de llarg, no?
1: Tu vas fer gal·la?
9: Fa pinta que sí. Entretant, els oients ens deien si pugen o baixen a Barna. Això ens ha permès situar d'on són, com aquest oient, que és de les Valls del Vinalopó, que s'ha notat que coneixíem, bueno, sobradament, eh?
1: Jo li dic pujar a Barcelona perquè jo estic a 5 hores de viatge amb cotxe perquè sóc del poble de Valls del Vinalopó.
9: Hem de trobar on és Vinalopó.
1: Sí, la 7 i 18, suposo que és... Quina comarca és, ara que tens aquí la Viquipèdia oberta?
9: Doncs...
1: El Vinalopó o el Baix Vinalopó?
2: 5 hores, déu-n'hi-do, eh?
9: Ai. Hi ha un riu que es diu Vinalopó.
1: Bueno, deu estar creuant, també.
9: Ja, el Baix Vinalopó és realment una comarca.
10: Sí, una mica, sí.
9: Jo diria que està al Castelló, a Castelló.
1: Ah, no!
2: Deu fer molta volta.
9: No, collons, amb capital, Elx.
1: Vale.
9: Quasi! Bé, m'he saltat com 15 comarques, entre una i l'altra. I acabem amb el moment numismàtic del dia, que no podia ser de cap altre que no fos el Roger.
1: Jo em sé totes les cares.
2: Ah,
9: Irlanda. Ara
2: sí,
9: surt una lira.
1: Sí, amb un altre país i una altra moneda i te la dic. Ràpid, ràpid.
9: Itàlia.
1: Amb quina moneda?
9: La d'un euro.
1: Sí, doncs en Da Vinci.
11: A tomar por culo.
1: Moment numismàtic. A la moneda d'un euro d'Itàlia surt l'home de Vitruvi, que és una obra de Da Vinci.
9: De Vinci.
12: Sí, ara.
9: No cola. Havia saltat al precipici i...
1: Tirem un altre.
9: No. Sí?
1: Va, ràpid.
9: Va. Un euro de... Irlanda.
1: La lira, exacte.
9: Ah, no, que l'he dit abans. 2 euros de Portugal.
1: Un vaixell. Oients, fins demà. Són les 9:56, la cançó guanyadora, gràcies a vosaltres i als vostres vots. Avui que us proposàvem versions del
9: Qualsevol nit pot sortir el sol,
1: ha guanyat la més misteriosa i potser la més autèntica de les versions.
9: Albert Pla.
1: Fins demà, a les 6 del matí. Gràcies, Anna, Sergi, Mariví, oients, una abraçada.
2: Fins demà.
1: Adéu.
13: Bona nit, senyor King Kong. Bona nit, senyor Estèric.

0: arriben la fada bona i la vent al foc. Diu Tom i Jerry, la bruixa que l'extasi Bambi i Moby Dick. Eren paratrius d'Isi i en Mortadelo. I en Filemón. I en Guillem Brown. I en Guillem Tell.
1: I en Guillem Matrés.
0: La caputxeta, marmalleta, el llop ferotge.

Una altra de les novetats que ha d'arribar aquesta tardor és el nou treball de la Flashy Ice Cream, que així l'avancen amb el seu Imagina. Què tal? Bon dia, a les 10:03. Seguim amb Nimino.

és Gavina MP3, que torna a sortir a buscar-te amb aquest avançament del seu nou treball previst per al proper mes de febrer. Tenim més música per aquest dijous 24 de setembre, Dia de la Mercè, i en 5 minuts arribem a 10:15 amb Gorja Smith.

0: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, art de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Escoltes i cats.

0: tots els dies.
1: Un cap de setmana que tenim una mica més a tocar, que teníem els Catarres, que avui passaran per la Festa Major de Calella. I la següent en desfilar és Be amb Becky Sheen.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El mercat de les flors presenta la seva producció Agogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, el mercat de les flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per iCat.
0: Linkat. A iCat.

I can't go wrong trying to make things right.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Brock.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents.
2: Beats per minut amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Escoltes, ICAT.

segur que anirà tot bé en aquest dijous 24 de setembre, com ens deia Pol Bordas. Seguim posant més música feta a casa nostra, ara amb Petit Ibèric.

de les promeses més grans de l'escena internacional, Mimi Webb. I així ens han plantat a les 11:03. Què tal? Seguim de dijous amb Nil Moliner i els Ginestà.

0: Richman. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Escoltes, ICAT.

0: Camp.
1: Preparant noves cançons per al seu nou treball que publicarà el proper mes de març. És l'Edu Esteve. Gaudint d'aquesta La meva sort ja a un quart de 12. Arriben per aquí, al·lèrgiques al pol·len. Un amor a mi.

I des del sud de la Costa Brava ens arriba una altra de les cançons impecables de la Lau Gibert. Més coses ara amb Sabena. Aquesta proposta que és el Santuari. Amb ells arribem a dos.

Y yo voy a deixarme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Dissabte veurem què passa, perquè aquesta, La Perla, ha estat nominada a la categoria de millor vídeo en música llatina als premis MTV Music Awards. S'entregaran aquest dissabte a Los Angeles. Més coses, 5 minuts per 3 quarts, i és el Do You Mind, amb Galantis.

on el Sabana demà publiquen el seu nou i tercer treball, tot i que avui, a partir de les 7, l'estrenem a l'Independents. Del Sabana, una altra de les cançons que arriben com a novetat de la temporada, més Leira, Brand New Channels.

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
2: I el premi Sona Nou 2026 és per Pla Mogoda!
0: Així s'anunciava ahir al vespre a Plaça Catalunya que els nous guanyadors del concurs Sona Nou són els osonencs Pla Mogoda.
3: El seu rock despreocupat va connectar ahir instantàniament amb el públic de Plaça Catalunya, que va corejar a ple pulmó alguns dels seus himnes Maria o La Fatxa.
0: Sentim el cantant de Pla Mogoda, en Geni Cabau, recollint primer el premi Sona Nou a l'escenari i també després en l'entrevista posterior a micròfons d'ICAT.
4: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a puto Plaça Catalunya. És una bestiesa. Primer de tot, vosaltres sou Pla Mogoda, mai em cansaré de repetir-ho.
5: La meva parella m'ha ensenyat a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el set de cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xixat com nens petits.
3: Geni Cabau no va voler desvetllar què significa Pla Mogoda, però sí que va explicar la recepta del seu èxit.
5: Hosti, jo crec que és que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan, abans de començar ben quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. Jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
0: El premi Sona Nou permetrà al grup enregistrar un disc i un videoclip, també signar un contracte discogràfic i girar per alguns dels festivals més importants del país, com l'Acústica de Figueres, també el Mercat de Música Viva de Vic o la FIM de Vilaseca.
3: Les segones classificades van ser les barcelonines Beni Dolores. Les Benis no només van recollir el seu segon guardó, sinó que també van rebre el Premi Cases de la Música gràcies al seu punk rock reivindicatiu i desenfadat.
6: No ens ho creiem. O sigui, no marxem amb un, sinó amb dos premis. Ja sabíem que alguna cosa sortiria, no?, els finalistes, però estem, crec que encara en xoc. Crec que és una mica el nostre rotllo nostàlgic de la infantesa, d'aquest perfeccionisme escolar, però també aquest rotllo punky que portem. Sí, crec que això és la combinació que ens fa diferents. I ens hem volgut també com utilitzar això com un altaveu per a aquestes lluites de Barcelona socials, però també et dic que ens ho volem passar bé. I no van renyides les coses. S'ha de dir el que s'ha de dir i tu has de poder passar bé.
0: I en tercera posició van quedar els vallesans Orelladors. Vull ser que van obrir la tarda a Plaça Catalunya amb el seu energètic rock alternatiu.
7: Que no s'acabi mai. Poder tocar en directe ens mou els que estem a dalt i els que estem a baix. I és una manera de donar missatges també molt potent i fora de la política i tota la merda que hi ha per aquí al voltant. Trobo que tenim una arma aquí dalt que hem d'aprofitar i s'ha de parlar clar aquí dalt. Vull dir que és una eina que tenim, l'hem d'aprofitar i hem de lluitar amb això.
3: A més d'ells tres, també van sortir guardonats de la final del Sona Nou, Mai Halis, amb el Premi Barcami per votació popular, i Eugènia Correia, amb el nou Premi Red Carpet.
0: I ahir us explicàvem el programa musical de la Mercè, però culturalment hi ha molts més plans per fer aquests dies durant la Festa Major de Barcelona, a banda de veure concerts. Hi trobareu més de 200 activitats entre arts de carrer i cultura popular repartides per la capital catalana. Entre totes elles destaquen tres espectacles: Emergency Exit, El Fil Vermell de Barcelona a Xangai i D'Acostumari.
3: Avui, de 10 a 11 de la nit, al Moll de la Fusta, hi trobareu Emergency Exit, un espectacle immersiu que parla del món en transformació que vivim i del col·lapse mediambiental. Combina teatre, dansa i arts visuals i els signen La Fura dels Baus, acompanyats de Satori, referent de l'electrònica contemporània amb arrels ètniques, i Iceberg, l'estudi barceloní especialitzat en videomapatge. El podreu veure de 10 a 11 de la nit al Moll de la Fusta.
0: D'altra banda, El Fil Vermell de Barcelona a Xangai també el podreu veure en dos passis, un a les 9 del vespre i un altre a les 10 a l'Espigó del Gas. Es tracta un espectacle de drons que celebra els 25 anys d'història compartida entre la capital catalana i la ciutat xinesa a través de la llegenda del fil vermell del destí. Comptarà a més de 750 drons.
3: I també aquest vespre al Parc Güell hi trobareu D'Acostumari, un espectacle que rellegeix la música i la dansa tradicionals catalanes en homenatge a Gaudí. És de la companyia barcelonina L'Esbord, que comparteix escenari amb dansaires de 7 esbarts barcelonins més i amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Se'n faran dues funcions, una a 7:45 del vespre i l'altra a 9:00.
0: Més enllà de la Mercè, aquesta setmana també comencen les festes de la Minerva i les barraques de Calella, que s'ompliran des de dimarts de música de Dani Six i Iskid i els Fiets.
8: Portes l'estrenes i estrenes cadenes d'or, i una camí rosa i el rosa es posa l'amor.
0: De fet, la programació continua avui amb els Catarres, demà amb Banda Neon i dissabte amb Les que faltaven. Tots els concerts són gratuïts.
3: I també avui arrenca la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp, on trobareu els Catarres. Mirar-te

0: Els plats forts arribarà aquesta mateixa nit amb el Festiquel, al pati de l'Escola Mare de Déu de la Roca. Les portes obriran a les 10 de la nit i els catarres hi actuaran a partir de 11:45. Si voleu anar, sapigueu que cal entrada i, de fet, l'anticipada val 8 euros.
1: També fora de Barcelona, Terrassa concretament, comença avui el Festival TNT, el Festival Terrassa Noves Tendències d'Arts Vives i Nous Formats. Hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals seran de carrer i gratuïts.
0: I si tornem a la capital catalana, més enllà de la Mercè, encara hi ha en marxa aquests dies la Setmana del Llibre en Català. La trobareu al Passeig Lluís Companys i fa uns dies en Marquès Rodó, de la Pila, ens portava 3 recomanacions. Avui ens les porta la Laia Vidal dels Experts.
2: Començaré per una novel·la que, de fet, no és d'estricta actualitat perquè em sembla que la primera edició és del 2021. Es diu Junil a les Terres dels Bàrbars i és una novel·la que m'ha encantat. És d'en Joan Lluís Lluís i és una novel·leta com d'aventures situada a l'època dels romans, bastant ficcionada, on seguim a la Junil, que és un personatge interessantíssim, que, a més, se'n van fora de l'imperi romà i els passen tot de coses i alhora doncs, es descobreix com es genera un grup de persones i com es relaciona un grup de persones. L'altra novel·la que us volia recomanar encara és més curta que aquesta. Es diu L'any de la boira i és una novel·la juvenil de Sembra Llibres i en aquest cas m'ha fascinat perquè es parla d'una cosa que trobo que és bastant tabú, que és les estafes piramidals relacionades amb les criptomonedes que afecten els joves i els adolescents de casa nostra. I en aquest cas seguim la història del Bernat, que és un jove que podria haver nascut en una família qualsevol, que no té aparentment cap problema i en canvi doncs no pot evitar quedar atrapat en una d'aquestes xarxes d'enganys de les criptomonedes vinculades també amb unes ideologies molt totalitàries i molt masclistes. I per últim us volia recomanar un assaig que és sortir a guanyar per tenir les millors actituds lingüístiques possibles per no ser uns masells lingüísticament. És un manual de butxaca per no sucumbir i això, reivindicar sempre els nostres drets lingüístics, més enllà de no canviar de llengua, tot el que podem arribar a fer pel català i perquè sigui doncs una llengua molt més present en el nostre dia a dia i sobretot podem nosaltres també posar les normes del joc de les converses que tinguem. No sempre hem de cedir.
0: Gràcies, Laia.
1: I un parell de punts més. L'actor Oriol Pla és el guanyador del Premi Nacional de Teatre per l'espectacle Gola, un espectacle en què a través de la figura del pallasso explora temes com el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Una notícia que ahir a la tarda agafava per sorpresa Oriol Pla mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promocionant la seva nova pel·lícula.
3: Dic, he caigut a terra, dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és allà de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que us heu com que hi ha hagut una confusió, no, com... Però, hòstia, però vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Si voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic... Bé, no, dic, hòstia, tio, diu... I he col·lapsat una mica.
1: Si us vau perdre a Gola, per cert, tindreu una nova oportunitat per anar-la a veure el 21 d'octubre a Terra a la Sala Beckett de Barcelona.
0: I acabem amb una novetat musical. Avui, Venus treu nova cançó, It's So Hard To Be So Funny. It's so hard to be so funny when you're una col·laboració amb l'artista milanès ETT, que podreu sentir en directe el 8 d'octubre a la Nau de Barcelona.
1: Això és tot per avui. A les vies de so...
0: Mariví Pérez.
1: A la redacció Sílvia Comet i Servidors. I a la producció Omar Baró. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia.
4: Escoltes i cats.

Dijous, d'ambient, 100% estiuenc, calor amb majúscules, temperatures amunt, i surfejant per començar aquesta hora, emocions, i també una onada de més, amb la nova música de Massalles. Va, que rima de Dave Cameron, ens arriba una cosa ben diferent.

Una veu que brilla en tot el que fa, Tyler, donant-ho tot i més pels sentiments amb Is It Love, i de viure el moment, de viure l'ara, d'això parlen els Sutherland, a la seva nova aposta, l'última. Hey,

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Ha! Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visquen un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

0: Washington.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
2: Ei, se'n va la perola, perdona.
3: Ja tot ha passat una rosca.
4: Ens posem al dia amb les noves cançons de Valle Valle, Arnau Ballbé i Aina Coda.
5: Aina Coda torna, sense urna i sorna, però no està sola, la cura la troba.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
7: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
6: Jazz Batussi.
8: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escolta, Zicat.
9: Mr. Worldwide, EL1. Feel more, let's ride. She got that yeehaw.

I au, l'altre dels grans que torna a la càrrega, Pitbull, convertit en un autèntic cowboy amb aquesta cançó purament yankee. Seguim amb la celebració de l'amor, com millor ho sap fer Ariana Grande. Això és I Made You Love Me.

Aquest és Amulet, fusta mallorquina, amb aquesta mirada crítica al turisme de masses que pateixen les Illes Balears. Del seu In Paradise, que s'emana el so clarament californià des de La Soleil en San Diego, Dolmos Monday.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Les veus de Venus i la Muixca complementant-se a la perfecció i posant ritme als futurs imaginaris, ja no existiran. I el so d'Afrobeat, de l'artista que et presentarà l'Eurosonic 2027, Kelly Isaiah.

arrasant aquest cop al costat més salvatge de les Quetzal i amb Animal, la cançó escrita pel britànic Ed Sheeran. De seguida passen per Icat els Iglu abans de la una, abans Charlie XCX amb un ritme que ens recorda The Strokes, Win Win.

cançó ho dedica al nou i autèntic tro de cançó que s'ha marcat Lisa, la cantant i rapera tailandesa. Continua imparable, la seva carrera al marge de les Blackpink. 1:03, una mica de rumbeta per aquest dijous amb Dani Sixiskit.

Midnight in New York, cançó de la cinquena entrega de la saga Toy Story i emotiva cançó amb la que torna a les seves arrels country Taylor Swift. I ajum aquesta que cada salt compta.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Ergan Nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
5: De què va el programa?
6: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
7: Porque si ahora te digo que tu chico está con otra.
6: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
8: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
6: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
9: Me siento súper, me siento fantástico.
6: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
10: amunt,
6: però que al final són falses.
10: El rotllo, no m'agrada.
11: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

emocions i records que ningú pot esborrar amb Sofia Camara des del Canadà, de Last Encounter, i retrobament a l'ICAT amb aquesta íntima i sensual proposta de Kishi.

Un sol que ha nascut a Puerto Rico i des d'allà ha donat la volta al nostre continent europeu, pura salsa i cat, a l'estil Bad Bunny amb Baile Inolvidable. I noves senyals arriben de Manel a través ara del seu bateria, Arnau Ballbé.

Chiquell i Maria Jaume, llaçant el ritme d'aquest No estic per mi, amb tu al teu costat, que podràs veure Chiquell en concert el proper 3 d'octubre al Festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Avancem a ICAT amb el finíssim flow ara en mans de Kew Marsden des de Florida amb aquesta nova proposta.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.

Paula Jornet, preparant-nos pel llançament del nou disc, oferint les primeres pistes amb Somebody to Everybody, i en plena forma seguim mantenint l'energia d'aquest dijous amb el So House de Bausa.

Calypso, poesia i sensibilitat amb Guitarrica de la Fuente, un dels protagonistes de la nova pel·li de Los Javis, La Bola Negra, que s'estrena demà divendres als cinemes. 8 minuts i les dues, ens quedem ara amb l'estimulant electrònica Kilòmetre Zero del duet Balma.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Hem estat 3 dies d'aquesta setmana parlant de teatre, però ja tocava enxufar-nos la nostra dosi musical. Ho fem avui amb una cantant que alguns pensareu que surt d'un talent show i que, sí, que a partir d'aquí es fa una carrera. És així, surt d'un talent show, però ja venia currant, i aquesta és una cosa que ens interessa molt, perquè allò que veieu vosaltres, els talents, que de sobte surt una estrella, potser hi havia un curro previ i una formació prèvia, i és el cas de la nostra convidada eufòrica, Mariona Batalla. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Avui temes grossos sobre la taula, no?
1: Sí, avui, bueno, parlarem de música, però també parlarem, doncs, d'haver passat per talents, pel tema aquest de la competitivitat, que sempre tenim dilemes, de la llengua, de fer música pel col·lectiu. Molta feina avui.
0: Molta feina avui, i atenció, que si nosaltres, tu i jo, parlem ràpid, la nostra convidada és un WhatsApp a per dos.
1: Llavors, imagina't vosaltres, la nostra convidada per dos.
0: Sí, és impossible. Llavors, pot ser que ens surti un programa de 10 minuts, i no és el cas, perquè hem d'arribar als senyals horaris. Ens hi posem, som-hi. I avui dijous dediquem el programa a les persones que porteu les ungles llarguíssimes i sou perfectament funcionals fent coses com teclejar o tocar un instrument. No ho entenc, jo, personalment. Benvinguts a pausa.

0: Per cert, una altra dedicatòria 2 d'avui a les persones barcelonitzades que s'estan despertant tot just. Esteu llevant-vos i ara esmorzareu a les 2 del migdia. Nosaltres ja venim esmorzats i dinats.
1: Sí, sí, sí.
0: I també ve esmorzada i dinada la senyora Sofia Coll. Bon dia, Sofia.
2: Bon dia.
0: T'ho diuen molt que parles per dos?
2: Molt. I ma mare sempre m'ho deia, pots, sisplau, parlar més lent? I jo... Sí. Ets tu que s'escolta més ràpid.
0: Sí, l'altra cosa, acabeu de sentir unes ungles, no? Les heu sentit. Tu, Mariona, avui no pots fer això.
1: És que les porto curtetes ara, perquè com ara em pego d'hòsties a Muay Thai i he portat els guants, clar, les porto més curtes.
0: Però igualment em portes.
1: Sí, una miqueta.
0: No se't trenquen fent Muay Thai?
1: No, és que... Una de portar... Sempre d'anar preparada pel que pugui ser.
0: Sí, exacte. Això sempre. Sofia, com estàs?
2: Molt bé.
0: Fem una cosa. Parla'ns de quan eres una nena, feies I3. I3, eh? Això vol dir 3 xerrant, anys d'edat, parlant d'això de xerrar.
2: Sí, estàvem aquí parlant de xerrar i dic, nois, és que el primer comentari que jo vaig tenir dels meus mestres era xerra pels escosits, amb 3 anys. El primer comentari que tinc de totes les notes dels mestres. Sí, sí, jo m'arranco per boleria i no callo.
0: De fet, cap sorpresa veient que la Sofia, a banda de cantar i de ballar i de tantes altres coses artístiques, també s'ha dedicat a la comunicació i ho fa de nassos. Vull dir que ja veieu que és una tia també amb aquest do de la paraula. La Sofia és una de les veus efectivament sorgides d'aquest programa Eufòria, fa anys d'aquella aventura, concretament en fa 3 de la segona edició d'aquell Talent, i a partir de llavors, doncs, èxits musicals, i també més enllà de la música, com dèiem, com a comunicadora a Epic Nails, també a la plataforma Eva, i avui repassarem la seva carrera i aprofitarem per punxar també cançons del disc que es publica aquesta nit.

0: parell de coses al voltant d'aquesta cançó que esteu sentint i que es diu Superstar. Primera, divas del 2000, Britney, Cristina, etc. Ja voldríeu tenir un hit com aquest d'avui en dia.
1: Ai.
0: Això per començar. Número 2. Ja sabem que pots o no ser una superstar pel que fa a números, a streamings, en tal, no sé què. Però per actitud, sigueu, i això explica aquesta cançó. Si tu vols ser una superstar, Sofia, ho verbalitzes. I és el que estàs fent, no?
1: Exacte, i també crec que, no sé, que és com important que cadascú també se senti com una superestrella, no?, en la seva pròpia vida. I jo, com que sento que molts cops també faig música per posar-me-la pel carrer i dir, és que puc amb tot,
0: saps? És empoderar-te, al final.
1: Sí. I llavors, bueno, aquesta cançó té com molts matisos, també, com que em semblava com molt interessant com el contrast aquest, no?, de dir, vale, sí, sóc una superestrella, el que tot el que tu vulguis, però sí que aquí menjant arròs pagant-me el meu projecte, no? Vull dir que
0: arròs
1: és com,
0: sol.
1: Clar, vull dir que és que també com una mica com la contradicció, no?, en la que habitem. I sí. Així que és per tothom que se senti una superestrella en el seu dia a dia i que puguin anar a treballar dient avui em menjo el món.
0: Doncs aquí teniu aquesta cançó que es diu Superstar i que formarà part de IDK, I Don't Know, el disc que la Sofia publicarà aquesta mitjanit. Mariona, creus que he de llegir el que m'ha enviat
2: el nostre
0: amic i company Omar Barón?
2: Per favor.
0: A veure, l'Omar va venir ahir al Listening Party.
1: Sí.
0: Val, que vau fer el...
1: al Social Hub de Barcelona.
0: Exacte.
1: De Social Hub, sí.
0: Llavors, Sofia Coll, l'Omar m'ha enviat un reguitzat, vull dir, unes paraules.
1: Ah, vale. Quina
0: diu,
1: por.
0: Ahir...
2: el resum de l'experiència, sí, que
1: vale.
2: Va tenir.
1: Diu, sí, és que va ser una experiència immersiva, tal, no sé què, sí.
0: Ahir la Listening Party, diu l'Omar, va anar molt bé, tot i que no va tenir res a veure amb el que jo m'havia imaginat. Ell tampoc és un tio molt posat en anar a Listening Parties i tal. Vull
2: no.
0: Dir, està començant amb això. Diu, va acabar sent una sessió d'escolta, sí, amb una performance ben eclèctica. Dos punts. Ella va menjar sorra, va trencar un mirall mentre feia bombolles de sabó i ballava sensualment. és així, es confirma.
2: És un bon resum.
0: Vas menjar sorra com una nena de I3?
1: Sí, bueno, evidentment no era sorra, però la performance era sorra, sí. Bueno, una mica de sorra sí que em vaig menjar perquè ja estava tot com una mica barrejat.
0: Ah.
1: Però ja anem-hi amb tot, saps? Perquè vam fer dues sessions.
0: Què era?
1: Una era brownie, així esmicolat i semblava sorra. Ah. O sigui, semblava terra, saps? Vale. D'aquesta.
0: Però clar, ja havia entrat en contacte amb la
1: clar,
0: terra.
1: Clar, hi havia una muntanya gegant de com es diu, com d'aquesta sorra, però com si fos...
2: Com per expand, o...
1: No, com de la que tu posaries com d'adob, saps? En plan,
2: vale.
1: Com de la fosca,
0: ah,
1: saps?
0: Vale,
1: sorra,
0: sí.
1: És com de la fosca, no? Sí, com, és que no sé quin és el
2: fem,
1: tècnic.
2: Sí, com terra.
0: Fems,
1: com
0: no,
1: terra, fem, terra, fem, sí, com terra.
0: Terra barrejada amb fems de vaca, no?
1: Ai, ja. No, perquè l'orava bé. Era simplement com adob, saps? Però
0: sí.
1: Bo, terra nova per les
0: terra
1: plantes,
0: nova, sí.
1: Per entendre'ns.
0: Substrat
1: de terra. I llavors a dalt hi havia com una plataforma com amb tot un brownie que, clar, com tenia el mateix color, s'integrava com perfectament. Clar, vam fer un primer passe, primer com més per família, amics i equip i tal, i després un segon doncs, més per premsa, etc. Clar, en el segon pas, com hi havia hagut un primer ja, s'havia menjat una mica, s'havia barrejat ja tot una mica, saps? I jo estava allà i dic, hosti, crec que tinc una mica sorra a la boca, però ara ja a tu bé, saps? O sigui, és igual, tot per la performance.
0: Lo de ball sensual, tu vas guardar més per la nit o també amb la família també ho vas fer?
1: Sí, no, tot, sempre.
0: Sempre tot.
1: El més gràcies és la meva iaia, així anava asseguda mirant, me'n tinc una de vídeos, o sigui, ella ho és tot.
0: Increïble.
1: I sí, bueno, no sé, és que jo em moc, no? Com d'una manera sensual, entenc, sí, però no eren com balls explícits, Però sí, una experiència immersiva i fuerte. Tot diferent també, perquè també sento que molts cops les listening parties, no? És com, hola, vengo a hablar de mi libro i em poses aquí tot el disc, que estic aquí asseguda i és com, bueno, quan acaba això, no? I per mi també és com molt important que sento que la música agafi com formes més grosses, en plan, que no sigui només música i ja, no? Com la música pot agafar aquesta profunditat i aquesta cosa com més tangible, saps? I com s'incorpora com en el dia a dia i com pot agafar altres tipus d'art també.
0: És que vosaltres com a generació també teniu aquesta, és a dir, els de la generació diguéssim anterior i la gent del rock, del folk, del tal, de no sé què, era música i videoclips, però vosaltres teniu aquest ideari una mica 360, no? Que tot té a veure, tot lliga i tot ho cuideu probablement al mateix nivell. Sé que una cançó és molt difícil de fer i sé que hi ha cançons que has trigat un any a fer-les d'aquest
1: disc. Sí, més.
0: Perquè m'ho han explicat. Però cuides els visuals, cuides la performance, ho cuides tot una mica al mateix nivell o què?
1: Intento fer-ho.
0: Després hi ha una cosa que és la pasta, també.
1: Clar, clar. Vull dir, la pasta és la que hi ha, però sí que intento com cuidar molt el detall, però perquè sento que és important, saps? I que si haig de posar alguna cosa nou sobre... Estic intentant parlar l'Ele.
0: No. L'Ele de la Marina, que jo ja callo, que no... Avui semblo Sofia Coll. Digues.
1: No, això, que sento que cada cosa nova que posis sobre el plat ha de portar d'alguna manera i per tant s'ha de cuidar, saps? Fer les coses perquè sí no té cap mena de sentit.
2: I és una cosa que gaudeixes? Perquè moltes vegades han passat per aquí artistes que diuen, joder, és que la meva feina en realitat és fer música, però a banda estic fent màrqueting, generant una marca personal, creadora de contingut, i és com, no. Però a mi em fa la sensació, igual és des de fora, que tu no t'incomoda haver de fer totes aquestes coses.
1: O sigui, sí, és veritat que en el tema xarxes i en el tema de dir, jolín, és que ara m'haig de programar totes les xarxes i de pensar tot de vídeos, no sé què, això sí que a vegades em fa més bola, però, bueno, no sempre hi ha, no tot el de la teva feina t'agradarà, no? Sempre hi ha coses que t'agraden més i coses que t'agraden menys. Tot el que es crea a mi m'agrada molt, vull dir, seure'm a pensar i com portarem això a terme, no? I com, vull dir, com tot el nivell d'imaginari creatiu i tal, a mi això m'agrada molt. Si és veritat que hi ha coses després, doncs això, que no m'agrada tant, però que entenc que són necessàries per la... Si vull arribar on vull arribar, és necessari que faci això i és necessari que faci xarxes i, per tant, o faig d'alguna manera que em sigui natural per mi i que m'agradi d'alguna manera i que em diverteixi, o apaga i vamonos, perquè...
0: Però anant una mica més enllà i agafant això que dèieu amb la Mariona, tinc la meva sensació que les feines més monòtones, més d'això, de fer un schedule i programar quins reels faré o quins TikToks, ha capat una miqueta la teva creativitat? Perquè de vegades la sensació, a nosaltres radiofònicament ens passa el mateix, que tenim la sensació que no tenim temps per pensar què farem.
1: Clar,
0: perquè anem molt a sac. No?
2: És que em fa la sensació que la creativitat, o tenir espais de creativitat, també al final és un privilegi, perquè vol dir que
1: 100%.
2: Tens prou temps, és a dir, que és molt complicat ser una tia creativa si has de tenir una feina, cuidar una família.
0: Clar.
2: Però de sobte, si ets una persona rica,
0: si ets bé,
2: que et pots permetre 100%. Estar a casa 24 hores pel teu projecte.
1: Clar, llavors pots estar... Exacte.
2: Per això vull dir que igual per això també hi ha cançons al teu disc que han trigat un any en desenvolupar-se.
1: I dos.
0: Però llavors has tingut aquesta sensació de barrera creativa amb jo què sé, de fer un TikTok. Perquè...
1: Sí, i ara, per exemple, que ja tinc com el disc, com, evidentment està acabat, està tot tal, ara és quan pues jo que sé, tot aquest estiu que me l'he pogut passar al poble, és com, vale, pues m'estic tot el mes, ara que em puc permetre estar al poble, no?
2: Yeah.
1: En plan, pensant i com ho vull transmetre i quins vídeos vull fer i que no sé què i com tal. Però sí que és veritat que durant la creació del disc, vull dir, és tan fàcil com entrar al TikTok, o és que no estic pràcticament penjant res perquè és que no em dóna la vida, saps?
0: En plan... Quin poble es pot saber?
1: Sí, no, és un poble perdut d'Astúries, que es diu Bellota, allà per l'Uarca.
0: De familiar, eh?
1: Sí, de familiar, de que anàvem sempre tota la vida i allà, pues, és el poble.
0: Has fet estiu asturià, doncs.
1: Sí, sempre faig estiu asturià. Sí, soc comunitat asturiana.
0: Astúries és fresqueta.
2: Clar, sí.
0: No és baixar a Torrar en Barra, no.
2: Ni quedar-se a Barcelona.
0: És rebaqueta, de vegades, a la nit, no?
1: No, sempre, dorms amb manta. Ai, no ho sabeu.
0: Això és meravellós.
1: No ho sabeu, una pena haver de tornar.
0: Escolta'm una cosa, que tenim una... A veure, tornem-ho a dir, el disc es publica aquesta nit.
1: Es publica aquesta nit a les 12 de la nit surt.
0: Val, es diu IDK. Se'n coneixen algunes de les cançons?
1: Sí, han sortit 6 de 13 cançons.
0: Però n'hi ha una que no. Bueno, n'hi ha moltes.
1: N'hi ha diverses que no.
0: Però una en concret, que és la que tenim nosaltres ara mateix, puta exclusiva.
1: Exclusiva mundial.
0: Es diu... Sofia, fes els honors, sisplau.
1: Mi cara, mi culo.

0: canta aquest Mi cara, mi culo, li deia Albert fora de micros a la Sofia que em sona himne gay. Si no t'imagines això sonant al Pride i tots els gais, mi cara, mi culo, mi movimiento. Em sona increïble.
1: Parlem... que punxi la xica barata.
0: Ai, increïble.
1: Que va venir l'altre dia.
0: La visita a Xurros, tia.
2: Ah, brutal.
1: Sí, sí, que tu hi vas anar a actuar a Xurros.
2: Vaig actuar a Xurros l'1 de març, sí.
1: És veritat, si voleu, podeu recuperar l'entrevista a la DJ Xica Barata, la Puy, es diu Puy, pels amics, de la setmana passada. El teniu disponible, òbviament, a Spotify i també al nostre web.
0: Et volia preguntar, Sofia, pel procés creatiu de les cançons en general, perquè ara fa una estona ens deies que les teves cançons són com perquè la gent se senti una superestrella i s'empoderi una mica. I em fa la sensació que tu trenques amb aquest mite de que els artistes són més creatius quan creeu des de la pena o des del dolor i tal, però alhora també sóc capaç d'imaginar-me una Sofia escrivint això en un moment de la vida en el que igual no t'estaves sentint una super mega diva, perquè l'autoestima femenina puja i baixa tota l'estona.
2: O sigui, depèn. És veritat que el disc passa per molts estats i no totes les cançons són pa, pa, pa, pa. De fet, em vaig escoltar, li vaig ensenyar el disc a ma mare i em va dir que vol que posi la cançó número 7, que no ha sortit encara, al seu funeral.
0: Ai, no, per favor.
1: Com es diu? Sí, sí. Es pot saber el títol?
2: Sí, es diu Suspendida a la deriva.
1: Vale.
2: I és una cançó més íntima. I, o sigui, com que el disc també transita moltes emocions i a mi m'agrada molt com... Que més pensant en un disc que sigui un viatge emocional i que et passin coses, que és lo important, no? Que al final creem perquè ens passin coses per dins.
0: És un disc que s'ha de sentir, perdó, Sofia, de principi a final?
2: Sí. Jo aconsello, després evidentment feu el que vulgueu, bueno, però clar. Jo aconsello.
1: M'interessa molt això que dius, que crees perquè passin coses, també.
2: Sí.
1: Compte que no és només un diari, un lloc on volcar les teves vivències, sinó generar.
2: Sí, a mi el que m'interessa és generar, el que sigui. Que et passin coses. Si et passen coses per dins, està molt bé. Si sents o sigui, em preocuparia quan sentis neutralitat. Ah, doncs, ok, saps?
0: Yeah.
2: Això és el que no m'agradaria, no? En plan, llavors, m'és igual el que sigui que t'estigui passant, si t'està passant cosa, t'està generant qualsevol cosa, està bé, saps? O sigui, sí. És justament el que m'interessa.
1: Feu comentaris a Sofia, sí, de quan es publiqui el disc, no? Que també
2: sí,
1: les seves reaccions,
2: sisplau.
1: Què els ha mogut, què
2: sí,
1: els ha provocat,
2: exacte,
1: etc.
2: Sí, exacte, el que sigui, m'interessa moltíssim. Però amb això vol dir que el disc també passa per moltes coses, per molts llocs, i sí que és veritat que jo, com a norma general, sóc una persona molt positiva, sóc una persona que vinga, pa'lante, pa. Evidentment, també transiciono com moltes coses com diferents i no sempre em sento així, no? Com tu dius, com una diva i com no sé què, i en dies que em sento doncs, com un paper aixafat al terra, no? Però a nivell de procés creatiu, a mi m'agrada molt com crear des de com estic jo avui aquí ara, quan estic creant una cançó. Un cop ja la cançó està creada és diferent perquè ja és com un treball més de rellotgeria, de triar com acabar de triar els sons bé, com dels detalls, de com em vaig sentint, de com, saps, com es va sentint la cançó en el cos. Llavors, a l'hora de crear sempre parteixo pues, això de com estic avui jo aquí ara o de sense estar buscant sons o tinc aquesta idea i tal, no? Llavors però sempre com el punt de partida és com aquest moment.
0: Perquè l'experiència Sofia Coll, i jo crec que Albert, que podem lligar-ho amb la teva trajectòria també, és que Sofia...
1: La musical, la meva musical.
0: No, la Sofia. Ah. No, que passa com molt pel cos també, per la dansa, per la teatralitat.
2: Sí, jo estic a l'estudi d'empeus, no sé, saps? I dic, aquí necessito això, aquí necessito... Ara, saps, com que m'agrada molt com treballar les densitats, les textures, les dinàmiques, i crec que això se sent en el cos, saps? I que després la gent és a on li vibra, perquè al final la música no deixa de ser com freqüències, no? Que et fan sentir coses.
0: I abans parlàvem, perdó Albert, fora de micros parlàvem també de drames capilars, aquí Albert sí que molts parlàvem de drames capilars.
1: No, és el gag del dia,
0: sí.
1: Te'l compro molt.
0: Avui sí.
1: Avui em faltava la broma, que no m'havia fet ningú encara, la broma capilar, gràcies.
0: Ja no m'ha tocat.
1: La broma no capilar.
0: No capilar.
1: Digues.
0: I parlàvem, Sofia, de que ara estàs en un moment de que quan puges a l'escenari et poses una perruca. Diries que hi ha com dues Sofies, la de sobre l'escenari i fora? Tipo que quan et poses la perruca fas, ara sóc Sofia Coll, pelucona.
1: És com la Sharon, no?
2: Clar.
0: Sí, una mica.
1: O és el Cristóbal o
2: quan és la Xarà? És que soc una mica travesti.
0: Tens
1: aquest punt.
2: Sí, tinc un punt de travesti. Sí, o sigui, també crec que clar, al final el dir-me de la mateixa manera que el meu nom artístic, perquè porto com al final molts anys, no?, i sempre s'ha associat com aquest nom, durant molt de temps també m'ha generat com molta disfòria, no?, de dir, uai, com, saps?, i com diferencio, estan reunions de no, Sofia no, però no Sofia jo, en plan, Sofia el projecte, saps?, en plan, que no jo com a persona, no?
0: Ja.
2: I sí que el fet de posar-me la perruca o el fet de posar-me, saps?, de maquillar-me o de posar-me certs look i tal, clar, vulguis o no, et col·loca en un lloc que dius... és que puc fer el que em doni la gana, jo tinc el poder, saps? En plan, jo sóc imparable, no? Llavors sí que m'ajuda molt a col·locar-me energèticament en aquell lloc. Som dues persones diferents? Jo diria que no, som la mateixa persona, però donant-li èmfasis a una part de la meva personalitat, no? Mm-hmm. Que jo crec que tots som moltes coses i que, per tant, pues això m'ajuda a la Sofia més extrovertida, la Sofia més segura, la Sofia més... pues la Sofia més, no? En tots els sentits.
1: Què et passa quan baixes de l'escenari? Imaginem, anunciaràs dates de presentació d'aquest IDK ben aviat.
2: Ben aviat, ben aviat. Estigueu atentes, en un parell de setmanes anunciarem.
1: Imagina't el bolo gros, que jo què sé, m'ho invento, fas a l'Apolo, vale? Sí. Omples un Apolo. La gent ve a veure't. Hi ha un subidon. Experimentes aquesta transformació que deies una mica, en plan travesti, sí, de la Sofia. I hi ha un moment en què tot s'apaga, tu baixes a l'escenari, òbviament hi haurà unes signatures, una celebració i tal, però hi ha un moment que arribes a casa i estàs poses sola.
2: I et treus la perruca i estàs calva.
1: Exacte.
0: Al llit, amb el rímel corregut i...
1: Sí. Experimentes aquest trencament entre personatge o entre aquest empoderament que deies i després la baixada... Perquè clar, hi ha molts artistes que t'ho diuen. Són gairebé esclaus a l'adulació, de que et diguin, hòstia, que guapa estàs, que bé que ho fas, que no sé què tal, i quan arriben a l'hotel, pum.
2: Clar, és veritat que a mi l'eufòria em dura bastant, també perquè crec que sóc una persona com bastant inconscient, en el sentit de que molts cops faig les coses sense saber molt bé o sigui, què estic fent, en el sentit com emocional, com que me n'adono del que he fet com després.
1: Deixes portar, diguéssim.
2: Sí, és com, vinga, no, i que potser no m'estic adonant de lo gros que estic fent. També penso, perquè crec que és un mecanisme de defensa, perquè si no crec que em posaria molt més nerviosa, amb no sé què, no? Com que si te n'adones de la magnitud de les coses que estàs fent, com que tinc un punt inconscient, la gent em diu, ets molt valenta, i dic, crec que més que valenta sóc inconscient, saps?
0: Ja, dissociada.
2: Saps? En plan, més que valenta sóc valenta, però perquè sóc inconscient, saps? Perquè ja tot, sí, vinga, perquè sóc una motivada, no? Llavors, sí, crec que la bajona em pilla més com el dia següent. Però... també t'haig de dir que m'ocupo bastant... ja estic a lo següent, saps? O sigui, és veritat que no...
1: No et deixa, no t'escoltes gaire.
2: No, m'escolto molt, però...
1: Bueno, no escoltes gaire la bajona.
2: No soc... Gràcies a Déu, no soc gaire de bajones.
0: Mira, just volia tirar una mica enrere en el temps i parlàvem del teu pas per Eufòria, però... amb 14 anys ja havies participat a la Voz Kids perquè una amiga no t'havia dit com, tia, apunta't, i vas dir

0: Clar, jo vaig anar allà sense esperar res, saps? Vull dir, perquè la meva amiga em va dir, va, presenta, no sé què, da, da, da. Jo el dia abans de les audiciones estava afònica, perduda, viva, no tenia veu, jo pensava que no s'anava a girar ningú, era com...
1: Ja, com vinc,
0: tal, canto, jo li vinc a cantar al públic, vull dir, jo recordo dir, jo li cantaré al públic, saps? En plan, del plató, en plan, no... Vull dir, jo no esperava que ningú se'm girés.
1: Ja.
0: I clar, de cop i volta veure que se'm giressin, no sé què, tal, tal, rebre com aquesta aprovació pública que jo no esperava. O sigui, jo fins a aquell punt, sí, m'encantava cantar i jo estava cantant tot el dia, tota la vida que porto cantant, però jo fins a aquell moment no sentia que cantava bé. És a dir, com que a vegades necessites una aprovació pública, yeah, perquè està molt bé que la teva mare, la teva àvia, la teva amiga et digui que canten bé, però sí, però al col·le, no, no sé, però almenys en aquella època no estava ben vist, saps? En plan, jo havia cantat a l'institut i m'havien fet bus... Saps què vull dir?
1: Sí, eh?
2: A la Rosalia,
1: sí,
2: també.
0: Bueno, però perquè al final els nens també són molt cruels i tothom que fa una cosa com fora de la norma, saps? En plan, és com que no es veu bé, no? Llavors, yeah, per mi va ser una aprovació pública molt heavy, que no sabia que necessitava, i com una cosa de dir, ostres, hi ha una aprovació, saps? Perquè fins a aquell moment, no, que jo vinc del Raval, en plan, jo no coneixia ningú que fos cantant, ni ningú que tal, i de cop i volta estar rodejada de nens, que creien tots nens estrelles, venien de la Menuda Noche, venien no sé què, de cop i volta és com, ulla, en plan, que hi ha un món, i que hi ha gent ja composant cançons, i que, sí, que hi ha una indústria, vull dir que
1: és una feina.
0: Que és una feina, saps? En plan, i que es pot. Més que és una feina, sí, perquè molt bé, vos cantants, però dius, però que es pot, no? Llavors allò em va fer com un clic de, no, no, és que jo vull fer això, saps? Llavors, a nivell autoestima, sí que és veritat que després, clar, la primera Voz Kids es va veure molt, la gent de cop i volta em parava al carrer amb 15 anys, tal, sí, per mi va ser...
2: Està molt preparada per això.
0: No, no, clar,
2: que no ho estàs amb 15 anys, no ho
0: estàs. No ho estàs, per mi va ser com molt boig i evidentment tens delíries de grandesa i després tens com aquesta baixada de dir, és que una cosa, és que no sóc ningú, saps què vull dir? I res, però crec que aquesta experiència justament em va preparar per tot el de després, saps? Perquè després vaig haver d'anar molt a teràpia, vaig haver de tal, o sigui, jo amb 19 anys em deien de fes una llista de 3 coses bones sobre tu i jo no sabia què posar-te. Llavors, vull dir que ha sigut tota una feina de fer molta teràpia i molta feina pròpia i l'agraeixo perquè crec que m'ha preparat també per tota la resta.
1: Que guai, tia, que hagis passat d'allò a poder escriure cançons com superestrella.
2: 100%, 100%. Que estem punxant el hit indiscutible de la carrera de...
1: 100%.
2: No sé si l'esteu sentint.

0: publica IDK aquesta mitjanit i estem punxant la nostra convidada, Sofia Coll, a Eufòria, cantant una cançó en Josmar Chirona.
1: Sí.
0: Increïble. Hòstia, guapíssima, eh? Et va dir algú, Josmar, o no, quan
2: no
0: vas cantar?
2: No m'ha escrit mai.
1: No. Però saps si li ha arribat?
0: Home, a veure.
1: Sí, no.
0: Prime time, tele. Segona edició d'Eufòria era bastant totxa.
2: Sí, ja, no, però... en va parlar a la ràdio. I va dir, si no mai necessita res, que m'escrigui. Però no m'ha escrit res.
0: I tu has escrit?
2: No necessito res.
1: Clar, però què és la necessita? Ja.
2: Clar,
1: saps com?
2: Em deixes una mica de cafè, que se m'ha acabat.
1: Clar, què li has de
0: demanar?
2: Què li demanen? Què li demano? No sé, què em pots oferir, Josmar?
0: On viu? Que viu a Girona.
1: Vull dir, clar.
2: Bueno, si algun dia em quedo perdut per Girona.
1: Clar, igual li...
0: Hola, sembla la Naya aquella que va cantar.
2: Tens un lloc per quedar-me al sofà?
1: Seria el crossover definitiu.
0: Sí, ja ho veig, sí.
1: Com et relaciona, Sofia, amb el tema de la validació externa després d'aquest mini trauma dels talents? Perquè m'imagino que quan entres a Eufòria ja ho fas una mica com amb les regnes d'això agafades, dient,
2: sí,
1: ara que sóc una adulta pseudofuncional, puc fer-ho.
2: Sí, sí, jo em presento al final a Eufòria, que ja havia viscut tota aquesta experiència de la Voz Kids, de que et reconeixin, que de cop i volta no, de, no, com molta testa emocional, d'haver anat a teràpia durant un munt d'anys. Al final tinc la sort de que als 18 anys començo a treballar com a cantant, pues, a hotels, no sé, m'he buscat la vida tota la vida, però era com, no, és que jo vull treballar d'això, en plan, és que m'és igual fer el que sigui, saps? En plan, però és que llavors jo havia fet de tot, saps què vull dir? He cantat el Despacito vestida de mexicana, vull dir, en plan, jo he fet de tot. He treballat a cabarets, he treballat a dinner shows, he treballat a festes privades, o sigui, tot el que et puguis imaginar ho havia fet. Llavors era com, jo li deia a Daniel Anglès, dic, Dani, en plan, és que em pots posar una caca rosa al cap que jo t'ho vendré, saps?
0: Yeah.
2: Llavors també és una part que a mi m'agrada molt, i que també com vendre lo invendible, no sé si sigo així, però com que em sembla molt divertit, no? Llavors sí, jo em presento a Eufòria com que

0: A més, també venia d'un moment que jo estava molt tranquil·la, que estava com que estava en un molt bon lloc mental, no? I llavors em presento al final Eufòria per dir, jolín, és que necessito una plataforma perquè la gent m'entengui dalt de l'escenari, perquè sento que el meu projecte s'entén molt, doncs això, des de la performance, des de dalt de l'escenari, des de, saps? I al final els artistes emergents normalment no tens aquestes eines i no se't dona aquesta plataforma, saps?
1: Yeah.
0: Llavors per mi era com molt important que se m'entengués com a performer, com a artista dalt de l'escenari, per després tot el que jo volia fer i tot el que estic fent i tot el que pues, surt aquesta nit, no? Però sí, llavors jo em presento Eufòria això des de com la més tranquil·litat. De fet, vull dir, jo mirava tot, jo escoltava els programes de ràdio que parlaven de nosaltres i em semblava com distòpic de dir, estan parlant de nosaltres a la Riu, què? Saps? I a mi em reia, en plan, dic, aquests es pensen que soy una no sé quantos, però em fa gràcia. O sigui, com que no m'afectava gens en aquell moment, yeah. Estava super, en plan, és que m'és igual, vull dir, que tu et penses que jo sóc una X, és que m'és igual perquè jo sé el que sóc i per tant, i...
1: Rebíeu molt de hate?
0: De tot, a veure, clar.
1: Ja. Yeah.
0: De tot, coses bones, coses dolentes, coses tal, però em feia molta gràcia, no?, poder llegir coses que, a més, tu saps que són mentida o coses que tal, no?, i dius, buah, lol.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? Bueno, perquè a més també sé que el temps ho posa tot al seu lloc, no?, llavors és com, tranqui, en plan, és que encara que tu no m'entenguis ara, no passa res, en plan, ja m'entendràs, saps? Uh-huh. Saps? Com que jo tenia molta tranquil·litat en aquell moment.
1: Bueno, és que ara pensava, ja m'entendràs o no, perquè jo crec que Sofia Coll també és un projecte que no tothom està preparat per rebre.
0: Ja, yeah. Però està bé, també. You gotta teach them.
2: Jo tinc una mica de sensació, em passa el mateix amb la Llum. Llum, una
1: sí.
2: Abraçada.
1: Sí, vibes similars.
2: Xum, que li diu.
1: La Xum.
0: La Xum li diuen, pobre.
2: El Trequell, el Trequell.
1: Crec que el Trequell li diu Xum. No sé per què, sí.
2: Ah, bueno, és igual. Però tinc aquesta sensació també, sí, que no és la tassa de te per tothom, saps? Vull dir que...
0: Bueno, no ho sé.
2: Depèn de la cançó, eh?
0: Depèn de la cançó i depèn del moment. Clar, hi ha de tot, vull dir, hi ha de tot. I crec que també la gent prejutja molt. Llavors, està bé. I segurament els estem generant alguna cosa, m'entens? I això és el que m'interessa un altre cop.
2: Sí.
1: Bueno, i reeducar una mica la oïda, sobretot jo crec del públic mitjà català, perquè Sofia Coll clarament no és algú com que sonaria en Ràdio Fórmula cada dia a les 3 del migdia.
2: Ja, yeah. Depèn de la cançó. Clar, he posat Micara Miculo i ara penso, aquesta sí? N'hi ha d'altres, em passa com, insisteixo, amb la Llum em passa una mica yeah. El mateix, no? Que pot tenir una cançó, bueno, amb el Trequell mateix, no? Que sí. Fa discos superimbrincats i foscos sí. I tal, i de sobte et fa una cançó.
0: Clar.
2: Preciosa ho són totes, però anava a dir, bonica, com més, no? Com,
1: sí.
2: Com,
1: més fàcil la digerir.
2: Com més fàcil la digerir i te la clava.
0: Sí, et has de dir que en aquest disc n'hi ha diverses com diferents. De fet, per exemple, el meu cosí, que no té res a veure amb mi, en plan, que jo li amo un petó des d'aquí, Adrià, en plan, però ell no té res a veure amb la meva persona ni amb els meus ambients ni amb el res, és un noi heterosexual de 2 metres, que té uns ambients completament diferents, que fa, no? En plan, que no té res a veure amb la meva persona. És un amor i ens portem super, hiper, mega bé, però vull dir que en principi, a nivell d'imaginaris, vull dir, ell escolta Estopa, escolta, vull dir que no tenim res a veure, no? I em va dir, diu, tia, o sigui, diu, jo sincerament no escolto la teva música, però perquè no empatitzo com tant, diu, però tia, aquest disc hi ha diverses cançons que sí que em ve de gust posar-me-les, saps? I dic, pues que guai, saps? Perquè com que al final, bueno, pues hi ha música per tothom i trobo que és maco i ja està, però si no és per tothom també m'està bé, vull dir, és que no sé, jo al final creo des de pues, la meva necessitat de crear i que sigui ja per qui ho vulgui agafar.
2: M'agrada molt aquesta visió. Sofia Coll, a la segona edició d'Eufòria, on tu vas participar, això és any 2003?
0: Sí, 1988.
1: No, 2000.
2: Ai, 2003.
1: Ah, 2023.
2: Quina edat tenies? 4 anys. Quina edat tenies?
1: 4 anys.
2: Bueno, l'Eufòria Kids s'ha fet ja? No s'ha fet Eufòria Kids?
0: No s'ha fet Eufòria Dance Kids.
1: S'ha fet Dance Kids.
2: Això, sí. Bueno, és igual. A la segona edició d'Eufòria 2023 hi havia la Carla, hi havia l'Héctor, l'Ethan, la Natàlia, la Jim, en Jan, en Domènec.
0: Sí.
2: Em deixo algú?
0: Sí, clar, l'Alexia.
3: Hola, sóc l'Alexia Pasqual.
0: Ai!
3: El meu moment de pausa és l'esmorzar, el moment de l'esmorzar a poc, aquell esmorzar que pots marejar el cafè una i una altra vegada, i jo el faig servir per organitzar el meu dia mentalment, per agafar-me'l en pausa, per respirar i per poder enfrontar una mica els dies que sento que sovint vaig molt de bòlit i no tinc aquests moments com per poder parar i per poder realment escoltar-me a mi mateixa i agafar energia. Per tant, per mi l'esmorzar és clau, a més intento fer-me un esmorzar sempre que em vingui de gust i que m'agradi per estar més motivada encara, i realment sento que sovint l'únic, és l'únic moment del dia que no vaig de bòlit i que em permeto tenir aquesta pausa que tant de bo aprengués a trobar més moments al llarg del meu dia per poder enfrontar-lo així segur, que viuria amb molta més pau i molta més calma.

0: És l'Alèxia Pasqual. No tenim música de l'Alèxia Pasqual perquè ella no ha fet cap disc des de la sortida d'Eufòria. Per què ho dic, això? Perquè crec que és rellevant també, Sofia Coll, parlar de com apreta, o sigui, és a dir, de quina idea prefabricada tenim nosaltres, de vosaltres, dels que aneu a programes com aquest, que és, i la indústria, no només el públic, sinó la indústria, que sembla que el pas com natural sigui, surts, fas un disc molt ràpid, a vegades no estàs convençut, el dia passat amb molta gent, i després continues, has d'estar allà, a la indústria. L'Alèxia s'ho pren d'una altra manera. Per tant, els perfils, a Eufòria es trien molt diversos sempre, però a més també la mirada artística pot ser una altra, perfectament, no?
1: Els objectius creatius de cadascú.
0: Clar, i perfectament compatibles. Jo no sé si ho heu parlat, això, amb l'Alèxia. No vull que parlis d'ella i tal, i ara li preguntarem quan vingui,
2: sí.
0: Però...
2: Sí que ho hem parlat, i aquesta pressió evidentment se sent, i ella mateixa, vull dir, hem tingut moltes converses, ella avui és molt amiga meva, i hem tingut moltes converses de dir, jolín, és que jo vaig sortir i estava pensant que havia de fer això, tot, i en realitat és que no em vibra fer això ara mateix, no? Yeah. I també sento que aquestes experiències a cadascú li serveix per lo que li hagi de servir, saps? Com estàvem dient, a mi la Bootkids em va servir per dir... tia, doncs vals per això i vols fer això, no? I com un punt d'inflexió en la meva vida. I jo en aquell moment sabia que no havia de fer carrera, que m'havia de seguir formant, que havia de seguir fent coses, no? Jo també hagués pogut caure en aquesta cosa de, no? Com els gemeliers, vinga, anem a fer música, no? Vull dir, en plan, vull dir que m'hagués pogut, però era com, no, és que no em ressona ara mateix, en plan, és que sí que no ho haig de fer, no? Però amb molts companys ho he parlat, això, no? De que hi ha molts que és com, o amb el Carlos mateix, saps? En plan, de dir, tia, és que vaig sortir i sentia que havia de fer això i no sé què, yeah. I és que acabo agobiat perquè és que molts cops no tens ni l'enteniment sobre la indústria. Hòstia, ni tens l'enteniment sobre qui ets tu, ni sobre quina música fas, i per això crec que a mi Eufòria em va venir en un moment en què jo ja havia fet aquesta feina, sabia qui era, tenia música preparada, sabia què volia fer, i saps, ho volia aprofitar per això, saps? Però a una altra persona li servirà per una cosa completament diferent, i està bé, però és veritat que sí, a nivell extern hi ha com molta expectativa, i això al final t'acaba afectant d'una manera o altra, perquè... et confon molts cops, dius com, bueno, però és que està bé, és que igual no haig de fer música ara i n'haig de fer d'aquí un temps, o igual no n'haig de fer mai, o justament em serveix per, doncs, pel que sigui, saps?
1: Clar, jo crec
0: no sé si
1: també...
0: recordeu que li va passar en aquest sentit a la Mariona Escoda, que de seguida guanyadora de primera edició, la Mariona, si no m'equivoco, de seguida va sortir, va fer un disc, i ella mateixa ens explicava, i explicava mitjans, que era un disc del qual no n'estava gaire contenta, perquè era un disc que creia que l'havia fet una mica sense tenir un discurs construït, que em va semblar valent, també, aparèixer mitjans, a vendre el teu peix i a dir... Saps?
2: Ja.
0: Encara no tocava.
1: Bueno, també perquè jo crec que a la Mariona li va pillar que era la primera edició.
0: Clar, és com els discos de Bustamante o de no sé què, de Rosa, que sortia o Precedente un Triunfo, s'acabava i hi havia un disc amb el seu geto i posava Fabián.
2: Clar. Però també perquè allà ja tenen una roda de compositors i no sé què, que t'escriuen per tu, saps?
1: Clar, no, i jo crec que aquí a Eufòria el que vam anar veient amb les edicions és que, bueno, almenys jo ho vaig rebre així, que no tothom pot ser un artista. Hi ha gent que és bon artista i després hi ha bons intèrprets. I jo crec que, o sigui, no, potser va per aquí la carrera de l'Alèxia, no tant com a creadora, sinó com a intèrpret de musicals, de teatre.
0: Vàlid.
1: I és igual de vàlid, igual de talentós, igual de...
2: Totalment. I també que trobo que crear s'aprèn creant, saps? Vull dir, que és que si no has escrit mai una cançó en la teva vida, surts d'un talent i pretens escriure un disc boníssim, igual sí, però clar, és com a dibuixar s'aprèn dibuixant, saps? Jo no, ara no puc aprendre a fer un dibuix superrealista si no he practicat 500 milions d'hores. Vull dir, al final, de 13 cançons que té el disc, doncs igual n'has descartat 40, saps què vull dir? O sigui, n'has de fer moltes per fer coses que realment n'estiguis orgullosa i que creguis que tingui una qualitat, no? I al final també trobo que en aquest moment tan ràpid i tan tot, tot ha de ser ja, a vegades no cuidem el detall, i per mi crec que lo bonic està en el detall.
0: Sofia Coll, has dit que ets molt amiga de l'Alèxia Pasqual. Vols que ho confirmem?
2: Sí, vull clar.
0: T'imagines que ella diu que no, ara? De
2: vale, la truquem.
3: Hola, Sofia.
2: Ah, però estàs parlant per telèfon?
3: No. M'agradaria recordar amb tu aquells moments que sortíem d'Eufòria del programa, cansades les dues, que estàvem nervioses i que tornàvem caminant pel paral·lel explicant-nos històries que havíem viscut, històries que volíem viure, i era com el nostre petit moment de somni. Recordaré sempre aquelles passejades nocturnes quan ens deixaven amb la furgoneta pel paral·lel i que les dues ens despedíem amb una abraçada i ens dèiem lo molt que ens estimàvem i lo molt que teníem encara encara per fer i les somiadores que estàvem en aquell moment, i això és el que et desitjaria per tu ara i sempre, que mai deixis de somiar, que confiïs en tu, perquè la prova està en que la teva música i tot el que fas està ple de creativitat, i realment tens un do que l'has de cuidar molt i que sempre l'has tingut, i que jo estic molt feliç d'haver acompanyat en aquest camí creatiu i en aquest camí artístic, d'haver format part d'ell, i que estic molt orgullosa de tot el que estàs aconseguint i de tot el que estàs fent, perquè és increïble, i jo no tinc dubtes que el nom de Sofia Coll anirà arreu del món. T'estimo moltíssim i et desitjo tot l'èxit del món. I tothom a escoltar la seva música, que és increïble.
4: Ai, amor, te amo.
0: S'està fent la ploració en directe,
4: sí,
0: per part de tot l'equip d'aquest programa.
4: Sí. És que a més, ha sigut molt... O sigui, aquest any ella ha estat a vivint a Madrid, jo ara estic visquent a Madrid, i no ens hem pogut veure pràcticament res, perquè és que tenim horaris...
0: Pensava que anaves a dir, ens hem fet coixí...
4: No, al contrari,
0: català,
4: perquè és que, clar, els horaris són molt diferents, saps? Ella tenia els matins lliures, jo no, tal, llavors era com, jolín, en plan, estem al mateix lloc i tal, i quasi no ens hem vist, saps?
1: Tan a prop i tan lluny.
4: Ahir anava a venir a la release party també i no va poder, vull dir, estem tot el rato a veure si ens podem veure, però sí, ens anem trucant i ens anem fent molt de costat, la veritat.
0: Escolteu aquesta cançó que posarem ara i a veure què se li desperta a la mirada a la Sofia
4: quina
0: Coll.
4: Por.
0: He triat el hit, del disc.
4: Ai,
0: el disc
4: por.
0: És increïble, es diu Anti.
4: Ai!

0: A veure, la gent que vau descobrir aquesta cançó a través de la, Alba, de la Farad,
1: de la
0: Farad,
1: sí, la vam descobrir per al Pai.
0: Sí, segur que molta gent sí.
1: Segur.
0: Sapigueu que el disc sencer, que es va publicar, ara ho mirava, 2016, eh?
1: Sí.
0: Fa 10 anys a l'Anti.
1: Heavy.
0: Heavy. És un disc.
2: És tan fort, Sofia, com no som tan joves.
0: Yeah.
2: O sigui, no et passa
1: no,
2: que creus
1: no parlis.
2: Que...
0: Vols que et parli dels discos de la meva adolescència o no? I que emeti això, també.
2: No me'n parlis. Pues que jo et diré, Albert, que a la nostra generació, tu, Sofia, que ets de 99... Jo de 98, o sigui que estem a la mateixa línia.
1: De quin mes eres? Tu de finals no eres?
2: Juny.
1: Ah, juny.
2: Crec que ens va passar una cosa, que és que la pandèmia ens va agafar als 20 i pocs i jo m'he quedat allà. Jo penso que cada any em faig 22.
1: Amor, jo, aquest any, no és broma, he bufat 22. O sigui, jo he ficat a la meva família el meu de Lulu. No és broma, eh? No és ni mitja broma.
0: Una mica broma la... sembla, eh?
1: No, però o sigui, pots trucar a ma mare i t'ho corrobora.
0: Ta mare ha trucat al psiquiatre?
1: No, però ja, jo els he ficat i dic, ets tot psicològic, saps? Si jo segueixo bufant 22, no envelleixo, saps? I t'ho prometo, em van treure les espelmes de 22 i jo, és que gràcies.
2: Però què és el número com 22?
1: Sí, jo tinc 22.
0: Què deia la iaia?
1: Que sí.
0: Nena, endavant, no?
1: La meva àvia endavant amb tot. La meva àvia és lo más. Va anar a 90 anys i la tia té una marxa. Vaja, que jo firmo per estar com ella. Vamos.
0: Escolta, sé que aquest disc, el que anava a dir, Anti, és un disc, quedeu-vos amb aquesta cançó, que és meravellosa, dancehall així, sensual. Bueno, tot és sensual amb la Rihanna. Però el disc és perfecte.
1: El disc és absolutament perfecte.
0: De dalt a baix. També Unapologetic, que és, no sé si és el següent.
1: El 2012 és abans.
0: Ah, és previ, també mola molt i sé que també és important per tu. Rihanna descobreix un món.
1: Sí, jo recordo com escoltar aquests discos amb això, amb els 15, 16 anys, bueno, Anti ve una mica més tard, no?, els 17, sí. Que era el 2016, i era just en aquest moment de post-Bodkids total, i per mi va ser com, uau, estava ja, pues, això, no?, en aquest moment de la música tal, i dic, és que si faig música vull que sigui això, saps?
0: Yeah. Que sigui... O sigui, és un despertar artístic,
1: sí,
0: Sofia?
1: Sí, o sigui, et despertar... creatiu, et diria, més que artístic, però sí que per mi és un despertar creatiu, perquè sí que abans, o sigui, jo, és veritat que quan comença YouTube i totes aquestes coses, clar, de cop i volta m'obsessiono amb el pop, perquè fins al moment jo, el meu món era Macedònia.
0: Ja, ho sé.
1: Vull dir, fin, no hi havia més res.
0: De fet, tinc una cançó per aquí de Macedònia, oi? Em sembla que he triat Verd, senyor Verd, increïble aquesta cançó. Sí, la tenim per aquí. Jo penso en català. És el teu món, eh?
1: Sí.
0: Macedònia és el teu món.
1: Era el meu món, absolut.
0: Vull dir, tu has conegut amb els anys a la...
1: A tots saben qui soc.
0: Ah, sí, eh?
1: El Dani Com. Bueno, a més que el Dani Com després va acabar sent el meu profe de teatre, també. Però, vull dir, el Dani Com sabia perfectament. Vull dir, jo anava a tots els concerts i tal, vaig anar a un assaig. Vull dir, amor, jo, o sigui, sabien tot. Vaig entrar... Sí, tot.
0: Increïble.
1: Tot. Clar, després, a Euphoria vaig cantar Macedònia.
0: Sí.
1: Vaig cantar Super Fashion. O sigui, full circle, saps? De fet, vaig estar a punt d'entrar a Macedònia, vaig conèixer la Sara Roy amb uns anys. O sigui, jo vaig estar a punt d'entrar a Macedònia.
0: Tu coneixes la Sara Roy, tu tens 11 anys.
1: Sí.
0: I ella? No,
1: i ella,
0: més.
1: Sí, doncs devia tenir 12 o 13.
0: 12 o 13, vull dir que sou una mica la mateixa generació.
1: Sí.
0: Hi haurà col·labo algun dia?
1: No ho sé, hauríem de trobar una mica el món, no? Perquè som com...
0: Sí. Són mons diferents.
1: Són mons una mica diferents, no tant, però hauríem de veure, no sé, no està parlant, però ella és el més.
0: Dic que la Sara Roy, per cert, hi vaig estar aquest estiu, a la festa major de Terrassa, bueno, munta un... Sí, ja ho sé, els terrassencs us agrada molt aquesta ciutat. No, a mi, jo els dic, jo com a sabellenc tinc molta enveja a Terrassa moltes vegades. La Sara Roy munta un festival només, vaja, una programació només de dones.
1: Ara,
0: i ella és la curator d'això.
1: Molt bé.
0: I em sembla increïble. Fa coses molt guais. Va programar Ocdeu, que és la millor, la Birds. Va programar les Crapapels, després la Vanilla Su, i ella s'encarrega de muntar aquest escenari de festa major que està encapçada per dones només. Una abraçada, Sara.
1: Una abraçada a la
0: Sara. Super bona idea, eh? Mira. Podem posar Sorry?
1: Sí, jo.
0: No te la veies a venir, aquesta, eh?
1: No me la veies
0: a
1: venir.
0: Ara que està a punt de publicar, queden hores per publicar IDK, el nou disc de Sofia Coll. Recuperem un disc del 2020, que és el teu debut llarg, no?
1: Sí.
0: Que es diu Genesis.
1: Sí.
0: I atenció, aquesta cançó com sona. A mi m'agrada molt.
1: Sí?
0: Molt. Jo no la coneixia, honestament.
1: Està perfecta.
0: Ahir l'estava escoltant i mira, escoltava això.

0: Clar, això sona, efectivament, i falta producció, segurament tu hi posaries mil canvis, mil capes, sí, i el que fos, però a mi em fa la sensació que és un disc molt autèntic, aquest. Ahir li vaig fer una repassada ràpida, em vaig quedar amb aquesta, no sé per què. És un disc autèntic, és el que eres tu.
1: Sí, era el que era jo, aquell dia el vaig fer amb 18 anys, el disc, que havia sortit abans, però ens va pillar una pandèmia al mig, va acabar sortint el 17 de setembre del 2020,
0: i... Maria, és important que te'n recordes de la data.
1: Sí, no, és que jo estic molt, tinc molt bona memòria per les dates, t'he de dir, eh? O sigui, sóc com... No, les dates se'm queden. Després em dius el teu nom i no me'n recordo.
0: Ah, no, eh?
1: Però les dates se'm queden. Sí, clar, memòria selectiva, no ho sé. No, sí, al final estic orgullosa d'aquell disc perquè el vaig fer sense saber molt bé ni qui era, ni què volia, ni res, simplement com des de la intuïció creativa i des de la necessitat aquesta com de crear. Evidentment, ara, amb el que sé, doncs canviaria moltes coses i ho faria diferent, però estic molt orgullosa de la Sofia Peque, no?, que va fer això, doncs... Pues sí, pues des del que jo era en aquell moment i que ressono, eh, moltes coses, vull dir que em veig encara, o sigui, em veig en moltes coses i ha estat molt, molt cuidat també a nivell estètic i tal el disc. Però bueno, anem evolucionant i és maco també.
0: Està bé no renegar, està molt bé no renegar. Sí. Però bueno, si renegues també està bé. És que tot està bé.
1: Sí, està tot bé. O sigui, la veritat que és això, que sento que el disc que ve ara és com... Vale, o sigui, ara sí que ho estic fent des d'una consciència. Allà era com, bueno, trec un disc que ho escoltarà la gent, pues, perquè mira, saps? I és com, no, és que les coses no funcionen així. No? En plan, vull dir que no tenia ni idea, però bueno, està bé també, saps?
0: Bueno, tia, però fes un disc amb 18 anys. Vull dir que no ho fa qualsevol. Sí, és que és, ja, molt, és molt difícil fer un disc.
1: Sí.
0: Fer una cançó ja és complicadíssim, saps? Sí. Vull dir, fer un disc amb 18 anys jo ho trobo, vull dir, trobo un valor increïble.
2: Bueno, i fer una cançó que sigui guai, que et representi, no? Perquè fer una cançó, qualsevol pot fer una cançó.
1: Igual ara hi ha cançons del disc que dic, igual ara no la, o sigui, la trauria, saps?
0: Ja. Escolta'm una cosa, hem de parlar, perquè se'ns acaba el temps.
1: Vale.
0: Portem 48 minuts
1: és
0: parlant.
1: És que ja t'he dit que ens arrenquem i no callem.
0: Vale, tenim més coses per dir. La primera d'elles és que sembla també que quan, el que dèiem abans, quan sortiu d'Eufòria, sembla que tots heu de fer un disc, no sé què. Eufòria també és un banc de talent divers, perquè també hi ha un factor molt important que és la comunicació, no? Mm-hmm. És com et dirigeixes al públic, com t'expresses i tal. I clar, és normal que d'Eufòria, de gent que a priori canta, n'acabin sortint grans comunicadors. És el cas, mira, parlant de la Sara Roy, doncs el nòvio de Sara Roy, que es diu Miqui Núñez, Miqui, un petó, és...
1: Que el Miqui el vaig conèixer al càsting d'OT de 2018, això és molt heavy, també. Anàvem junts a la cua.
0: Ah, vale.
1: Que tal, el càsting final, etcètera. Sí, sí, molt loco.
0: Bon rotllo, però.
1: No, molt bé. Sí, molt bé.
0: El Miqui és un comunicador excel·lent, m'encanta.
1: Sí,
0: el tio fa molt bé. Perquè resulta que la persona que tenim assegut aquí també ho és. Presentes Epic Nails, que per cert, hi haurà temporada?
1: Doncs no hi ha tercera temporada, no ens han renovat. Des d'aquí, sisplau, volem tercera temporada, 3CAT, renoveu-nos.
0: Pavileu. L'altra cosa, t'hem vist molt a Eva. Feies una cosa que es deia, com es deia allò?
1: Dèficit d'atenció.
0: I clar, hi ha el moment.
2: Els fars de riure que m'he pagat jo amb aquest
0: sí, però és que hi ha el moment, hi ha l'explosió.
2: Amb aquest.
1: Sí.
3: Pistatxo, pastuc, matxero, flamisell, cigrons, garbanzos.
0: Bueno, simplement els millors aquests dos nois de la Patum de Berga. I penses en aquell moment, en l'impacte que pot tenir un clip? És a dir, com es pot disparar una cosa sobtadament?
1: És una barbaritat.
0: És increïble.
1: És una bajanada.
0: Sí. No?
1: Bueno, però són coses que no controles, no? A veure, evidentment, quan els nois estaven editant el vídeo van dir, noies, això és boníssim, saps? Vull dir, això és increïble. I el millor és que va ser absolutament... fresc, genuí, van ser ells que es van apropar, vull dir, ni tan sols vam ser nosaltres d'anar-los a buscar, sinó que estàvem entrevistant una altra persona i van dir, podem sortir, home, i tant que podeu sortir, no? I això va ser, o sigui, va ser una cosa espontània.
0: Això t'hi va fer pensar a tu també en compte el que dius que es pot convertir en viralíssim en algun moment o no?
1: Et recordo que sóc bastant inconscient.
0: Ja, és veritat, ho has dit abans, que t'ho vas tirant.
1: No, jo tirant.
0: Bueno.
1: No, jo penso gaire en aquestes coses.
0: Sí, però ara una cosa.
2: Li estàs preguntant a l'Albert si li importa fer-se viral una persona que ahir estava menjant sorra.
0: Ja.
2: Clar.
0: Sí, oients, al principi del programa dèiem que ahir l'Elisabeth Party, la Sofia semblava que menjava sorra, però tot i que estava menjant brownie així com trencadet. Una cosa, Sofia, sé que vas tirant el que vulguis, però t'hi poses molt forta i només et falta trobar-te amb algú que també sigui un obsessiu de la feina per acabar, doncs això que dèiem abans, avui es publica el disc i hi ha cançons que tenen més d'un any o gairebé dos anys, has dit, de curro. Uh-huh. Això ho sé perquè hi ha una persona que es diu Lucky.
4: La verdad que trabajar con Sofía ha sido bastante refrescante y bastante guay. Es una tía muy, muy profesional, muy perfeccionista, como yo también. Y estamos eso obviamente se agradece, pero bueno, también tiene cosas como, por ejemplo, la canción de Sexy Disfuncional, que la empezamos un 12 de noviembre, ponte, y al 12 de noviembre del año siguiente todavía seguíamos haciéndola. Que me acuerdo que tuvimos sesión, miré la fecha y dije, joder, tía, que acaba de pasar un año desde que empezamos esto. Y aún así nos quedaban un par de mesecitos para terminar ese tema. O sea, es un tema del cual estoy muy orgulloso y creo que Sofía también. Y precisamente lo que hace que estemos también orgullosos es la de horas que le hemos metido, la de capas que tiene. Sofía es muy de meter capas, yo también soy muy de meter capas. Entonces, como nos dejéis en el estudio, pues eso. Y aparte es una tía súper divertida, me llevo muy bien con ella, la considero amiga. También, aparte de Sofía Cole, Sofía para mí. Y pues estoy muy contento de haber currado con ella tanto tiempo en estos meses, en este álbum. Y nada, un besito a todos, en especial a Sofía, y que disfrutéis del álbum. Besos.
1: Ay,
0: en especial
1: ilusió.
0: A Sofía. ¿Y
2: a
0: tú y yo qué?
2: Pues jo t'apago un besito.
0: ¿Y tu i jo què? Luqui.
1: Luqui és el millor i estem desquiciats els dos. I m'agrada molt treballar amb gent. Luqui és un dels productors principals del disc. Uh-huh. I ha sigut una meravella treballar junts. I també tot està mesclat i masteritzat pel Juan Suero, que també és un desquiciat. Anem allà a mesclar-ho. Nosaltres estem allà fent el prim, no sé què. Nosaltres, perdona, que estem una mica bojos. I em diu el Juan, no, sí, a mi m'encanta. Sí, és que esto es lo que hay que hacer. I dic, perfecte, gràcies. Saps? Perquè hi ha molta gent que és com, ah, bueno, ja, no? Ja n'hi ha prou, no? I no, i m'agrada aquesta gent que mai en té prou i que fins que... Saps? Que s'ha de cuidar el detall.
0: Tia, però hi ha un perill aquí. Que no s'acabi mai. Clar.
1: No, però s'ha de ser... O sigui, sé quan parar.
0: Hi ha algú que us marqui... Sí? Tu mateixa? Perquè moltes vegades els productors ens han ajudat a entendre que hi ha gent que... Perquè té un home studio a casa.
1: Sí.
0: Per qualsevol cosa, que hi ha gent que potser es passa de frenar de vegades, no?
1: No, jo... Sí, abans igual sí que em passava més, però crec que ara estem molt bé perquè tinc molt clar què és el que jo escolto al meu cap, saps? Llavors és com... No, és que això no sona encara com a... O sigui, és que això es pot fer d'aquesta manera, saps? Sí, i tal. I quan em passo, en plan, si ens passem, dic, Luqui, creo que t'estàs passant. I em diu, Sofia, creo que se'ns estan anant en la olla, saps? O el Juan, ja, amor, en plan, fins aquí està bé, saps? I és com, vale, sí, tens raó, saps? Anem a deixar un ratet i ho reescoltem, saps? Però sí, crec que s'han de cuidar les coses i ho deia el Juan, diu, el 20% és fer la cançó, l'altre 80% és polir-la.
0: Hòstia. Vai, que és feina no tan avorrida o és avorrideta a vegades?
1: A mi m'agrada molt.
0: A tu t'agrada?
1: A mi m'agrada.
0: Però allò
1: molt.
0: De buscar el drum perfecte, d'anar fent tal, de
1: no,
0: buscar...
1: No, com més tot el treball de joieria de tal,
2: de volums.
1: De llimar totes les coses, vale, sí, vale. De volums, de textures, de plànols, de respostes, de, sí, de canviar cintes, de canviar drums, tal, però el primer tens un esquelet, és com si fessis un dibuix, no? Primer et fas pues, l'esquelet, el que sigui, després li fiques tots els colors i li fiques tots els matisos.
0: Uh-huh. Has fet molt de comparació amb el dibuix, eh?
1: Ja, i mira que no dibuixo.
0: No dibuixes tu?
1: No, però trobo que és algo com gràfic que és molt, molt fàcil d'imaginar-se, perquè al final la música és intangible.
0: Per cert, està sonant Sexy Disfuncional, que no l'estem sentint. I si la sentim.
1: Ja, perdó.

0: A veure, què ens vols dir amb aquesta sexy disfuncional, Sofia?
1: És un concepte, no?
0: És el concepte sexy loca que emprem aquí?
1: Ah, doncs pot ser.
2: Vale, la nostra teoria, Sofia, és que hi ha com una gràfica que té dos vèrtexs, la primera vertical és sexy i l'horitzontal és boja. Llavors, contra més temps d'una altra, et puja també.
1: Ei, doncs m'agrada,
2: Per exemple, tu ets sexy loca, la llum és sexy loca, Millet és sexy loca...
0: Sí, i afegim també la Marina Herlock.
2: Marina Herlock és sexy loca...
1: M'agrada. Sí, el concepte sexy disfuncional és aquesta cosa, o sigui, per mi, com una persona sexy disfuncional pot ser una persona, sexy loca, crec que té molt de sentit, però també és el concepte de, o sigui, de dir, hi ha situacions o hi ha persones que són sexy disfuncionals en el sentit de... M'agrada molt, és superior a mi, hi ha algú com que m'enganxa aquesta situació, aquesta persona, a el que sigui, però jo sé que en el fons no em fa bé. Saps? O sigui, crec que va amb un altre matís, saps? De dir, és superior a mi, sé que no em fa bé, però estic aquí. Aca, pot ser el que sigui, l'última cervesa, si és que sé que no me l'hauria de prendre, però, saps? En plan, si sents una mica sexy disfuncional, així a nivell més superficial, o pot ser també una relació, no?, sexy disfuncional, a la que sé que no m'hauria d'estar pues, veient amb aquesta persona, però és superior a mi, i sé que no em fa bé, però ahí voy un altre cop, no?
0: És un parany, eh?
1: És un parany, exacte.
0: Sí. Que és la que em sembla que acabarem el programa d'aquí un moment.
1: I ja està lligada amb aquesta, de fet, si les escoltes juntes.
0: Val, doncs hi tenen a veure, eh?
2: Sí, ja està. Res a afegir.
0: Com captem les coses aquí,
2: Sí,
0: pausa?
2: Sí, periodisme de qualitat.
1: Sí. El discurs són contrastos i les cançons es van contestant les unes a les altres.
2: Doncs avui, mira, a partir de les 12?
0: Sí, només amb això... que acaba de dir, i això que acabem que acaba de passar, que no n'érem conscients tu i jo, perquè no sabem l'ordre del tracklist, recordeu el que deia la Sofia fa una estona, que aquest disc s'ha d'escoltar de pe a pa, de dalt a baix, perquè hi ha un ordre, perquè collons que respectem a la gent que fa les coses.
2: Encara que costi, recuperem el ritual de sentir un disc sencer.
1: 32 minuts.
0: És que no és gaire.
2: No.
0: És un moment. Penya amb dèficit d'atenció. 32 minuts. No patiu. Tu mateixa, que deus tenir dèficit d'atenció. No, tu no.
1: No diagnosticat, no. Però no ho sé. No,
0: sí,
1: no
0: tu creus? No, perquè si estàs allà...
1: Tinc bastant hiperfoco.
0: Tens molt hiperfoco, és veritat. Doncs escolta, ens queda poc. Només vull saber una cosa. Com serà la gira? No has anunciat bolos, però volem saber què passarà dalt de l'escenari.
1: Inesperades. Coses inesperades.
0: S'està assajant?
1: Encara no. Però ho tinc al cap.
0: Però tens al cap...
1: tot el que vam presentar ahir s'anirà agafant formes més grosses, sí.
0: No dius res, la tia, això està guardant,
1: Bueno, perquè m'agrada la performance i m'agrada sorprendre. M'agrada, crec que és important això, sorprendre.
2: Sí. Hi haurà sorra a l'escenari?
1: Si ens permet als locals posar-ho, sí.
0: A Mesa, eh?
1: Si ens ho permeten.
2: Sí, a Mesa.
0: Amb Z no, eh?
2: També hi pot ser. Si alguna zorra vol pujar a l'escenari...
1: Ah, bueno, clar, totes les zorres estan benvingudíssimes.
0: Tothom convidadíssim, no?
1: Tothom convingudíssim.
0: Vale, Barcelona hi haurà una data.
1: Sí, 100%.
0: Vale. 100%. No sabem quan serà, però ens hem d'esperar gaire...
1: No, abans que acabi l'any.
0: Fantàstic.
2: Ah, això és res, abans que acabi l'any.
0: T'hem estirat la llengua una mica.
1: Una miqueta, abans que acabi l'any.
0: Sofia Coll, t'he de dir que m'ha encantat molt la teva visió artística, m'agrada molt conèixer més a fons i a veure el disc, aquesta nit molta merda.
1: Sí, quines ganes. I veieu la portada, si no l'heu vist, que és increïble.
0: Sí.
1: Fotografia de l'Alfon López, una barbaritat, una bajanada. Res, gaudiu-ho molt i traurem vinils, també, estigueu atentes.
0: Epa,
1: sí.
0: Vinils, doncs seran comprats. Sofia Coll, gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Avui aquesta a les 12 es publica IDK, el seu nou disc, i Mariona Batalla, ens veiem dilluns.
2: Me'n vaig amb una energia super renovada.
0: Saps qui ve dilluns?
2: Qui ve dilluns?
0: Res a veure amb la Sofia, El Pony Pisador.
2: Ah!
0: Increïble.
1: Que divertit!
0: Tot és per ser un pirata. Apa, que vagi molt bé. Adéu.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel Pipi.
3: Bona tarda, Castelltor Popó.
1: No, Popó, no.
3: Tu m'has dit Pipi, vols tu, Popó?
1: Per què no pares un acte al rellotge?
3: Ah, és veritat, com pita, eh?
1: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: No, és veritat.
3: Mira, estic despentinada amb un herpes que m'està sortint.
1: És el pitjor dia de la teva vida.
3: És avui el pitjor dia de la meva vida.
1: Que es noti, perquè avui serà el pitjor programa de la història de la humanitat.
3: No,
1: home, no. No passa res.
3: Tu com estàs?
1: Perquè hi hagi bons programes, hi ha d'haver també mals programes.
3: Clar.
1: Si no, no ho valoraríem.
3: 100%, s'ha de
1: tirar enrere.
3: Jo estic
1: molt cansada.
3: Estem perfectes.
1: Avui és el millor dia de la nostra vida. Va, família, això és el LOC, el pitjor compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 24 de setembre, ens preguntem si estem davant de l'última temporada de La Pija i la Kinky. Això és el que ens hem preguntat tots després de veure l'últim vídeo que han publicat.
4: Any 2086.
5: Hola. Qué paloma más bonita. Qué guapo.
3: Com és tradició per aquestes dates, en Carlos Peguer i la Mariang pengen el seu petit i fantàstic tràiler.
1: És tan bo sempre cada any.
3: La Mariang té un cervell enorme.
1: És gegant, sí, sí.
3: Però bé, bàsicament és un tràiler que anuncia la temporada del seu podcast d'èxit mundial, La Pija i la Kinky. Al final d'aquest tràiler perfecte, on podem veure la Mariang vestida com si tingués 80 anys, conversant amb aquest suposat net d'en Carlos Peguer, hi apareix un petit cartell que diu... Comença el principi del fi. Del final, perdó. Comença el principi del final, posa. En veure això, les fans hem assumit, no? Per context, entenem que és l'última temporada.
1: Jo quan ho vaig veure quasi moro.
3: Normal. És
1: de la llàstima i la pena.
3: Hem embogit totes i estàvem totes els comentaris en plan, a veure, noies, ens podeu aclarir això? Per sort, ells mateixos han volgut deixar les coses clares i han ancorat un comentari que diu que simplement ho deien per afegir dramatisme a la trama, que no patim, que de moment, pel que sembla, no serà pas l'última temporada. Sort, perquè si no jo em desmaiaria i diuen que volen fer un especial de La Bola Negra. Això és un rumor que corre per Twitter i que portaran com a l'elenco i tota la cosa.
1: Seria perfecte, Guitarrica de la Fuente, que ja hi deu haver anat.
3: Sí, 100% ja hi ha estat.
1: Però otra vez.
3: Amb els Javis, saps? Amb tot, amb en Miguel Bernardo, seria molt divertit.
1: Sí, seria fantàstic. Vaig escriure una cançó per sortir de tot això i em vas fer passar. Mare de Déu, família, quin gran temot. Que pari tot ara mateix perquè Osona ha tornat a guanyar. Iuhu! M'ho mereixo! Fins aquí. Ahir celebrava la final del Sona Nou que van presentar Aina Ostrell i Fran Lluís Giró, els nostres companys del Nota de Veu, i els guanyadors van ser el meu nou grup preferit d'últimament, Pla Moguda, que van tocar temes com Com ens hem de veure, Ja emprenya, que és aquesta que sona de fons, Maria, que és de les meves preferides, A la Xina ja és estiu, i van acabar amb La Fatxa, que és probablement una de les seves cançons més conegudes i que efectivament va de tenir un afer amb una feixista.
3: Ala!
1: Estic fullant una fatxa.
3: Doncs ja me l'escoltaré, que em sentiré reflectida.
1: Sí, fa molt per tu.
3: Tinc foto de l'habitació, te'n recordes?
1: Amb la bandera d'Espanya, no era?
3: Que fort.
1: Tan fort, no t'ho mereix.
3: No m'ho mereixo gens.
1: Els que sí que s'ho mereixen són ells, que han guanyat. Molt bé, felicitats!
3: Ara que ja ens hem actualitzat, de què parlaràs avui, Kinda Galens?
1: Ai, avui parlo d'aquelles coses que fas i que automàticament et converteixen en una persona insuportable.
3: Ui, tens una llista llarga, eh, veig.
1: Ah, no, la llista és llarguíssima. La secció només pot durar 13 minuts.
3: Vale, perfecte, doncs... L'escaleta is the limit.
1: Qui vindrà avui?
3: Doncs mira, passarà per aquí en Miquel Manyer, que és un gimnasta, triple campió del món de gimnàstica aeròbica, que jo no sabia què collons era la gimnàstica aeròbica i he dit, a aquest home li hem de treure que ens ho expliqui.
1: Bueno, mira, a veure si ens ho pot explicar, seria fantàstic.
3: A més, també passarà aquí per la Maria Dunyó, que ens dirà sèries per no haver de passar una hora pensant què escollir, que trobo que és ideal, això.
1: Sí, perquè em costa molt. Mira, ahir,
3: a veure,
1: al meu pis, hi va haver una cita de 4.
3: Oh, amb qui?
1: La Llum i jo, amb dos homes.
3: Què?
1: I...
3: Igual que peti.
1: A tu què t'importa?
3: No, doncs m'importa més que el que coi miréssiu, que me la pela.
1: A tu què t'importa?
3: Més que la cosa que vau mirar. Va, digue-m'ho.
1: I ens va costar molt trobar una pel·li per mirar. I jo quan la van triar era de por i me'n vaig anar a la meva puta habitació.
3: I la cita? Es va quedar la Llum amb dos? Joder, la Llum.
1: No, la cita va venir a mirar la meva habitació.
3: Ah, vale. Quin susto.
1: Però no era fatxa, vale? No passa res.
3: I vau fer petting?
1: No.
0: Estic de detox.
3: Joder, que avorrida.
0: Sí, ja vaig fer venir per res. A mi m'agrada una mica això. S'ha de saber, la gent ha de saber a quin puesto està. Família, a més, des de redacció avui ens han preparat un joc i un consultori. És que jo veieu que el programa d'avui té un guió de 2 pàgines, no és broma, eh? El guió és l'escaleta, tot l'altre serà impro show. Però bé, crec que ho tenim tot.
3: Per començar, però el programa com sempre, cada dia ens queixem d'alguna cosa que ens fa ràbia.
0: Va!
3: Avui em toca a mi.
0: Sí.
3: I vinc a queixar d'una cosa que estic patint en primera persona, que és la ressaca.
0: Es nota, xoxo.
3: Sí, ho sé. Aquesta veu rascada com ningú.
0: Els cabells.
3: Aquests cabells d'haver-me dutxat i haver-me tornat a dormir.
0: Aquests ulls injectats en roncola.
3: Sí, perquè no és sang, és roncola. I l'herpes, traïdor que m'ha sortit. Però bé, necessito un pastillot, sisplau, que me la tregui per sempre. No. Jo vull poder sortir de festa.
0: Esteu veient que l'Alberto a cada queixa demana un pastillot? Una cosa que ets.
3: La Maui.
0: És que
3: la Maui
0: cosa...
3: de Paquita Salas.
0: Pastillote! Ets catalana, Úrsula.
3: Literal, soc catalana, Úrsula. Però no, sí que és cert que m'encanta sortir de festa, però sí que és veritat que me frena molt poc, però em frena. Pensar que el dia següent estaré morta com avui. Ahir no em va frenar. Demà segurament tampoc, però
0: doncs
3: bé.
0: Doncs deixa de sortir de festa, perquè avui a quina hora has arribat?
3: A les 2.
0: I a quina hora hem d'entrar normalment?
3: A les 10 del matí. Però venia amb la feina
0: pregunta,
3: feta.
0: Tens vergonya?
3: No,
0: ni la coneixes. No, la resposta és no, ni la coneixes.
3: A les 10 del matí jo estava al Google Docs.
0: Do I give a fuck? Has vingut a l'oficina? No, tenia moltes coses a explicar-te.
3: Bueno, doncs me les expliques avui.
0: No puc, no em dóna la gana, eren privades.
3: Vale, doncs me les
0: no, ara, no, ara t'ho perds.
3: Jo vull ser una flor de primavera, estic farta.
0: Una flor de primavera? Problema. Tira ja, no m'ho mereixo.
3: Vinga, va.
0: Família, ja sabeu que la novetat d'aquesta temporada és que cada dia obrim el programa amb una cançó que ens heu dit vosaltres, amb una nota de veu que ens heu enviat al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Si heu enviat mai un missatge a aquest telèfon, que espero que ho hagueu fet, sabreu que avui us ha arribat un missatge de difusió, perquè des que em vas ensenyar allò de les llistes de difusió m'he tornat boja.
3: És que van molt
0: bé. I he etiquetat Lofty 1, Lofty 2, Lofty 3, Lofty 4 i així fins 100. I els he enviat a tots. Sisplau, enviar-vos una nota de veu dient quina cançó voleu. I una de les que hem rebut és aquesta d'aquí.
6: Hola, love, què tal? He vist que demano una cançó per obrir el programa i últimament estic obsessionadíssima amb la cançó de Benvolgut de Manel. A veure si la podeu posar. Una abraçada gegant, gegant, gegant per la Gala i per l'Alberto. Adeu!
2: Benvingudes al Love.
3: Mira, no, jo pensava, no hi ha cosa que em pugui fotre més al dia. Doncs sí que n'hi havia una, un àudio al 667-07-61-16. Però te la posem perquè abans que tots som...
0: A mi m'encanta.
3: Fans número 2.
0: No, Sam, tira, que la canto jo amb Guillem Gisbert. Com ho dice?
7: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...

faré covard a mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Corpatí. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Passen 13 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui, petita intimitat, que no saps perquè no t'has presentat a la feina.
2: Sorry, I was sleeping alone.
3: Jo no he sleepeado alone.
2: Hola, jo no vull sleepear alone,
3: jo
2: tampoc.
3: Sí.
2: Joder, dormim juntes.
3: No,
2: perquè tu dorms desnuda, és veritat.
3: I tu?
2: Jo no.
3: Prou ja amb la desnuda, prou ja! Ja,
2: és que em vaig quedar superimpactada amb aquella foto de tu despullada.
3: No era despullada, vale? Era despullada.
2: A veure, s'intuïa, òbviament, però igualment jo deia... Oh, hola, que íntim de cop i volta aquesta situació.
3: Estàvem follant quan miraves
2: sí.
3: la foto.
2: I vaig dir, bueno, em poso un condó per si de cas.
3: Albert, que asco. Avui m'he llevat molt mal de panxa, he dormit molt malament i aquest mal de panxa m'ha fet evacuar qualsevol aliment que hagi ingerit durant els últims 21 anys de la meva vida, per totes les vies possibles, a més.
2: Totes?
3: Un escàndol per les orelles. Albert, què?
2: Què?
3: Què vol dir?
2: Crec que em fa com angúnia, també.
3: A mi també. Jo he expulsat coses que havia menjat a P3.
2: Ja, vale, no, una cosa. Perdoneu si sou escatològics, però al moment diarrea que t'has de despullar i tot de lo que t'estàs marejant...
3: Ah, sí. La calor, el mareig, cagant-me viva a sobre, que no m'ho mereixo. La diarrea, que és la pitjor caca, perquè és superlíquida, en pla...
2: I tu de propulsió, i tu no hi ha res més humilde que estar despullada asseguda a la tassa del vàter amb tota la roba per terra. Tu, sudor frío per la cara.
3: Fàlida, completament, que si ja soc fàlida això ja és blanc, groga gairebé et diria.
2: A més, a mi sempre m'ha tocat, no, perdó, al pis d'abans jo era el que tenia l'habitació al costat del lavabo, per tant, havia de patir totes les diarrees explosives, però la meva només la patia jo perquè la vivia, però no la sentia.
3: Vale.
2: I ara... m'ha canviat la carta del joc, o com es digui, i sóc la que té l'habitació lluny del lavabo. En canvi, la meva compi de pis té el lavabo just al costat del seu llit.
3: Que és millor.
2: Me fa vergonya.
3: Clar, et fa vergonya fer caca, per això cagues a la ràdio.
2: Per això cago a la ràdio. Llavors, si tinc diarrea exclusiva...
3: Encara cagues a la ràdio.
2: Seré que el cul per la finestra
3: pues avui no has fet caca.
2: No.
3: Perquè has vingut tan tard.
2: Per això...
3: Bueno, tu mateix.
2: Però té que el cul per la finestra i cago. Per tant, si algun dia us caguen a sobre Barcelona, seré jo, vamos... Segur.
3: Que asco. Bé, això ha fet que hagi d'anar al metge i trobar-me, com pràcticament sempre que vaig al metge, en una situació molt desagradable. Per tant, he pensat que podíem parlar d'aquelles coses que fas i que automàticament et converteixen en insuportable.
2: Vale.
3: Som-hi. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a sumar pel cul. La primera és, evidentment, ser metge i no tenir empatia, perquè per mi és una cosa que no entenc com no va lligada de la mà.
2: Yeah.
3: Ets metge, dones molt males notícies, el mínim que pots fer és tenir empatia i haver de fer un test psicològic per donar males notícies i ser agradable i punto, la veritat. No és només que molts tinguin zero empatia, sinó que a vegades fins i tot sembla que els agradi ser desagradables perquè saben que tenen una posició de poder. Com que amb la salut no s'hi juga, jo si un cambrer em tracta malament no tornaré al restaurant. Si una dependenta em tracta malament compraré un altre lloc. Però si un metge em tracta com el cul, què faig? No vaig al metge.
2: Ja. Yeah. Jo sempre he pensat que és per culpa de que t'acostumes a veure la gent com si fos un PDF i ja està, saps?
3: Ah,
2: i llavors,
3: sí.
2: Que tu t'acostumes a tractar-ho tot
3: clar,
2: des de l'objectivitat. I és com, vale, a aquesta persona li passa això, que per ell serà una merda, perquè segurament tres pacients abans estaven a punt de morir-se. I el teu, comparat amb el que veus fa una hora, és una merda. Aquesta és la meva teoria, sempre, i per això sempre vaig com... blanca i me deixo com... que no m'afecti el que
3: me
2: diu.
3: Molt bona teoria. Bé, jo entenc que la sanitat està saturada, que portes molta gent, que potser estàs acabant una guàrdia horrorosa, però és que jo tampoc m'he despertat pensant, uah, avui em ve super de gust anar al cap d'urgència, saps què? Que m'hi presento.
2: I tocar els collons al pobre metge.
3: Exacte, és que a mi no em ve gens de gust venir al metge. I a més hi ha una cosa que em torna loca, que és que quan un metge... que és quan un metge et fa sentir idiota perquè no saps medicina, que això passa molt, que és en plan... creus que si jo sapigués... com curar-me perquè tinc coneixements de la medicina, estaria venint aquí a que tu em tractis malament? No! Em curaria jo sola a casa meva. Però no us automediqueu, no sé quan, i després em tractes com el cul. És que zero ganes tinc de venir, la veritat. O sigui, que ja de per si no tindria ganes. Jo sé que és una cosa que no vas amb ganes de fer. Però com a mínim no em tractis malament, que després hi ha metges que són perfectes i són bellíssimes persones i són les millors persones de la història de la humanitat i tant de bo ser amiga seva.
2: Però...
3: jo amb el que m'he trobat és un 70-30 i el 70% sí. Són imbècils.
2: I li has de dir, Cuca, qui de les dues s'ha fotut aquí de forma voluntària? Perquè jo no he triat el pet i l'apèndix.
1: És que sobre...
2: Amor.
1: Escolta, mira, que m'hagi petat l'apèndix.
2: Ho hauria hecho Bellas Arts.
1: Clar, és que pintar no te gusta.
2: Literal. O jo què sé, t'ho hauria escalat a un cicle d'estètica. A mi què m'expliques?
1: Ja, és que sé tu que has triat això. Bé, no ho sé. No hi haurà gàbies per tants ocells. Ser policia i desnonar iaies.
2: Ah, bueno.
1: Heu de saber que el 2012 el Sindicat Unificat de Policia van anunciar públicament que es donaria suport legal i polític als agents que aleguessin objecció de consciència per no participar en desnonaments forçosos de famílies vulnerables. Des del 2021 s'han executat més de 700.000 desnonaments, que es diu ràpid, però és una santa barbaritat, és quasi un milió, arreu de l'estat espanyol, i cap agent de Policia Nacional ni Guàrdia Civil ha presentat mai cap objecció de consciència.
2: Cap.
1: Com pot ser? Cap.
2: Uau.
1: Això és que t'agrada.
2: Home, 100%.
1: Sí, si no, no s'explica per enlloc. Això és que t'agrada. Ahir vaig anar a la manifestació, bueno, concentració, que hi havia per la Mari Carmen, senyora de 87 anys, que porta 70 anys vivint al seu, bueno, que era, al seu pis a Madrid, i va ser molt maco, i vaig pensar, mira, demà en parlaré, perquè realment té la marinera.
2: No, sí, és un tema.
1: Que puguis no fer-ho i decideixis fer-ho igualment. Qui es nega, per exemple, són els bombers, cos del que sempre estaré a favor, perquè són absolutament perfectes i tenen dos dits de front.
2: 100%. És com que per ser policia els dits te'ls has de cardar pel cul.
1: Sí, no 100%. Sí, sí, te'ls has de cardar
2: pel cul. No, si se'ls cardessin pel cul potser seria més espavilats i tot.
1: Sí, això és veritat. Sí que pot ser. Bé, prefereixen desnonar una iaia de 87 anys que pensar dos minuts. Bueno, és que no has ni de pensar dos minuts. De fet, has de pensar i prou.
2: No, una mica d'empatia. O sigui, és que només cal tenir una mica d'empatia.
1: Sí, sí, absolutament.
2: Jo tampoc, o sigui, de veritat que quan veig els vídeos dels abusos policials penso, és que és un sense sentir el que està passant.
1: Penso, i et, o sigui, realment cobres tants diners que no, ni per un milió d'euros al mes, entén-me, però cobres tants diners com per pensar-te que tu no et pot passar? Crec que no. Crec que no funciona així. Crec que no cobres tants diners com per pensar-te que tu no et pot comprar un dia al teu pis un fons voltor i fer-te fora de casa.
2: Tot i ser poli.
1: Després, quan et vinguin a desnonar a tu com a poli, llavors també digue'ls als teus companys que siguin també professionals. És que, vaya huevos, tio, això et fa ser insuportable i per mi ets la persona més insuportable del món. Què més? Ja saps que fent les coses sense pensar podem arribar a coses que mai hauríem pensat. Ser de qualsevol secta, com el cau, l'esplai, el teatre, castellers... Jo, quan de petit anava a una coral, també una pedazo de secta històrica...
2: Però crec que tot acaba sent una secta. Tot grup que hi ha més de 10 persones fent una cosa conjunta...
1: Sí.
2: O sigui, en un lloc on poden haver-hi subgrups, per mi això ja és una secta.
1: Sí. A mi em molesta perquè tinc amics que van al cau i a l'esplai.
2: Clar.
1: I clarament el que tinc és FOMO, això és el primer.
2: Per
1: això deixar-ho clar. El que tinc és FOMO.
2: Però no passa res.
1: Però ara, com que tinc FOMO, ja no li puc posar remei perquè és que
2: vaig
1: no
2: tard.
1: Tinc temps. En plan, no tinc temps, vaig tard, em queixo, vale? M'expliques un lore del teu cau, que segurament és que et vas quedar tancada en un lavabo amb tres ties i veu follar totes juntes. Segurament el lore és aquest.
2: Sempre és la mateixa història.
1: I t'esperes i me'l repeteixes fins que jo sóc part del lore i em fa gràcia, però és que no em farà mai gràcia. Estic fingint demència perquè et deixis d'explicar-m'ho. M'incomoda molt.
2: Préstec tulipà i riuen. I jo a la taula pensant, primer de tot això és una falta d'educació.
1: Sí.
2: Perquè no m'esteu incluint a la conversa. I segon, el que teniu és un problema. A mi em sap greu. No vull ser jo la dura, però sigueu més empàtiques també. Veus? Tot lo de l'empatia...
1: Tot ens porta
2: l'empatia. Mateix puesto.
1: Nosaltres som tan empàtiques.
2: No, però s'ha d'entendre, tio. Si no estic en el lore, no m'expliquis merdes del lore, perquè me la turbopela històricament.
1: Històricament és salvatge. I no ho entens, que me la turbopeli, però me la turbopeli... que jo no t'explico res de la meva feina, perquè fa mandra. A mi també em fa mandra el teu espai d'oci, m'entens? Em fa molta mandra, de fet.
2: Perquè no hi soc, llavors, me la suda.
1: Oh, mira, les meves companyes de pis han tornat ara de Bali. I a mi, al principi, que m'expliquis com d'anar a l'estiu, mi mundo. Però ara, que estic tot el dia parlant de Bali i jo així fent-me la truita, per això va pensant, és que no tinc res a portar en aquesta conversa.
2: Literal.
1: Però res.
2: A sobre aquests viatges, tia, la meva amiga quan va tornar de les Maldives, un gairebé va tornar descalça i amb un coco cada teta, ella era, bueno, de cop i volta la més hippie, no parava d'explicar-me, que jo l'estimo, eh? I
1: sí?
2: Va estar dues setmanes explicant-me el viatge, pe a pa, i fent-me uns detalls i explicant-me coses que dic...
1: Que penso, hi ha coses que ja te les estàs inventant, perquè aquesta història me l'has explicat i com pot ser que ara hi hagi... Més detalls, encara, si ja ho sabia, això.
2: Jo tenia por, durant uns dies, de que se'm quedés així de hippie longa per sempre.
1: Però se li va passar, no?
2: Per
1: passa sempre.
2: Li van caure els cocos de les tetes i va tornar a portar els seus tops del Bershka i vaig dir, no l'hem perduda.
3: Feeling home.
2: T'ho juro, tia.
3: I llavors hi ha un altre tema amb la gent de cau, esplai, bla, bla, bla. Sobretot cau, tinc la sensació, que és que si tu has anat al cau, ni que sigui dos dies a la teva vida, no deixes mai d'haver anat al cau. O sigui, tu pots tenir 38 anys, dues criatures, una hipoteca, en algun moment, en un sopar, diràs, és que això el cau ho treballava molt. Sempre. Hi ha molta gent que fa això i és molt desagradable.
2: Sí.
3: I pareu de fer-ho. Perquè és una etapa que pots haver superat. I si tan woke ets, ves a teràpia i supera el teu passat. Ja.
2: Literal. Busca un altre lloc d'oci.
3: Tu què anaves a dir?
2: No me'n recordo, és que segur que era...
3: problemàtic.
2: Era massa problemàtic. I és que amb aquest tema, tio, jo ho passo molt malament, de veritat. No puc. Mira, veus? Els escaladors estan fora d'aquest rango,
3: sí,
2: tot i que
3: també
2: són una mica la mateixa vibra, però com que és una cosa solitària, encara és pitjor perquè es tornen lelos de tanta estona que passen ells sols contra una roca. Res pot sortir bé. O sigui, tu quan eres petit, recordes que et castigaven

0: sorprendre cada vegada la gent que juga la vida així. I és veritat que els escaladors es posen de cara a la paret voluntàriament.
1: I per això estan lelos tots. Però lelos, eh? Mira, un dia...
0: A veure,
1: historietat.
0: És que jo sabia que hi havia una història al darrere.
1: Estava esperant que rasquessis una mica.
0: No, que un és rascar. Pràcticament m'ha demanat, si us pareix, m'ho pot explicar.
1: Vaig fer maig amb un escalador.
0: Vale.
1: Un de tants.
0: Sí, hi ha molts, tots són escaladors.
1: Jo super enamorat d'ell, tipus, va, serà fantàstic, no sé què, d'acord. Parlàvem tota l'estona, dos dies. El tercer dia,
0: vale,
1: de cop i volta deixo de respondre tan sovint perquè tenia una vida i havia de fer coses. Jo què sé, devia anar a la uni, el que sigui. Bueno, textasso.
0: No.
1: Textasso, eh?
0: Però si sempre se'ls hi turbopela tot, no?
1: Doncs aquest de cop i volta li vaig importar molt. Si et soc igual... Bueno, jo aquell text vaig reaccionar no responent.
0: Albert, és que sempre tens el mateix problema.
1: I al cap d'un mes vaig tornar i vaig fer... Hola, com estàs, guapo, tal... Ell em va tornar a renyar amb un altre text, però vam seguir la conversa. Tot el que jo vaig fer el mateix, vaig deixar de contestar una mica, em va tornar a enviar un tercer text...
0: Que t'ha d'agradar molt escriure, potser en comptes d'escalador hauries de ser la Mercè Rodoreda i ja està.
1: I llavors m'ha dit, no parlarem mai més. Total, uns mesos més tard, tornem a fer maig a Tinder, fingeix demència...
0: No.
1: I torna a passar exactament el mateix. I jo dient-li, va haver-hi un moment que en el segon, en aquest quart text, jo li vaig dir, una cosa, Dani.
0: Dani, deia.
1: Sí.
0: Se t'ha escapat, sí, històricament.
1: Dani, ets conscient de que tu i jo hem parlat i hem tingut... I ell dient, no hem parlat mai. Tu i jo no, no hem parlat mai. I jo així... Ara m'està fent mansplaining, gaslighting, no sé què m'està passant, però ho estic passant molt malament.
0: La gent és tan rara.
1: Sí, i no em vaig ni morrejar amb ell, eh?
0: Però veu tenir cites, no?
2: Però...
1: Que no va donar
0: temps.
1: Ni una cita.
0: Wow. What the fucking.
1: Dani, si vols obre una altra vegada i tornem a jugar a aquest joc.
0: No.
1: A fer algo.
0: No. Si ja no ha funcionat dues vegades, per què hauria de funcionar tercera? Pues perquè hauria de funcionar quarta. Encara pitjor m'ho poses.
1: Ja, jo tampoc ho entenc, però bueno, estic avorrida ara.
0: No, tira, ja. Traçats?
1: Sí.
0: Em sorprèn tant, això. Bé, sortir de festa pensant només en lligar. A mi això em pica el puny, no saps com. Jo surto amb tu, que ets la meva amiga, que em caus bé, t'estimo fins i tot. Va, avui estic sensible.
1: Que maco.
0: T'estimo fins i tot. I tu surts amb el que seria un bolso.
1: Jo?
0: No.
1: Ah.
0: Jo surto amb la meva amiga i ella està sortint amb el que seria, bueno... Un bolso, una cosa que pot deixar el guarda-ropes, aparentment. Perquè ella, la meva amiga, quan arriba a la discoteca, se li foten els ulls així de grans, li comencen a sortir, se li fan grans que no li queden a la cara, se li comencen a marcar les venes com un voltor, i va mirant a veure quin home es pot menjar com una loca. I llavors, quan el troba, m'abandona.
1: Literal.
0: És fantàstic.
1: De les pitjors sensacions del planeta.
0: Això et fa molt insuportable.
1: Amiga... del mes o de l'altre, i sou els dos.
0: Oh, tan... És horrible.
1: La jaqueta i el bolso parlant al guardarrobes. Bueno, tia, què tal? I l'altre.
0: I ningú li importa a ningú.
1: I què fas a la teva vida? I pensant, joder, manxa. Pues ojalà marxar. Jo he arribat a un punt que abandono les meves amigues. Dic, mira, saps què? Aquest gran per marxar i menjar-te la boca amb el primer que passa, doncs jo sóc gran per marxar sola a casa. Adéu-siau.
0: Molt bé, i marxes.
1: I marxo.
0: A vegades és el millor que pots fer, si no la situació és molt incòmoda, perquè a més, després, total, saps que acabareu al teu pis, perquè és que acabareu al teu pis, i què faràs, compartir taxi mentre ells us es foten un dedo? El taxi.
1: Què has de fer?
0: Pues no, això no, d'estalvego que això no.
1: Hi ha dues opcions. O fer-li una intervention a les teves amigues, que és el que vaig fer jo, començant a marxar, i llavors van pillar que la vibra no m'agradava.
0: Vale, molt bé.
1: I si no, buscar-te tu i fer-te un dedo tu amb un altre, i ja està.
0: M'agrada més la primera.
1: Sí, a mi també.
0: Ai, i fins aquí la gent que pot ser insuportable, que en realitat seria molta més, però no tenim estona. Per tant,
1: ja
0: ara... Ja no sé si heu notat que he posat molt oques grasses avui. Pues ara posem una mica més, perquè queden 10 dies perquè s'acabi tot i jo estic molt malament. Això és molta tralla. Va, família, ens veiem d'aquí res.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Loft soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
3: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Wiki, wiki.
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Wow, wow.

0: Cat. Amb Alberto Carel i Gala Castelltort.
1: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I avui passa pel Love un saltimbanqui oficial. Oh. En Miquel Mañé, que amb només 23 anys s'ha proclamat per tercera vegada campió del món en gimnàstica aeròbica. A més, Ferrés ha acabat la seva petita carrera de bioquímica. Per tant, com a nosaltres ens funciona d'haver un campió del món,
2: molt,
1: eh?
2: Molt, ens encanta.
1: Miquel Mañé, benvingut al Love.
3: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
3: Superbé, molt content d'estar aquí.
1: Toma, ja.
2: Escolta, no sé si sabies que aquesta setmana, bueno, fins al 27 o 28, és la setmana del llibre en català. Llavors, hem decidit preguntar a tots els nostres convidats quin és el seu llibre preferit o l'últim llibre que s'han llegit. Tu en tens algun?
3: Jo tinc un que, bueno, el primer que m'eixi com al cap és La veritat del cas Henry Keber, del Joel Dicker.
2: Oh,
3: és
2: molt
3: com
2: bé.
1: El teu go-to, eh?
2: Et funciona sí. Tu un thriller, eh?
3: Molt. I a més, buah, els plus tips que té aquell llibre...
2: Sí. Molt bé.
1: I a més, també t'agrada la fantasia, això, però... no?
3: Sí. Just ara m'he començat, com comença a sortir... Ara, a l'octubre, treu encara més llibres. M'he començat una saga de fantasies a Cotar. I res, venint-me he acabat el tercer llibre i tinc unes ganes de tornar a casa per començar-me el quart. Hòstia, que em moro.
1: Tens feina,
2: si estàs superenganxat, doncs.
3: Sí. O sigui, me l'he llegit en una setmana o així.
1: Carai.
3: Sí, amb 600 pàgines.
2: Sí, quina barbaritat, molt bé.
1: Escolta, fa res d'aquest tercer títol. És la pregunta més bàsica del planeta, però te l'esperaves realment?
2: Perquè, digues clar, la veritat.
1: És com a la tercera va la vencida.
3: Sí. Home, jo volia fer un hat-trick, vamos a ver.
1: Clar.
3: Sí, i a més, durant tot l'any, que bueno, hi ha diferents proves, i internacionals també, pues, he guanyat les dues i era en plan, vale, se puede. Llavors ja era com, tu pots creure, lluitar-ho i entra. Clar. O sigui, al final ho podia aconseguir.
2: Perdona per la pregunta, però exactament què és la gimnàstica aeròbica? O sigui, quines diferències hi ha amb la rítmica i l'artística?
3: Sí, aviam, és super poc coneguda,
2: vale.
3: Bàsicament, per
2: és
3: començar.
2: És normal, no?, que no sàpiga què és. Vale.
3: Sí, realment estem lluitant per quan diguem fem gimnàstica aeròbica, no ens diguin
2: vale.
1: Què és això.
3: Sí, perquè també és com la típica de, ah, fes gimnàstica, la de la pelota, i és com, no.
2: Aeròbica.
3: No, és aeròbica, que és una coreografia d'un minut i mig, com, per exemple, les de rítmica, que també són així, un minut i mig i tal. Que és, estem només nosaltres al terra, no tenim cap aparato, les artístiques, pues, és pues, terra, vale. Potro, barra d'equilibri, anelles, pues, nosaltres no, nosaltres és només al terra. I podem fer diferents categories, que pot ser pues, individual, parelles, trios, grups... I en si l'esport és una coreografia dels passos bàsics d'aeròbic, de tradicional, o sigui, la gent fonda a les teles de los 80,
2: vale.
3: Amb els calentadors i el mallot, vale. Per aquí, pues això, que són, pues, jo què sé, genolls, patadetes, jumpings típics de, pues, de gimnàs de fitness de los 80. I ho modifiques de tal manera que et queda com una part de coreografia. I a més ho lligues amb diferents transicions d'elements i transicions per juntar el que són elements de dificultat, que són propis de l'esport.
2: Vale.
3: Que són pues, diferents salts,
1: vale.
3: Girs de flexibilitat.
1: Vale. Rotllo com per nivells.
2: I cada cosa va ser amb punts, entenc. Clar, que funciona
3: sí,
2: com la...
3: vale. Tenim, en categoria sènior són 8 elements i cada element té un valor. O sigui, hi ha una llista,
2: vale.
3: I tu pots escollir els que vulguis.
2: Vale.
3: Va de 0 a 1. Llavors, és preferible pues, que tot això va sumant.
2: Vale.
3: De manera que si tens més dificultat, pues,
2: clar,
3: tens
2: clar,
3: major
2: clar.
3: Puntuació.
1: Vale. I has explicat alguna vegada que vas descobrir aquest esport molt per casualitat, que feies bàsquet al principi, llavors vas fer artística, però no et va acabar de funcionar. Com, què és això? Com vas descobrir que era realment l'aeròbica, la que era per tu, i no l'artística?
3: Jo, per exemple, m'encanta molt la música, i també soc un cul inquiet, i l'artística era com una miqueta sargento i ejército, saps? I aquí era com molt més esbojarrat una miqueta tot. De manera que pues, poder tenir música en un esport pues, dona molt de joc, ja per començar. I a més a més pots compartir, que no sigui, pues, jo què sé, estàs tu només penjat de les anelles i dius, bueno, aquí ara què faig.
1: Clar.
3: Jo ara, pues, per exemple, faig grup, faig trio, llencem a la gent pels aires,
2: el clar, agafem, que guai.
3: Hem d'anar tots coordinats, i pues, és molt, molt més graciós.
1: I amb quina edat vas començar, doncs?
3: 10-11.
1: Vale.
3: Va ser 6 de primària, aproximadament.
2: I d'aquí, des de que comences fins que comences a competir, quan passa?
3: un estiu.
2: Ja està!
3: Sí.
2: Coño, pues era el teu, però de veritat,
3: sí, no, aviam, també partia, no partia de zero, perquè tenia una base d'artística.
2: Clar, vale.
3: Llavors la base gimnàstica jo ja la tenia, només havia com d'aprendre a coordinar això dels passos bàsics, perquè al final és, són tempos que són superràpids.
2: Vale.
3: I és coreografia que és superexplosiva. I era coordinar tot això, aprendre a fer els elements nous, que bueno, a poc, però no partia de zero. No havia de fer flexibilitat per obrir les cames o fer més força, perquè no sé quant... No, això, aquestes qualitats ja les tenia una mica.
2: Vale, vale.
1: Que perquè l'elasticitat, per exemple, tu ja la tenies innata o la vas aconseguir en aquests anys d'artística? Com va anar això?
3: Una mica, però sí que és veritat que artística et maten una miqueta. Tot i que no ho sembla, perquè potencia molt més com la força i està com super... massaus que et puguis tu aixecar amb un dit. Jo me'n recordo que ens sentaven així en cames obertes i ens empujaven amb el cul cap a la paret perquè poguéssim arribar a tocar.
2: Quin mal.
1: I ara això no ho feu?
3: No. És diferent.
1: Vale, és
3: ara agafem dues cadires, peu a sobre, peu a baix, i la gravetat ja farà la força.
1: Hòstia. I llavors?
2: Quina barbaritat. Pues això sembla una tortura medieval.
3: Ja. Una mica. Però bueno.
1: Però entenc que és com es treballa la flexibilitat, no?
3: Sí, al final és poc a poc. Aviam, comencem una alçada petitona, però jo, per exemple, si tu em fiques una alçada com el micro, jo si fico el peu aquí i tinc el terra a aquest nivell, si jo estic així en espagat, jo el meu cul toca el terra de la flexibilitat que arriba.
1: Que heavy.
3: I a poc pues, vas pujant perquè no, bueno, puguis donar una miqueta més així.
1: Clar.
2: Vale, wow, vale.
1: I llavors tu, per exemple, després d'una competició important, entenc que el dia següent et passa factura el cos o per tu ja és una cosa normal i dius, bueno, ja està.
3: Bueno, no, és que estem tot l'any arrastrant-nos una mica pel terra.
1: Home, és que et deus descomposar, tio.
3: Sí, sí, sí, i més en temporada de competicions, que és, bueno...
2: Les temporades, o sigui, com funciona? Ara mateix és temporada de competició.
3: No, ara, clar, ho enfoquem tot com a l'important, que al final, pues, per exemple, aquest any era el Mundial.
2: Vale.
3: Que la problemàtica és pues, que es fa al setembre i llavors hem d'estar tot l'estiu entrenant.
2: Amb la calor que fa.
3: Tot l'estiu entrenant, tens més temps, estàs més hores i clar, és...
1: Tia hot core, com el que s'han fet ara les pijes aquí de dalt.
3: Més o menys. Llavors, clar, pues, comença normalment al febrer-març i ho enfoquem sobretot a les competicions internacionals.
2: Vale.
3: Que diguéssim que la preparatòria per aquest Mundial són les Copes del Món, que són com unes que organitza, uns campionats que organitza la Federació Internacional de Gimnàstica. Llavors, aquelles les fixem al nostre calendari i en funció d'això, pues, ja a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, pues, anem afegint.
2: I tu, després de fer una coreografia important, diguem, d'una d'aquestes competicions, pots intuir si has guanyat o no?
3: Aviam, jo, per exemple, tinc la sort de que porto molts anys, ja no a sènior i al nivell, sinó que també a júnior vaig aconseguir una miqueta poder estar al pòdium, i jo sabia que si ho feia en mi línia, podia estar allí dalt.
1: Vale.
3: Independentment del color, o sigui, al final això tampoc depèn molt de tu. I de la resta, si la resta ho clava, doncs al final pot guanyar, no?
2: Clar, clar, sí, sí.
1: Escolta, anem a mirar un petit vídeo d'un dels teus últims treballs, coreografies, no sé com...
3: Sí, coreos.
1: Vale, perfecte, doncs mira, a veure, mirem-ho. Bueno, jo m'he quedat tiesa quan ho he vist.
2: Absolutament.
1: Sempre són amb aquest tipus de música? O tu podries... Perquè t'hem estat tot escalejant una miqueta i hem vist que ets una pop girl i dic, mi perfecte, algun dia pot posar de cop i volta superestrella i anar amb superestrella al Mundial, per exemple.
3: Podria fer, perfectament, sí.
1: En sèrio?
3: Sí.
2: La música la tries tu?
3: De lo que veus, menys el mallot, ho he fet tot jo.
1: Vale. Uau.
2: Quina barbaritat.
1: Llavors ets molt director creatiu, tu, no?
3: Més o menys. O sigui, jo sí que, per exemple, doncs, pues, ja estem pensant en la temporada següent, que ja acabes aquesta i ja és com que clic, ja és canvi de xip, next.
2: Vale, uau, vale.
3: Llavors, clar, és pensar en temàtica, perquè al final això també et puja com una miqueta de puntuació, si tens temàtica, perquè ho lligues tot com si fos amb una història, bla, bla, bla, llavors la nota de part d'artístic et puja. Perquè és com
2: però això de temàtica què vol dir, perdona?
3: Pues jo, per exemple, aquest és de les arrels, aprofitant que es feia el Mundial aquí a Espanya.
2: Vale, vale.
3: Per donar-li un sentit figurat i físic, perquè al final pues, també estic com una miqueta naturalista. I aprofitant que el Mundial era aquí a Espanya, vaig voler fer com una espècie d'homenatge tant a la gent com a tothom que està al meu dia a dia. Llavors vaig dir, pues, un homenatge de les arrels i sentir-se arrelado i demés.
1: I aquest tema, per exemple, són secrets, és estil de
3: jo...
1: super, super callat, eh? Tens?
3: Jo sí, jo vale. Guardo sota Guardiola i fins la primera competició...
1: No es veu res.
3: No es veu res. I clar, arribes a les compes i els dies anteriors pues, estàs entrenant allà a la competició. I bé, la gent va arribant i jo em porto molt bé amb la resta de delegacions i em venen i em diuen i este any tu coreografia de què és? I jo,
1: secret.
3: Sí. Fins al dia de la competició no veuràs.
1: Hi ha alguna cançó que tinguis ganes d'utilitzar, però allò que dius, buah, m'encantaria fer Patito de la Mena.
3: Buah, jo és que ara surto molt a TikTok una altra vegada d'una sèrie que es deia Glee.
1: Oh.
3: I m'encantava, seria de petit, m'encantava. I estava com tornant a tornar-la a veure, però sí com a mirar una miqueta les playlists de Spotify i dir, buah, aquí, que temazo, que aquest episodi, no sé quantos. I m'ha vingut molt al cap la de Cough Syrup, que cantava el Blaine quan el quarterback, crec, suïcidava.
1: Sí.
3: Pues aquella cançó, t'ho juro, no sé.
1: Sí que és veritat que és molt emotiva aquella.
3: Sí, a més m'agrada com... no reivindica coses, però en aquest esport sí que m'agrada ser com molt diferent. Tipo, pues, la gent pues, va amb temes que es coneixen. Jo, per exemple, aquesta de Les Arrels, són tres cançons d'un documental del Hans Zimmer, que és el compositor de 800.000 bandes sonores, i vaig dir, me dona les vibres d'Arrels, no sé quantos. I que sigui instrumental també m'agrada perquè li pots donar tu el sentit.
2: Clar. Però, i les cançons? Entenc que hi ha una part de drets i coses rares, això. Hi ha cançons que, per exemple, no puguis fer? No
3: ho sé.
1: De moment
3: això del copyright i tal sí que ara ho estan com
2: sí, no?
3: conscienciant molt, però no ha passat mai. Sí que és veritat que arribem a una competició i ens fan omplir un paper d'això de ficar el títol, el compositor, no sé quantos, no sé si és perquè igual ho compra, no?
2: O alguna cosa deuen fer.
1: I un tricampió del món de gimnàstica aeròbica pot viure exclusivament de la gimnàstica?
3: No és broma, ojalà.
1: Hola. I llavors tot això, com es financia, rotllo? Mallots, viatges...
3: Doncs per sort, quan ja estem en aquest alt nivell, jo, per exemple, doncs, vaig per la Federació Espanyola i al final la Federació Espanyola costeja tots aquests gastos.
1: Vale. I alguna vegada, però t'has frustrat, rotllo, joder, estic dedicant la meva vida...
3: Queda malament dir-ho, no? Però estic una miqueta acostumat a guanyar. O sigui, he guanyat moltíssimes coses. I sí que és veritat pues, que ja m'agradaria tenir un 1% del que té un futbolista.
1: Clar.
3: No ho tinc i ni ho tindré.
1: I com ho gestiones tot això? Perquè a vegades potser de cop i volta et frustres en plan ho deixo o no t'ha passat mai això?
3: No ens movem pel diner. Si ens haguéssim mogut pel diner no estaríem aquí.
2: Però llavors tens una altra feina o com ho fas?
3: Clar, jo fins ara he estudiat, o sigui, encara no he treballat. I continuaré estudiant pues, per intentar allargar al màxim aquesta vida professional esportiva. Però el moment que entri a treballar es complica una mica.
1: Clar.
2: O sigui, has de treballar 100%, eh?
3: Sí.
2: Vale.
3: Sí.
1: De fet, és una de les teves dades que més ens obsessionava, que era com has pogut compaginar-te amb tot això. Perquè, clar, has tret la carrera de bioquímica. Alguna vegada has volgut tirar la tovallola amb la carrera o amb la gimnàstica?
3: Jo me'n recordo el primer any de carrera, clar, jo venia de batxiller i deia es pot fer no sé quant, o sigui, ho he fet tota la vida perquè ara no, saps? I, clar, jo estudiava al meu poble, jo estudiava a Calafell i ara havia de vindre aquí a Diagonal a estudiar a la Facultat de Biologia de la UB i, clar, és una hora de trajecte, una hora anar, una hora tornar, per tant, ja són dues hores del dia que perds, està tot el dia de classe aquí, havia de tornar a casa corrents, o sigui, jo el que és la vida universitària no l'he conegut gaire perquè jo anava a classe i marxava corrents a casa meva perquè havia d'entrenar. Llavors em tirava tota la tarda entrenant, arribava a casa, em dutxava, estudiava tot el que podia fins a l'hora de sopar, sopava i dormir.
2: I entenc que tens una rutina molt marcada, no? Tu, per exemple, a quina hora et llevaves o a quina hora et lleves?
3: Jo em llevava, a més és una mica psycho, perquè només tinc una alarma, no tinc 80 com gent que té, pues, jo que sé, cada 30 segons una alarma. Yeah. Mm. A les 5 i mitja, i moltes vegades m'espertava abans que de l'alarma.
1: Wow.
3: Llavors era, pues, a les 5 i mitja me desperto, a mitja hora anava al bus fins aquí, arribava aquí a la uni a les, pues, a les 7 i mitja, i igual començava classes a les 8 o a les 9. Però bueno, jo... com a les tardes no podia estudiar, si començava classe a les 9, mantenia aquesta rutina per, diguéssim, de 7 i mitja a les 9, fer a punt.
2: Vale.
1: Wow.
3: I... doncs aprofitar el màxim temps possible.
1: Sí. I tu ets de com necessitar sentar-te, esmorzar, despertar-te i endavant, o tu ja comences el dia amb tota l'energia del planeta i tires endavant?
3: Sí, més això. O sigui, jo poso un peu al terra, em vesteixo, em vaig a cafè xupito i ja.
1: Uau. Uala, que heavy. I llavors, en el teu dia a dia, per exemple, apliques coneixements de la teva carrera per, jo què sé, recuperar-te millor, rendir més...
3: Una mica.
1: Sí.
3: Sí, a més els meus companys d'entreno també eren plan... jo què sé...
1: A veure, ens pots
3: donar algun... Com si fos nutricionista, saps? Em deien, vale. I per a esto que m'aniria bé ara per menjar abans de competir, i jo, pues, sobretot sucres, perquè al final nosaltres, el nostre esport és super aeròbic, que en realitat s'hauria de dir anaeròbic, perquè estem tan potenciat en el moment que és que la cadena respiratòria no furula. Mm. De manera que el primer que necessites és sucres, que és el que més ràpid es crema i el que més ràpid es metabolitza. Llavors era en plan, i ara què me puedo comer? I jo, pues, un bocadillo de nocilla.
1: I ja.
3: I ja està.
1: I tens algun fun fact de cop i volta que hagis després de la carrera rotllo? Mira, això em fa gràcia explicar-ho quan vaig amb les meves amigues.
3: Ai, pues ara no me'l cap un.
2: Bueno, és que sempre no que et demanen sé. Això...
1: Ja, ja, sí.
2: Complicadíssim, en plan, una anècdota de l'institut, de sobte jo no he anat a l'institut, no recordo res. Yeah.
1: O jo he vist algun mite que sempre desmenteixis, alguna història. No sé, és que he pensat, mira, lo de la bioquímica em fa gràcia. Si no, no passa res, eh? Si no, continuem parlant de què t'agradaria fer ara quan acabis la carrera. O sigui, perdó, bueno. quan has, ara que has acabat la carrera, què continua?
3: Doncs la setmana que ve començo un màster a la Vall d'Hebron.
2: Wow, vale.
3: I, bueno, jo volia fer un màster i perquè no hi havia places, no sé què, m'he agafat un altre. Però no he volgut tirar la tovallola i dic, l'any següent faré l'altre màster, que era el que jo volia. Oh. Llavors faré els dos màsters.
1: Uala, què?
2: I no tens com una plaça reservada per ser...
3: A la carrera sí.
2: Vale,
3: els màsters no funciona així. O sigui, la carrera ja posa-li un 2%, crec que és. Si no són carreres relacionades amb l'esport, per exemple, INEF i Fisio i coses així, sí que són més... un 5%, o a lo millor. Que estan reservades per esportistes al nivell, que són com gent d'elit, pues que lluita per aquesta plaça. Què passa? Que si hi ha moltíssima gent... Jo, per exemple, a bioquímica, aquí a la UB, són 60 places, i un 2% de 60 places era una plaça.
2: Ja, vale.
3: Llavors, si haguessin... Bueno, si algun esportista que no estigués tan boig com jo m'hagués demanat plaça a la UB, pues, jo hagués lluitat per nota amb aquell esportista. És com una... a paral·lel, saps?
2: Vale.
1: I ara que deies-ho de la vida universitària, a vegades has tingut com fomo de pensar, joder, m'he perdut una part
3: sí,
1: de...
3: Sí, sempre. Hola. Aquí cada mes o cada, bueno, cada dues setmanes o així feien un guateque que era a la tarda pues, jo què sé, música al pati, pues, tu podies veure't una cerveseta allí i tal, i jo pues, com havia d'anar a entrenar, pues, no ho veia. O no estava, i, buah, el que va passar al guate, que jo no, me muero de fomo.
2: Et sap greu, sí, no?
3: Una mica, al final sí, però jo també he tingut sort d'escollir una carrera que tenia molta pràctica.
2: Mm. Llavors,
3: obligatòriament m'havia de quedar les tardes en pràctiques de laboratori. Clar. Llavors ja era com conviure d'una altra manera amb la gent de la uni.
1: I surts de festa, però, i tot?
3: Molt comptat, tipo... quatre vegades a l'any o així.
1: Oh, vale.
3: O sigui, molt no. Ara l'estiu sí, perquè dius és estiu, si he d'anar a entrenar d'empalme, vull entrenar d'empalme. Sí.
1: Hola, que bo.
3: O ben dormir mitja hora, això també ho he fet.
1: I de festes fas saltimbanqueries o no?
3: Bueno, en algun moment sí.
2: Ets aquests,
3: Bueno, és que molta gent m'ho demana.
1: Clar, és que és obligatori.
3: Jo, els meus amics agafen i me diuen, Miquel Voltereta.
1: Hala!
3: I jo, no.
1: Joder, vale.
3: Vinga, va.
1: Uau.
2: Molt bé.
1: Que fort, Miquel, pues... Escolta, moltes gràcies per passar per l'OFA. Ens ha fet molta gràcia conèixer-te i descobrir una mica més de tot el teu món, de veritat. A veure què serà la pròxima. Aniràs a per un quart pòdium del món?
3: Ojalà. Sí que és veritat que es fa cada dos anys i el pròxim mundial es fa al Cairo i jo vull anar al Cairo.
1: Doncs molt endavant, bé. No?
3: I tant.
1: Aquesta és l'actitud i segur que ho aconsegueixes, sí, total.
3: Aviam, toquem fusta.
1: Pues moltíssima sort. Que vagi super, super bé. Moltes gràcies per passar per l'OFA. Torna quan vulguis, estàs convidat.
3: Ojalá.
1: Et posem una mica de rei, que ens han dit que t'agrada. Això és Where is my husband?

0: Sitges.
1: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
2: Alloc!

0: amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Hola, hola. Mira, són les 4 de la tarda, just esclavades, i seguim en Love the Cat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort. He pensat el raïm. Perdona, jo segueixo drunk, ¿vale?
1: Wow.
2: Avui tenim doble sessió de l'Hora del Pati. Des de la redacció saben que és festiu a Barcelona i que, per tant, ens mereixem dos espais de divertides. No un, dos.
1: Dos, perquè vivim a Barcelona.
2: Clar.
1: I a mi pesar, tant de bo no, que no fos així, però és així, per tant. Hauríem d'estar fent festa nosaltres avui.
2: 100%.
1: Avui menjador estava buit.
2: I potser és mentida, i està gravat, i no ho sabeu.
1: No, perquè són les 4 i 1.
2: I què?
1: Pues que no queda bé ara dir que està gravat, perquè no està gravat.
2: I si està gravat? I estem jugant amb...
1: Bueno, pues si està gravat, aviseu-me, perquè me'n vaig a casa meva ara mateix. No, si estava gravat, aviseu-me. En fi, família, avui parlarem de línies vermelles. Et sembla bé?
2: Vale, em sembla bé.
1: Comentarem situacions que es poden donar amb una altra persona i si per nosaltres és una línia vermella o no per seguir coneixent o sent amics per la parella d'algú.
2: Tenim d'amor, tenim d'amistat, per tant, anem a veure què ens trobem.
1: Comencem amb què?
2: Som-hi, amb amor.
3: Vale.
2: I si no arribem a l'amistat, millor. Som-hi. Llegeix la primera.
1: Ah, jo la primera. Vale, perdó. La teva parella vol que compartiu les ubicacions amb el mòbil.
2: Sí, primera cita. Següent.
1: No. Jo no tenia la UBI amb el meu ex.
2: Per?
1: Perquè tenia un Android.
2: Ah, vale, doncs llavors era un impediment físic. És com una barrera lingüística.
1: Sí, és una barrera lingüística. No, a mi em va bé tenir la UBI de la gent, però no per controlar, però perquè ara, per exemple, si jo, però llavors amb el meu ex, en plan, amb la meva parella, no la necessito perquè no vivim junts.
2: Clar.
1: No viuríem junts de moment, llavors no necessito saber on estàs. Però amb les meves companyes de pis, per exemple, sí que les tinc, perquè jo vull saber si estàs o no al pis i si puc cagar tranquil·la o no.
2: Literal, o si te pots portar un xurripiti.
1: Exacte.
2: No, 100%. A mi m'encanta tenir l'obvi de les meves amigues, però no per controlar-les, sinó per si de cop i volta surto a la ràdio i dic va, a veure, perquè com que gairebé totes són entre el poble i Barcelona, qui està aquesta setmana a Barna? Doncs miro, ah, la Cris s'ha quedat, tal s'ha quedat, doncs vaig a dir-los-hi de quedar. Però en canvi, si els he d'obrir una per una, penso, és més pràctic així.
1: Clar, 100%, i de sobte, si algú està quedant i te'ls trobes,
2: fas.
1: No tens res a fer. No. Si veus que estan allà, doncs baixes al bar, m'entens?
2: Ah, vale.
1: Tu no, eh?
2: Jo faig. Sí, l'altre dia me'n vaig adonar de que durant el càmping que vaig fer l'estiu, que érem tres, van tenir converses paral·leles els dos.
1: Això m'ho has dit.
2: I jo em vaig enfadar.
1: Ets una tòxica.
2: Bueno, és més de tòxica adivinar les contrasenyes del mòbil de la
1: gent. Amb els 400 nòvios que has tingut, et sabies la contrasenya.
2: Sí. I de fet, hi havia vegades que havia de fer veure com quan me la deien que no me la sabia prèviament.
1: Jo encara me'n recordo perquè és la data de la Segona República.
2: Hòstia.
1: Sí, és que era una mica freak el meu ex, la veritat.
2: Com...
1: Bueno, pues a mi em funcionen així, ¿vale? Què faig?
2: A mi em fa una gràcia de... Ai, i que te diguin... En plan, lo típic que vas amb cotxe i és en plan, ai, desbloqueja i posa el Maps. I jo, com frenant el meu impuls de desbloquejar-lo directe perquè ja me la sé, i llavors haver de fer la broma, bueno, broma, com el teatre de... Ai, quina és la teva contra,
1: amor? Tu saps la meva?
2: No, la teva no me la sé. Tu saps la meva?
1: Me l'has dit com tants cops, però jo és que mai me'n recordo, perquè és que m'és igual.
2: Ja, yeah. A sobre no té cap mena de relació la meva amb la meva vida, ni res de...
1: No,
2: sentit.
1: Clar.
2: No és rotllo, ni el meu cumple, ni nada. Però bueno.
1: La meva és una contrasenya. Vaig fer una amiga durant un estiu. Res, vam quedar
2: yeah.
1: Un estiu i prou. I ens vam posar la contrasenya igual, perquè jo tenia 12 anys, en plan, està justificat.
2: Sí, de la teva Oreo.
1: I encara és la mateixa.
2: Que fort.
1: T'ho juro.
2: Sí que ets fidel, loca.
1: Soc superfidel, jo. No. Va, te'n dono un altre, també, d'amor. Algú amb qui estàs quedant continua tenint perfil a Tinder, Bumble, Hinge, qualsevol app de cites.
2: A veure...
1: Línia vermella.
2: Si no heu parlat res d'exclusivitat...
1: Entenc...
2: Però
1: amb qui estàs quedant, en quin sentit?
2: Clar, s'ha d'especificar.
1: Hem quedat en una tercera cita. Per mi que no en tinguis és de que t'estàs passant de valent.
2: Home, és de valenta.
1: És de valent, treure tu.
2: 100%. Ara bé,
1: portem
2: a mi...
1: 10 cites... Què estem fent amb aplicacions a lligar prou ja?
2: Literal. O ens casem o marxem.
1: Sí, apaga, seguim amb les aplicacions, cap problema.
2: T'he de dir que, tot i així, jo si veig encara que sigui el primer dia, primera hora d'una cita. Jo veig l'aplicació allà posada, faig, joder, i penso, ens ho treballarem, Albert, no pateixis.
1: Molt bé, sort que ho has arreglat.
2: Gràcies. Para.
1: Te'n llegeixo un altre. Aquest soroll de què és? De Grindr, no?
2: De Grindr. A veure, que torni a sonar, que el trobo a faltar.
1: El trobes a faltar, per què?
2: Perquè he decidit fer un detox d'aplicacions últimament.
1: Ah, molt bé.
2: Estic tranquil·la. Estic en pau i ahir vaig sortir de festa i vaig parlar amb un noi molt guapo i vaig dir, és que no... Ja no, no, no m'ha de gust a mi res. Ja.
1: Ah, jo també faig això ara.
2: Has vist? Jugues una mica i marxes.
1: Sí, va. Et toca tu llegir, que n'he llegit dos seguits o tres ja.
2: Mires els seguits de la persona amb qui quedes i tots són ties o tios, és a dir, el sexe que li agrada. Uf, per mi això és bastant línia vermella. Gènere?
1: Please be woke. El sexe que li agrada.
2: Ah, el gènere, perdoneu.
1: No ho sé, no ho miro. És que una cosa...
2: Que no, jo tampoc ho miro, però sí que és veritat que a vegades ho miro.
1: Jo, si em dóna per mirar-ho i tu... i veig que segueixes un perfil molt concret de persones, pensaré, oh, que asco.
2: Clar.
1: Si veig que és perquè ets un sortit, el primer que pensaré segurament és que tens amigues, cosa que em semblarà bé.
2: Clar.
1: Després brutaré.
2: Ah, vale.
1: I pensaré, que asco, i deixaré de parlar-hi, però perquè a mi m'agafa l'asco molt ràpid, ja ho saps.
2: És que això és leak. Aquesta és la definició, dic. I n'hi ha una.
1: A veure.
2: Fa m'agrada a totes les fotos d'una persona que no coneix massa, però que saps que li resulta atractiva.
1: Clar, però per seguir coneixent... Albert,
2: no
1: estàs...
2: puc parlar.
1: No, no, t'està tremolant l'ull.
2: Així no m'havia enterat.
1: A veure, desenvolupa, perquè t'està afectant
2: no,
1: molt.
2: No, no m'està afectant gens.
1: Albert?
2: No, és broma. Però...
1: sí, és broma als collons.
2: A veure, però perquè hi ha una part humana... O sigui, els gelos són humans.
1: Sí,
2: per això...
1: si vaig anar a Turra a parlar de gelos.
2: Veus? Llavors és una, un sentiment que tu tampoc cal privar-lo. Ara, un cop fora, has de saber com gestionar-lo i cap a on conduir-lo.
1: Molt bé. I això ho justifica tot, l'altre.
2: No, però jo llegeixo això i m'entren les febres. Perquè m'ho imagino. Saps allò que diuen que l'ansietat és simplement que t'estàs imaginant coses que no estan passant pel cervell o està processant com si estigués passant? Però jo llegeixo això i me pongo mala, vale?
1: Vale,
2: no ho torneu a fer, passem a l'amistat.
1: No, imagina't que no vol aparèixer a les teves xarxes socials ni que parlis d'ell. Això sí que és greu. Jo això sí que per mi, línia vermella.
2: Té una paraula, pocketing.
1: Pocketing?
2: Pocketing és que no et treu a les xarxes, fa veure que no existeixes. Butxaqueig. No? Li diem així, en sí, català, o com li vulguis?
1: Jo li diria que ets un infidel.
2: Bueno, també, però clar.
1: Clarament tens una nòvia a qui estàs mentint.
2: Clar, xo-xo.
1: O... jo he de ser la teva nòvia i tu i en plan, sóc la víctima, m'entens?
2: Ja, però sí que és cert que... o sigui, crec que és important que el teu nòvio aparegui a les teves xarxes socials. No ho dic com a forma tòxica, però parla molt del tipus de relació que tens. Si ets una persona que penja coses, si de cap veu que no penja res...
1: sí?
2: Home, que
1: tu
2: tinc...
1: si tinguessis nòvio el penjaries?
2: La nostra situació és diferent. Perquè al final ens coneix gent, etc. I per tant pot ser que l'altra persona vulgui una vida privada, bla, bla, bla. Però, si ets una... jo què sé, ho veig reflectit amb les meves amigues, que elles utilitzen l'Instagram, doncs com si fos la seva vida, saps? Com la... van a menjar una paella, pum, foto una paella amb les teves amigues, vale. Doncs entenc
1: que...
2: que
1: no ho treguis és raro.
2: Si tu
1: però
2: fas
1: jo penso,
2: això...
1: si tu tinguessis nòvi i no el treguessis, no ho trobaria raro, m'entens?
2: Clar, però perquè queda justificat. Però si ets una persona normal que utilitza l'Instagram i penja la seva vida i no penges el teu nòvio fa un any que esteu junts...
1: és raro.
2: Aquí la cosa...
1: no és que ho havia vist des del meu point of view, perquè sóc una ególatra.
2: Claro, és que el nostre problema és això, que pensem massa en nosaltres, a mi em passa també. Som-hi, va! Amistat!
1: Vale!
2: Perquè jo, si no, agafaré un... algo.
1: Un amic et demana diners per tercera vegada i no t'has tornat les dues anteriors.
2: Mm.
1: Jo no li dono.
2: No.
1: Et deixaré de parlar? No, diré, torna'm les dues, tio. Em deus molts diners.
2: I és que diners...
1: diners és el meu tema, jo no deixo diners a ningú.
2: No, no, jo tampoc.
1: Sí, i sí, i perquè saps què em passa? Que si els deixo, no puc parar pensant que els he deixat i que me'ls han de tornar immediatament.
2: Clar.
1: De fet, prefereixo jo fer el bizum sempre, perquè a mi em diu, et dic, em pots pagar tal, perquè en aquest moment o tinc les mans ocupades i no puc parar, o que sigui, qualsevol merda. I jo, a la mínima, faig el bizum. A vegades faig el bizum que la persona encara no ha pagat.
2: Ah, sí que sé que tu fas això.
1: A mi m'encanta fer això perquè penso que així te quedes tu tranquil i jo també.
2: Clar.
1: Perquè jo, a mi se m'oblida, si no, segur. I mai se m'ha oblidat perquè em sentiria molt malament, perquè pensaria que jo sé la vergonya que fa demanar-ho, m'entens?
2: Ja, és que la putada és demanar-ho, però igualment que si els deixes vol dir que segurament no te'ls pugui tornar de manera ràpida. És a dir, no te'ls tornarà demà.
1: Ja, per això, que llavors jo no els deixo, em sap greu.
2: Jo com a molt...
1: Jo és que puc brotar, eh? En plan, em torno loca, no dormo, o sigui, m'ho passo molt malament. Una meva amiga em deu 20 euros. No, ja me'ls va tornar. El Pau Leiva. En Pau Leiva em deu 21 euros i estic així. Amb l'ull que em tremola.
2: Una mia meva em deu 120.
1: No, jo em moro. Pues que te'ls torni ja.
2: Fa un any ja, però bueno.
1: Ah,
2: ja
1: no te'ls tornarà.
2: Ja hem anat gestionant. I ara que cop vaig amb ella li dic... Xue! Convida'm al cafè.
1: Pues t'ha de convidar molts cafès.
2: A 100, mínim 100 cafès.
1: Sí, més o menys.
2: Si són 120 euros i el cafè costa 50, va mal o menys.
1: Sí, pues no són tants, però vale.
2: Següent, va.
1: Per què estic llegint tot el rato jo?
2: No, l'he llegit jo aquesta última.
1: No, la tercera vegada és mentida, l'he llegit jo. Ah.
2: Després d'una discussió, deixa de parlar-te durant un mínim de 24 hores.
1: Fora, següent. Un amic teu et confessa que la teva parella no li cau bé i que no vol compartir temps amb ella. Fora, següent.
2: Per què? Jo això ho veig una mica vàlid, eh? No?
1: Ah, vale, pensar que era al revés.
2: No, que... Que li... Saps? Llavors... Entenc que si tu no estàs còmode amb aquesta persona, puguis dir-ho. Mira, aquesta persona no m'acaba de funcionar. Que si és el demor de la teva vida, endavant. Però tot i així, jo no et vull perdre. Per tant, quedem tu i jo.
1: Sí.
2: I que no vingui el teu nòvio i ja està.
1: Vale.
2: Següent.
1: Estàs brutant.
2: No, aquí ja m'he quedat tranquil·la.
1: Sí, perquè com que tu t'importa una puta merda deixar de parlar les teves amistats.
2: Per això, jo anava ja a un lloc on te'n estava segur. Per mi ara
1: vale,
2: doncs
1: farem un d'amor. No, farem un d'amor.
2: No,
1: sí.
2: Va, a veure, tria el pitjor.
1: El seu millor amic és una persona amb qui es va enrotllar fa temps. Està marxant, vale? És que clar, no ho sabeu. No, obriràs la porta? Sí, i tant. No, està obrint la porta? La tancarà? Està tancant la porta. Estic al·lucinant. Ha tancat la porta, eh? Bueno, Alberto, quan vulguis, tornes. Queda... Ah, no, espera, que se'n va! Li estan donant un micro, és conya, no, el que està passant ara mateix? Que estic sola, en blanc, ara mateix a les 16:12 de la tarda, aquí trista i sola, no tinc res a dir. Alberto, no et sento, estic brutant, m'estic tornant loc. Perfecte, doncs seguiré jo. Família, la teva parella no et contesta en tot el dia, però ha penjat Instastories. A mi això em molestaria molt, la veritat, perquè no podries suportar saber que no m'estàs fent cas voluntàriament. Si no m'estàs contestant, o perquè no pots, pots dir-me, no, avui no et podré contestar perquè estaré molt ocupat. El que no pots fer és, mentrestant, penjar Instastories, que és una cosa completament voluntària, perquè com que jo mai tindria una parella influencer que necessita penjar un hashtag públic, doncs no tens cap motiu de penjar un Instastory. Què, has intentat marxar de la puta ràdio que t'he vist amb el micro inalàmbric i no s'ha pogut i ara estàs aquí un altre cop?
2: Se m'ha passat l'enfado.
1: No, demana perdó, demana perdó.
2: Perdó, Gala, que estic jo prevedonat, però és que m'has fet una guarrada.
1: El seu millor amic és una persona amb qui s'ha enrotllat fa temps.
2: Molt bé, doncs que ho gaudeixi.
1: Qui amb qui?
2: És broma, jo amb l'amic. Diré, falto jo, no? Has llegit un altre sense mi?
1: Sí.
2: Ah! Quin? Ui.
1: La teva parella no et contesta tot el dia, però ha penjat històries. El que he dit és que si aquesta parella pot penjar una història, em pot respondre a mi, ni que sigui per dir, perdona, avui no podré parlar perquè estaré molt ocupat fent tal cosa.
2: Sigui influencer o no ho sigui. Rotllo.
1: Influencer, si has de penjar un hashtag públic, jo ho puc entendre.
2: Tia, però igualment a la teva parella li pots enviar un missatge.
1: Jo responc sempre, és veritat, a mi em molestaria molt.
2: Clar,
1: sí. És que ara penso... perquè me la turbopela tot, però no me la turbopelaria. En aquell moment.
2: A mi, ho sento, però si tinc una parella i no em respon i veig que està fent altres activitats, amb el mòbil, a més, perquè entenc que si estàs, jo que sé, amb les teves amigues, el que sigui, pues, potser en comptes d'estar amb el mòbil així, o fins i tot amb les teves amigues me pots enviar un segon de missatge, vas al lavabo i me dius... estic amb les amigues, parlem d'aquí una estona, ja t'escriuré quan acabi. No costa res.
1: No costa gens.
2: Això m'agrada a mi.
1: A mi també. Saps que també m'agrada molt?
2: Una cançó.
1: Una cançó que a mi no m'agrada, però a tu sí.
2: És de l'Olivia.
1: Pues mira, tant de bo no ho fos, però sí que ho és.
2: Me caigo muerta.
1: Sí.
2: Toma ja.
1: De la Olivia Rodríguez.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Si sents això, és que vius el love.
1: Ja et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
2: Hem.
3: És que jo segueixo enfadada.
2: És broma.
3: És que m'he posat a llegir el guió de la secció anterior mentre estàvem de pausa i he decidit cabrejar-me sola. Però bueno, no passa res. Escolta, avui dijous toca una mica de cinefília i per això hem tornat a portar la nostra perfecta de confiança, Maria.
4: Maria!
2: Com sí, estàs?
4: Molt bé, enfadada no, que això és un què. Espero que
2: mira, està molt bé, segur que ens arriben els teus ànims i ens cap a nosaltres, serà jo, preciós.
4: Absolutament, això espero, perquè porto recomanacions de sèries, però si voleu comentar problemes també em sembla perfecte.
3: No,
2: necessitem canviar.
4: Ok, em sembla superbé. Em sembla superbé. Vale, doncs, de fet, és una problemàtica que us porto a resoldre. O sigui, al final sempre acaben, les seccions acaben com confluent amb el moment on esteu una mica.
3: Perfecte. Sí.
4: Perquè no sé si us passa que, com a la majoria de persones de la població, quan ens toca veure una pel·li o una sèrie a qualsevol plataforma, estem més estona escollint-la que veient-la. I de vegades tardem tant en escollir-la que acabem mirant TikTok i som unes avorrides. Sí. I això és el pitjor. Llavors, a vegades, Netflix té idees bones i el que fa és presentar solucions, cosa que fa poques vegades. Però algunes vegades ho fa. I aquesta problemàtica, Netflix la coneix perfectament i vol evitar-la costi el que costi, perquè no moltíssimes vegades en qüestió no pots veure les sèries que ella et presenta. Per tant, ha creat un sistema d'intel·ligència artificial que personalitza aquests algoritmes de recomanació. Això ja sabíem que ho feia amb l'apartat de no et pots perdre i et posava coses que podien tenir relació amb
2: ara ho fem tot,
4: vist.
2: Oi?
4: Exacte.
2: Jo ho he notat perquè ahir, que estava en una...
3: Sí, el quartet, sí. Aquell que l'havien muntat.
2: Exacte, a casa meu. Últimament s'estan aprofitant del meu petit projector i, per tant, del meu petit compte de Netflix per mirar pel·lícules de por. Oh. Que, com sabeu, no puc ni suportar, perquè a mi em fa por. O sigui, a mi em poses una escena de nit i jo ja tinc por. Pues ara tot el meu Netflix és de por. I no vull ni entrar-hi.
4: Et fan por les portades i tot, eh?
2: No, és que no hi vull ni entrar, en plan, és que no hi entro. I ara he d'entrar a la contra meva àvia, que només surten coses d'advocats.
3: Ja, yeah, s'ha de passar.
2: Les àvies i els encanta, els advocats, jo no ho entenc. Bueno, en fi, que ho estic passant molt malament, petita, intimitat.
4: Encara, no, intimitat no, perquè encara ho passaràs pitjor, perquè ara adapten el contingut de manera molt més individualitzada. Com ho fan, això? Un exemple molt clar és el que acabes d'explicar, que posen la portada de la sèrie que més es pot assimilar a les coses que has vist. Dades adquirides a partir de la intel·ligència artificial que s'ha convertit com el sistema nerviós de la plataforma.
2: Entenc
4: és a dir,
2: que en tenen de diferents o te la fan específica per tu?
4: Específica per tu en el plan de que si tu, per exemple, és un exemple molt clar, de que en diverses sèries hi ha diferents adolescents o juvenils, hi ha diferents trames amoroses. Doncs si tu acostumes a veure trames amoroses o sèries amb trames amoroses homosexuals, et sortiran a la portada dos gais. I si mires heteros, pues et sortiran dos heteros. O si t'agraden moltes sèries de cavalls, et sortirà una tia amb el cavall, per molt que hi hagi una unitat d'escena amb el cavall.
2: En
4: i si tu te surten pel·lis de por, et posaran frames de la pel·li que més tinguin relació o amb el frame que més conegut s'ha fet o amb els que s'assemblin més a les pel·lis que has
2: ara
4: vist.
2: Ara em recomanen Cròniques vampíriques.
4: I quina foto et surt?
2: Els tres.
4: Vale, perquè no l'has vist mai.
2: És com ara els trios.
3: Sí.
4: Segurament.
2: Pues crec que no.
3: Sí, perquè només te surt aquí, tot quisqui. Aquests follant, aquests mig follant, aquests tres, dos...
2: Si estan morts!
3: Però si són tres.
2: Són quatre, és un
3: pues
2: mirant un
3: quatre,
2: cadàver.
3: Perquè te l'ha d'esquartet o guarrilla. Claro, han dit aquesta.
4: Només em surten homes. Suïts,
3: botoc,
4: ui, quants homes, però
3: la peli, Júlia, i li surt un jato. Però no, tu, Júlia!
2: Entra tu! Entra ara mateix!
3: Jo no tinc ni Netflix,
2: entra!
3: Crec.
2: Entra! Mentidera! No té raó. Mira, Verònica em surt.
4: Les oficials. Us surten les portades adaptades al vostre gust.
2: Monstruo, mis muertos. No és
3: cosa. Mira, a mi què em surt? Re.
2: Tu has entrat a Netflix alguna vegada, tio?
3: Sí.
2: Ja. Contingut de nens a P3 i coses rares, tio. What the fuck is this? Mira. Otaku! Otaku! Què mires?
3: Re.
2: Otaku! Que li surt ànime!
4: Una altra,
2: és
4: broma?
3: No, no ho miro.
5: Què?
3: Que no ho miro.
5: Que asco, Albert!
3: Que no ho miro. No ho miro, mira.
4: T'estàs posant supertonta, ens ho pots dir, no passa res.
3: No, no m'ho sé.
5: No! Què passa, bro?
3: Jo no sé veure això. Què ha de veure això, que és un dibujito?
5: Son Goku!

0: ja no rellem més.
1: No, les risques que m'estic fent, però és que us porto recomanacions que crec que us agradaran, llavors aquest problema ja no funcionarà, perquè realment no necessitem IA perquè ens faci trampes ni que ens faci servei servir d'esquer.
2: Necessitem una Maria del Niño.
1: No!
0: Demà,
2: marxo.
0: Demà no marxo, jo és el que m'ha
2: perdó.
0: Avui.
2: No marxo, que m'arranyaran al final de tant marxar.
0: Va, se perdó.
1: La que marxaré sóc jo, no passa res.
2: No, va, perdó.
0: Ai, pobre.
2: Porfa.
1: En fi, tornem als títols xulos, perquè avui us he portat una secció que es diu 3 recomanacions per totes les poblacions.
2: Olé!
1: Aquest potser m'ha quedat una mica fluixet, però...
2: Ah, està bé.
1: En fi, en totes les plataformes hi ha moltíssimes sèries que pel simple fet de no estar com a les pantalles principals passen totalment desapercebudes, i és molt injust perquè són molt millors que qualsevol desena temporada d'un triangle amorós tòxic, sí, com el que us estava sortint, que també me les fico pel cul, però no passa res, també me les trago molt a gust, però no són el mateix. I perquè tots els lofties tinguin la seva dosi de recomanació, he escollit una sèrie de cada plataforma principal. Oh. Netflix, Prime i Disney+.
2: Fantàstic.
1: Okay. Comencem amb la plataforma que ens ha portat aquí, amb la de la IA, bla, bla, bla, que és Netflix. I Netflix té moltíssimes joies amagades. De fet, jo us recomano que aneu a la secció de Independiente i us surten moltes pel·lis indies que no trobeu ni a Filmin. Wow. I una sèrie meravellosa que no us podeu deixar perdre és Everything Sucks.
3: Luke, settle this.
4: Settle what?
3: That ridiculous song, Rain on Your Wedding Day. It's ironic because they chose that day to get married.
1: Jo generalment penso que vaig ser l'única persona que va veure aquesta sèrie, que va sortir el 2018. Em va encantar. I no només això, sinó que em va fer desenvolupar una obsessió bastant insana amb Oasis i, atenció, amb Sydney Sweeney.
0: Què?
1: Perquè Sydney Sweeney... És que això és un tema molt personal. Abans de fer anuncis fora de lloc i fer declaracions poc ambigües, podríem dir, ella va participar en aquesta sèrie d'una sola temporada, perquè Netflix té por a les lesbianes, on interpretava una perfecta d'un grup d'adolescents als anys 90 que estaven en un grup d'audiovisuales, soy yo literal, i s'uneixen per fer una peli. És un còmic of Age, on també té moltíssima importància la sexualitat, els primers amors. O sigui, recordo que la teniu a Netflix, és molt important. I és que la gaudireu moltíssim, és fantàstica.
0: Com es deia?
1: Everything Sucks. Tot és una mierda en castellà.
0: Doncs mira, saps quina sèrie m'he recordat de la que vaig mirar en el seu moment que em va canviar la vida, no és conya?
1: Quina?
0: I havien de fer una segona temporada que no van fer.
1: Ja sé quina diràs.
0: Quina?
1: La de The End of Fucking World o la de noia que li explotava el cap, de que feia la Sofia Ellis?
0: Com et pots imaginar, no sóc la dona, la noia que li explotava el cap perquè em fa por. No, era, com es deia, tio? Era de The Society, crec.
2: Hòstia, totes les vam quedar així.
1: Perquè m'encanta la temporada per a algú, crec que pel Covid, de fet.
2: Però igualment, tia, torno
0: a fer. Me la vull mirar.
1: Al final, Obert, tenien un guió per la segona temporada i diuen que es filtrarà, hi ha hagut especulacions, però...
2: Joder.
1: Jo Society, no he de dir que no l'he vist, però si us agrada Society, la que us porto ara també us agradarà molt, jo crec.
2: Home, ja.
5: Once upon a time, there was a town. And all of the people were stuck.
1: En sèrio, no ho he dit per lligar-ho, sinó penso genuïnament que s'assembla de Society.
0: Sí, és el que t'anava a dir, és igual.
1: Vale, és Pànic, de Prime Video, a la plataforma Prime Video. No, és que és el que t'anava a dir, Gala. No t'agradarà perquè fa una mica de por, però és una de les sèries que he gaudit més en els últims anys. Em sap greu. La pròxima que posi sí que t'agradarà.
0: No, confio en tu plenament.
1: Perquè també s'assembla una mica de Society perquè va sobre un petit poble oblidat de Texas, una mica d'aquest flow, on els joves acabats de graduar de l'institut participen cada estiu en un joc clandestí, perquè és un poco il·legal i extrem, anomenat Pànico, que és una mena de veritat o repte que es prenen molt seriosament, ja que té un preu econòmic, un premi econòmic molt elevat, i el que volen tots és sortir del poble. A grans trets pot semblar com una premissa una mica simple o avorrida, però és que provoca una tensió, uns girs de guió que jo no m'esperava, havent vist mil milions de pel·lis. O sigui, jo no sóc gaire d'obsessionar-me amb parelles, tampoc sóc molt interessada en les relacions amoroses de les sèries, però amb aquesta cridava cada vegada que interaccionaven, que em posava nerviosa. Un enemies to lovers perfecte, i jo odio els enemies to lovers. És ideal, cridava amb cada interacció, és fantàstica.
2: Però tia, passen 3.000 coses, ens has posat aquí el tràiler.
1: Efectivament.
2: I de moment que surt un bon horror sense samarreta, però també, o sigui, no entenc què ha passat.
0: O sigui, guarro.
2: En 3 minuts han hagut 3.000 escenes diferents.
1: Això em fa pànic. Pànic, efectivament. Pensa que les proves que es fan en el joc són les coses que més por li fan a la persona a la qual es proposa.
2: Tia, m'encanta això.
1: El bon horror sense samarreta era o Mike Feist, que és el protagonista de West Side Story Challengers, o el Ray Nicholson, que és el fill de Jack Nicholson.
2: Carai.
1: O sigui, tenim un repartiment boníssim.
2: Uf, que guapo.
1: Veus? Doncs pues ja està. Només és per veure la

0: Per això, flipes, està Pànic a Prime Video.
1: Perfecte.
0: És fantàstica.
1: Hi ha gais?
0: Hi ha gais.
1: Perfecte.
0: Hi ha gais.
1: Hi ha lesbianes?
0: Però és un poble de Texas. Hi ha lesbianes. Va, és un poble de Texas.
1: Bueno, però almenys... I hi ha lesbianes i gais everywhere in the world.
0: No, però me refiero que el problema és que estiguin gais en un poble de Texas.
1: Ja, bueno, hi ha Netflix i una d'aquestes.
0: Ja, exacte. En fi. Doncs tu buscaves gais. Perquè, per últim, però no menys important, acabarem per Disney Plus, que de fet no és una plataforma que tingui molt controlada, perquè la meva primera idea era recomanar The Sex Life of College Girls a HBO Max, que em consta que tu l'has recomanat un munt, Albert.
1: Quina?
0: La vida sexual de les col·legiales, podem equivocar.
1: Jo això no...
0: Les universitàries.
1: No ho he vist mai.
0: Oh my God! Doncs pues ja està. Pues podria parlar d'aquesta, però no passa res, perquè es porta una encara millor, que és a Disney Plus, que és una plataforma que en té més gent, jo crec, que HBO Max. I perquè hi hagi una mica de tot, no em volia com estar de recomanar-vos aquesta sèrie, que ara puc dir que és la meva sèrie preferida.
2: Què?
0: De la vida, història. Sempre ha sigut Stranger Things, però crec que aquesta és encara millor.
3: Focus, children. It is time we remind the world who we are.
4: Sanjay.
5: Mother, what do we take?
3: Everything.
6: The category is... Royalty.
0: Aviam.
1: Perquè és Drag Race, però ha fet una sèrie.
0: No!
1: Què és?
0: Perfecte. És Pose, de Ryan Murphy, que potser us sona el nom perquè ha creat sèries com American Horror Story, Scream Queens o Glee. Però cap d'aquestes tres li arriba ni a la sola de la sabata aquesta oda.
2: Ni Glee?
0: De veritat, ni Glee. És una oda a l'escena LGTBIQ+, afroamericana i llatina, a la ciutat de Nova York dels anys 80 i principis dels 90.
2: Tu.
1: No, sí. No sóc afroamericà ni
2: no,
1: llatina, tia.
2: Ets gay.
1: Ah, vale.
0: No, de veritat, és una meravella, sobretot la primera temporada. Tracta temes...
2: Jo sóc 0 de 2.
1: Ja, sí,
2: probablement tots un de 2.
1: Ja, però m'estan me la penso cardar pel
0: cul. No. Sí. Estava a Netflix, jo he de dir que la vaig veure a Netflix, la vaig posar molt trista quan vaig veure que no hi era, per això vaig canviar la plataforma, però heu de saber que tracta temes durs, com la pandèmia de la SIDA dels anys 80 i 90, l'acceptació a la diversitat i les experiències de dones transracialitzades. Wokada màxima.
2: No, però molt bé, ens agradarà. Jo crec que aquesta sí que me la miraré. Com es diu?
0: Meravellosa. Pose. Pose, de Ryan Murphy. Està a Disney Plus i poder tornar a Netflix. És la primera temporada és de les millors coses que he vist. Es diria que està quasi bé al mateix nivell que... i em converteixo en un home heterosexual de 15 anys, la primera temporada de Prison Break, que mai he sentit tantes coses mirant algo audiovisual com l'últim capítol de la primera temporada de Prison Break.
1: Que fuerte.
0: Muy fuerte. A part de que
2: em va encantar Prison Break.
0: 3, però les dues primeres són les millors. La tercera...
1: Vale.
0: Who cares? I surt Evan Peters, que és un hot...
1: Tot de hot.
0: Tot de hot.
2: Molt hot.
1: Una pregunta, tu has vist I Love LA?
0: No, la vaig veure el primer capítol a un avió, vaig veure que no hi havia sexo, em va fer vergonya que la gent del voltant veia que estava veient sexo i em vaig posar uiquetos.
1: Doncs, normal. Però, recomanació ara per
0: tu. La vaig recomanar fa temps, és veritat.
1: És increïble, de veritat, eh?
0: Pues jo, la de Sex Life of College Girls, també us la recomano, aprofito per recomanar-la, està a HBO i va de la vida, com el nombre indica, de 4 universitàries vírgenes que arriben a la universitat de... i es fan best friends i és com són les teves relacions, unes tenen com relacions amb un profe, les altres són lesbianes, vale.
1: Su primer deo.
0: Exacte.
1: Vale, perfecte. Vamos, ens apuntem totes aquestes recomanacions com sempre, Maria Dunyó.
0: Moltíssimes gràcies
1: per venir a culturitzar-nos amb el teu raig culturitzador.
0: Quan vulgueu.
1: Escolta, a veure, que te posem per marxar.
2: Aplaus.
1: Que no s'acabi de fer a flau a esta hora, oi?
0: M'encanta.
1: Doncs per tu, vinga.
0: Toma ja.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a LOF. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passen... Sí, senyors.
2: M'he deixat una altra vegada, m'adeixo, sisplau, senyor. In English, no?
1: Sí.
2: Hi, teacher, can I stand up? No, Llana, tu no. Can I stand up and go to find the thing that we need, please?
1: No.
2: Joder.
1: Sí, sí que pot. Pues me meo en la torreta, teacher! Passen 7 minuts de 4:45 de la tarda i seguim, malauradament, al Love Dicat. Avui està sent un dia llenguista.
2: Com que malauradament?
1: Avui està sent un dia... Sí, sí, fes-me una performance perquè no puc més, t'ho juro, avui se m'està fent molt d'un.
2: Soc un
1: Emi. Aquí és un vídeo podcast, sisplau. Ai, saps què va passar? Que no t'ho vaig explicar.
2: Un quarteto?
1: No, una altra cosa.
2: Què? Un dedo furtivo.
1: Albert, encara queda molta estona al programa i no pot anar amb aquest declivi tan ràpid.
2: Que no estem de declivi, estem de subidón.
1: Vale.
2: A veure, va. Què va passar?
1: Vaig anar després de la concentració, vaig venir aquí a la ràdio a buscar les coses perquè les vaig deixar aquí.
2: Vale.
1: I tornant a casa, que estava trucant a la meva mother, em va parar una noia i em va ensenyar que estava escoltant el Love. Des de l'altre punt del carrer em va dir Gala! I jo m'han cridat, em vaig girar i em va ensenyar el mòbil així i em va dir estic escoltant el Loft.
2: Que cuqui, quin capítol era?
1: No sé, hi havia la portada del Loft, no. Entenc que era, sí, que no crec que fos un de l'any passat.
2: Potser està recuperant alguna de les nostres grans seccions o de les nostres grans entrevistes o de les entrevistes i seccions.
1: I li vaig dir envia un missatge al 667-07-61-16 de telèfon, que avui no em recordat ni una puta vegada.
2: Ho ha fet?
1: Sí, avui m'ha enviat un missatge al 667-07-61-16 i ha demanat una cançó que posarem dilluns.
2: Perfecte.
1: Bueno, què farem, va?
2: Ah, d'acord. Avui, com que tenim doble hora del pati, toca tornar a jugar. Ara bé, això és una petita dinàmica que fèiem les OG Lofties, i per tant les Lofties, official Lofties.
1: Love.
2: Sabreu del que estem parlant si diem paixarradeta. D'acord? És bàsicament un petit cuenco on aquí dintre hem posat les vostres consultes i en comptes de saber què llegirem, nosaltres traurem un paperet i a veure què ens voleu consultar, petita puta, no? A veure...
1: Hi ha consultes de fa 2 anys?
2: Sí. Hi ha consultes, són les que ens sobren, perquè en queden 4, i vam dir, doncs ja que som, avui que estem al·lèrgiques a treballar, perquè
1: no,
2: avui de fet falta mig equip, perquè hi ha hagut baixes en migdia que ha vingut l'ambulància a enxufar adrenalina a gent. Jo sóc una de les persones que ha rebut un xut
1: no, perquè per haver xutat adrenalina a mig matí haguessis hagut de presentar-te primerament, cosa que no has fet.
2: M'he presentat perquè estava inflada, vale? Tenia la tràquia a punt de... Bueno, de...
1: Pues deixa de sortir quan has de treballar, que és d'irresponsable, que sobre jo avui he vingut després d'estar a urgències a que em fotessin un frenador perquè tenia diarrea, bueno, era diarrea seca, no era explosiva.
2: Hola.
1: Era com un xurro de caca.
2: De l'explosivitat de la diarrea, per què?
1: No, pels gasos.
2: Hola! No ho havia pensat.
1: Que tonta.
2: Llavors, si m'aprenc un aerored, què fa? Cau com si fos pipi.
1: Què és l'aerored?
2: Per treure els gasos.
1: Ah, doncs cagues com he cagat jo. Que és...
2: Així.
1: Sí, és molt desagradable.
2: Però sí, poses
1: bueno,
2: cafè.
1: Sí, com cafè ben bé. He provat cafès que segur que estan més dolents.
2: Que asco, ara, per Dios. Vale, va. Treu-me'n una.
1: Joder, que llarga. No, vull una més curta.
2: Aquesta.
1: Diu...
2: Prohibit canviar-les, que això era una cosa que fèiem molt. Jo vigilo.
1: Tu, no suporto la verdura. Hòstia, com es nota que és de fa 2 anys. No hi ha manera, sembla una criatura de 7 anys, però vosaltres teniu algun menjar que odieu?
2: A mi no m'agraden les faves, però no per gust, sinó perquè em recorden a paperres inflades.
1: 100%, m'ha passat sempre amb les faves, això. És molt desagradable.
2: No, les faves.
1: A mi no m'agrada el bròquil, fa peste.
2: Tia, però si li poses la meva sal, queda bé. Jo el que faig és buscar la forma de fer-ho divertit. Patata bullida amb bròquil, doncs li cardes una mica de sal graciosa, una mica d'oli i si és una tonyina.
1: El bròquil és escarós.
2: Les meves amigues quasi em fan fora del meu pis perquè...
1: Normal.
2: Feia pudor pet.
1: Normal.
2: I jo...
1: Normal.
2: Ho sento, però vull tenir una healthy lifestyle i compensar els 10 cubates que em vaig fer ahir. pasta.
1: A part, fa olor a pet igualment, perquè recordem que tu els de cagar molt.
2: Però jo no faig olor a pet.
1: Sí, fas olor a pet.
2: És broma, no?
1: No, és l'olor que et caracteritza.
2: Para, calla't a la boca.
1: No, però si tu em matraques ja el puc maltractar.
2: Joder. Tia.
1: Hueles a caca.
2: És que em fa vergonya. Perquè... No, va, aquest tema traiem-lo, vale? Perquè és que si no, deixo una intimitat que després arribo a casa i no puc dormir pensant. Però, tia, algú pensa dins del teu cap. Resulta que no. Un dia vaig caure i em va... se'm va despenjar el còrtex frontal, com es digui, lo de pensar. Va, següent.
1: Et toca tu llegir. No, llegeix aquesta.
2: No. Ana, està llarga.
1: Així supercurta.
2: Alberto, te amo, m'encanta tot Alberto, necessito saber com puc lligar amb tu. Què t'agrada i què no d'una persona? Com et puc
1: estàs inventant? No, no. Que no s'ho està inventant.
2: Què m'haurà posat?
1: Jo.
2: Que maco. Me vas tornar a conquistar.
1: A tornar, que t'he desconquistat.
2: Sí.
1: Quan?
2: Diguem-me coses dolentes avui.
1: I tu? I tu? Qui va començar amb les coses dolentes?
2: Tio, els meus hobbies sempre igual, loco.
1: Vale, però...
2: Que diuen, només pots jugar tu al sí. Joc de ser dolenta. Sí.
1: No.
2: Sí, perquè jo si m'anís algú dolent m'enfado i ploro.
1: I deixes de parlar, cosa que faries igualment, per tant, que hi perdo res.
2: Ets superdolenta.
1: Bueno, com pot lligar amb tu? Que
2: va, dona-li tu un consell. A veure, què creus que hauria de fer una persona?
1: Per començar...
2: Ui. Ui.
1: Se m'estan acudint moltes coses i cap que pugui dir ara.
2: Literal, a mi també!
1: Vale, doncs tenim cap següent pregunta. Estàs oberta a lligar, no? Perquè estàs en un detox.
2: Jo estic oberta.
1: Ah, doncs ara buscarem el número d'aquesta persona, que segur que és il·legal fer això, però bueno, és igual.
2: Bueno, li dic la meva alta. Casualment... No, para, jo llegeixo.
1: Ah, vale.
2: Em podeu recomanar creadors de contingut en català que no conegui massa?
1: No, que asco, va.
2: Ja, següent, te'l llegeix tu, va, que jo només estic traient mierda.
1: Vinga. Hola, sóc en Jan, us segueixo des de fa molt temps. M'encanta One Piece. Bueno,
2: una cosa, però això què és, bullying?
1: És broma del One Piece, tio? Però següent. Això què és? Quina vergonya.
2: Va, aquesta l'hem de... O sigui, contestem-la. Vale? M'esforço dia a dia per aconseguir els meus objectius i molts cops em desgasta moltíssim. Us passa? Sí. Següent.
1: Ara deixa'm llegir a mi. M'han posat les banyes...
2: A veure...
1: A veure,
2: que et m'agrada. Banyes!
1: M'han posat les banyes i portàvem un any de relació. M'ho he pres fatal. Home, a veure, amore, normal.
2: Tia... No passa res, tenyeix-te el cabell de negre.
1: Ara no sé si podré confiar en ningú més, exclamació. Per què te la pela?
2: No, no te la pela, està com... Ah!
1: Bueno, vale.
2: Ara toca fer glow up i estar soltera.
1: Sí, i dic que quien se enamora pierde, literal, que és la realitat. Tia. Quien se enamora...
2: Pierde. Lo pierde todo, tío.
1: Va, llegeix, ja, llegeix.
2: Joder. M'ha tocado la larga. Primer cop que m'arrepiento de todo. L'altre dia vaig descobrir que el tio amb qui em liava tenia nòvia des de fa temps. Vaig creure que havia de dir-li a ella i per sorpresa meva quan la vaig obrir em va bloquejar. Em vaig quedar flipant, però de cop i volta em va venir una teoria al cap. Creieu que ha estat el meu lío que ha entrat al seu Insta i m'ha bloquejat perquè ella no sàpiga mai? Com m'agrada una loca. Sí, ha passat exactament això.
1: Creus que sí?
2: Ull de...
1: A vegades hi ha ties molt pigmi que fan això perquè és en plan, ets una...
2: Ja. Yeah.
1: Quan la culpa mai la té la girl.
2: Ets misògina. No,
1: ets una misògina. No.
2: Tu sabràs.
1: Una altra?
2: Una altra llarguíssima. Tinc un aniversari familiar d'aquí poc i no sabeu la mandra que em fa reunir-me amb tota la família. Us poso una mica de context. La meva cosina...
1: Hòstia, no
2: sempre
1: calia això, eh?
2: Em veu, em fa uns comentaris com molt fora de lloc. Sempre aprofita per deixar-me malament davant de la resta de família. Però clar, és com la neta preferida i no sé com puc afrontar això perquè sempre acabarà guanyant ella.
1: Mira, et diré una cosa. A la meva família hi ha molt favoritisme, vale? Què passa? Jo tinc una cosina que estudia medicina, que sempre és la preferida perquè estudia medicina. Clar. Jo puc triomfar en aquesta vida com estic fent, que tinc un programa a ICAT, que és un honor, que me guanyo la vida del que m'agrada, que és un honor, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que igualment el preferit serà el preferit. És que, t'ho juro, pot matar algú que seguirà sent el preferit. Per tant, tu ni te ratlles, fes el que et doni la gana i ja està. I és un consell molt absurd. però és l'únic consell que et puc donar.
2: I fes-lo com
1: perquè
2: un
1: l'altre consell és, exacte, insulta-la, però insulta-la a València.
2: Digue-li, i tu què, fea?
1: Aquest és el tipus d'elegància del que jo estava parlant en el moment que he dit elegància.
2: Va, next, tu, te toca llegir.
1: No, aquest no em donis, l'he de triar jo. Passa tu, bro, que és una pàgina lliure sencer. Wow, que asco, com es nota que és de fa 2 anys, jo t'ho dic en sèrio, eh? M'he viciat els bubble tea. Bubble tea.
2: Actualitzat el software.
1: A veure. De veritat, per què? Què tenen per ser tan bons? Caca. No sé, jo a mi no m'agrada el bubble tea.
2: No, pobra, a la Lulu li encanten. Però
1: sí?
2: Molt, eh?
1: Sí? Li encanten?
2: Però ella és addicta al bubble tea.
1: I què és el que tenen que li agradi tant? A mi m'agrada que explotin, però ja està, però és que n'hi ha que no exploten.
2: Mm. No sé, un dia vaig dir, a veure, tia, vull provar-lo, perquè si t'agrada tant, deu ser que és molt bo. Vaig provar-lo.
1: Asqueroso.
2: I vaig dir, uf. I de fet vaig sopar amb la palleta i no em va agradar, i en comptes d'empassar-ho vaig dir que torni al seu puesto.
1: És broma.
2: Amb la bubble inclosa.
1: És broma?
2: No.
1: Que asco, vas petar la bombolla
2: no,
1: i la vas
2: no,
1: entrar.
2: No, sense petar-la. Vaig fer... I vaig tornar-la a posar a dintre.
1: Uau, ets molt desagradable.
2: Ja, però és que m'ha sortit sol, perdó.
1: Bueno, a mi no m'has de demanar perdó, que no m'ho has fet a mi, això.
2: A la Lulu li demanem.
1: Envia-li un missatge. Va, llegim un altre, té.
2: Joder, no sé llegir tant i crec que no podem llegir tant.
1: Ah, vale, no podem llegir tant.
2: Escolta, posem una mica de musiqueta i ara de seguida tornem, no? Que ja se va acabant.
1: Sí, és veritat, toca plegar. Estem fartes de les vostres consultes absurdes.
2: Moltíssimes gràcies.
1: És broma, us estimem, va.
2: 6 67 07 61 16.
1: T'has inventat el número, posem l'Aitana i calla, sí.

0: tens això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT. Ah! Ah!
1: No fa gràcia.
2: Hòstia, pare, és que estic intentant evitar pensar que aquesta nit dormo sola, vale? Això és el que estic intentant tapar amb aquest somriure.
1: No tinc vergonya, tio, ni de pagar el mòbil.
2: Què t'escriuen del Quarteto? He fet un grup de WhatsApp, espero, no?
1: Albert, els cabells treus ara mateix. S'ha posat tots els cabells cap al costat, tio. Uala! Uala, sembla que m'ho what the fuck?
2: Ja, és que s'ha tirat
1: d'aigua. A veure, et puc fer una foto.
2: Tinc canes.
1: I dir que et faci vieja. Para. Molt bé. Després te la passo, el resultat final. Família, ara hem d'anar acabant el programa perquè jo no puc més. Me n'he d'anar a casa meva a fer moltes coses, com en un rentador, una secadora, rentar els plats, ordenar...
2: Bé, ja sabeu que...
1: Un dedo no.
2: Demà fem programa especial, per tant, envieu-nos quina és la cançó que més ganes teniu de sentir aquests dies als concerts de la Mercè. És Betlan, Energiques del Poren, hi ha un piló d'opcions. Sí. 6-6-7-0-7-6-1-16.
1: Sí, 6-6-7-0-7-6-1-16. Ja sabeu que ens podeu buscar a tot arreu, a Spotify, a YouTube, a Terescat. Nosaltres ara us deixem amb el Nota de Veu.
2: I ens anem a descansar una miqueta. Vinga, va, molt, molt, molt.
1: The Love!
2: Adéu!

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Elga és nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que dades.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
3: De què va el programa?
5: Això és el Love.

0: Volvo.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
3: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
2: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.
4: I el premi Sona Nou 2026 és...

0: I amb aquesta actuació, Aina, et guanyes un Sona Nou. Què et sembla, tu?
1: Increïble. Van fer-ho fantàstic.
0: Són Pla Moguda, directament arribats des d'Osona, i els flamants nous guanyadors del Sona Nou 2026. Ahir a la nit es va fer la final. De fet, això ho hem extret directament del que passava a l'escenari de Plaça Catalunya, al vell mig del Rovell de l'Ou a Barcelona, i va ser un dels momentarros, evidentment, perquè unes hores després es proclamaven campions.
1: Van ser espectaculars, la veritat és que sí.
0: També nosaltres.
1: Sí, tant.
0: Se'ns ha dit que com a presentadors de l'acte, doncs vam estar fluint per allà, saltant, animant el públic, és a dir, al nostre lloc.
1: I el modelet bé, no, també?
0: Jo crec que sí.
1: L'outfit.
0: Jo no innovava tant com tu vas prometre en el seu dia.
1: Sí.
0: Vaig fer com un reciclatge. Saps quan t'has posat pantalons i samarreta d'una manera, pantalons i samarreta d'una altra, i llavors fas el creuament?
1: Ah, exacte.
0: Pantalons amb samarreta que mai s'havien trobat abans.
1: Però funciona, eh? M'agrada, a favor.
0: Vaig apostar per la màniga curta, per cert.
1: Sí, és això, eh?
0: Sí. Tu jaqueteta, però.
1: Era una jaqueteta molt...
0: Era molt prima.
1: Que no abriga gens.
0: Molt poca cosa.
1: Exacte, era més estètica que per abrigar.
0: Pel punt de brisa que corria?
1: Exacte.
0: Ideal. Així va quedar el palmarès del Sona Nou 2026 com a guanyadors Pla Moguda, que són aquest grup que estem sentint des d'Osona, i més el sentirem, evidentment. El Premi Joventut, per tant, en segon lloc, la gent de Beni Dolores, i el Premi Èxit, tercers del podi, els orelladors, que són de Matadepera. Tenim notes de veu, tenim ja les primeres declaracions dels guanyadors, que a més entraven en directe a ICAT, a l'especial que estaven fent en Lluís Gendrau i en Josep Martín.
1: Doncs sí, hem recuperat alguns d'aquests talls, on, per exemple, els demanen per la samarreta que porten.
2: Geni Cabau, felicitats.
3: Bona nit, moltíssimes gràcies.
2: La moguda. D'entrada, una samarreta de Manel. És un homenatge a Manel? Era que volíeu quedar segons com els Manel? Quina era la idea de portar aquesta samarreta?
3: És un homenatge a Manel, és un grup que ha estat un referent sempre, llavors sempre estan, formen part de nosaltres.
2: Felicitats, no sé si us imaginau arribar fins aquí. Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra a la teva nòvia.
3: Exacte.
2: I avui has tocat a Plaça de Catalunya.
3: La meva parella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el set de cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xitxat com nens petits.
1: Es va xitxar fort.
0: Home, i tant que van xitxar la gent de Pla Moguda. Recordeu que quan els van presentar aquí el Nota de Déu ens van dir que fan servir molt, que gasten molt això del xitxar,
1: sí,
0: que ho fan servir una mica com el barrufar dels barrufets.
1: I tant, de fet, ahir vam estar parlant una estoneta amb ells i va sortir la paraula xitxar unes quantes vegades, eh?
0: En moment tens inclòs, eh?
1: Sí.
0: Perquè els vaig dir, han vingut les vostres famílies? Evidentment, han vingut. Van respondre a veure la final del Sona Nou on ens juguem les garrofes. I jo els vaig dir, ostres, ganes de veure la vostra mare xitxant. I van dir,
1: ep,
0: a veure, això de la mare xitxant, però clar...
1: Si tothom, sí, no, és així.
0: Tothom xixa,
1: clar,
0: a
1: tothom.
0: Tot arreu. Ells van xitxar fortíssim.
1: I nosaltres també.
0: Evidentment.
1: I tenim més talls. Per exemple, els demanaven també, després del Sona Nou, i ara què, no? Què tenen previst?
2: Quina serà la història de Pla Moguda a partir d'ara? Aquells dos amics que us vau trobar i vau començar a fer versions, ara aquests dos amics què faran?
3: Doncs estem preparant cosetes, perquè surtin de cara al febrer, i ja està, estem preparant coses. Ja tenim coses entre mans i fetes, i ara aviam amb el Sona Nou on ens porta, no?
1: No paren aquesta gent, eh?
0: Clar, de fet, podem repassar, Aina, per si algú estava tancat en una cova, d'acord, o algú baixa de l'hort,
1: sí,
0: en què consisteix el Premi Sona Nou? Perquè, clar, diu, estem preparant cosetes, deia en Jani, que és la veu principal de Pla Moguda.
1: Exacte,
0: ja ho diré,
1: sí,
0: demà. Clar, un dels premis que van associats al Sona Nou és l'enregistrament d'un disc als estudis Camaleó de Tordera. Per tant, no sé si preparaven disc, però s'hi hauran de posar.
1: Jo diria, pel que expliquen, que tenen cert material a punt per gravar. Per tant, fantàstic, perquè tenen part de la feina ja feta. A més, a banda de l'enregistrament del disc, també hi ha gravació de videoclips.
0: Signar un contracte discogràfic.
1: Campanya de publicitat.
0: Gira de concerts dels festivals Acústica de Figueres.
1: Mercat de Música Viva de Vic.
0: A la FIM de Vilaseca.
1: Festival Ítaca.
0: Al Capsa Music Festival de Tarragona.
1: I a les festes de la Mercè.
0: Increïble. I portada a la revista Enderrock del mes d'agost del 2027.
1: Poca broma, sí, sí.
0: Uau.
1: També és cert, van dir ahir a l'entrevista amb en Lluís Gendrau i amb en Josep Martín, que tenen uns molt bons amics que també han passat pel Sona Nou prèviament.
0: Pere, abans d'anar a la nota de veu, són aquells que tu i jo vam detectar entre el públic?
1: Sí, sí, uns que també estaven xitxant ben fort.
0: Els Pedrolos.
2: Una història dels Pla Moguda és que fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi, i avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint Pla Moguda. Això és com un relleu?
3: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure, i supercontents que estava allà, i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que hi havia a mirar-nos també, eh?
0: Sí, no, sí.
3: Hi havia algun dels Amics de les Arts, la Maig...
1: Sí, sí, moltíssims vips entre el públic, la veritat.
0: I de Dan Peralbo i el Comboi, hi eren tots quatre. Hi havia en Dan, hi havia en Jimmy, hi havia en Piti i hi havia en Red.
1: No s'ho perden, són genials.
0: Molt guai, tota aquesta escena que estan conformant amb Hipnosi, amb Dan Peralbo, ara amb Pla Moguda, que són els jovenets, són els cadellets de l'escena.
1: I a més ens encanta perquè és cert que tots aquests grups són molt amics entre ells, i de fet els mateixos Pla Moguda explicaven quins plans tenien per després del Sona Nou.
0: És el pla de Pla Moguda?
1: Efectivament.
0: Increïble.
2: Això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyava el Sona Nou, anar-ho a celebrar d'alguna manera?
3: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem a Morella 2 i Beni Dolores, que han fet supermaco. El dinar del Sona Nou va ser espectacular, i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que ha set, el premi ha set arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta passa que té.

0: Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
4: mare, literalment.
2: Tinc poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
0: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
6: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
0: L'INCAT. A ICAT. ICAT, nota de veu.
7: Sí, senyora, ja hi som, al Nota de Veu, en directe, fent-vos companyia cada tarda amb en Dani Expósito. El tenim a l'altra banda del vidre. Aquí és ell, el control tècnic del Nota de Veu, i amb la dona de la data, la dona que ho sap absolutament tot. Per exemple, si jo et demano ara, Aina, què és la bressola?
8: La Bressola és una xarxa d'escoles associatives immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord.
7: Aina 1, IA 0.
8: Què et sembla?
7: 100%. I escolta, podria ser que aquesta gent de la Bressola celebrin 50 anys?
8: Poca broma, eh? Mig segle.
7: I per fer-ho, s'han cascat un disc?
8: Doncs sí, un disc que recull 8 cançons en format LP i 15 en CD, la majoria de les quals formen part del repertori tradicional nord-català.

0: Són 50 anys de la Bressola. És un disc que es pot aconseguir amb la revista Enderrock 398 i que s'estrenarà en directe demà. Justament aquest dissabte, no, divendres. Demà és divendres, oi que sí?
1: Correcte.
0: És que avui és un dia estrany, perquè és festiu a algunes parts del país, llavors costa d'endreçar-se. Demà, que és divendres 25 de setembre, es presenta això al Teatre Municipal de Girona a partir de les 7 de la tarda i hi haurà, atenció, la participació dels alumnes de la Bressola i també de la gran majoria dels artistes que hi han participat.
1: Com, per exemple, en Pascal Comalada, en Triquell, en Ferran Palau, la Maria Hein, Renaldo i Clara, la Maria, Marc Pujol, Jol, Vitara, la Gata Catel, en Julien Leone, que és el d'Eufòria, te'n recordes?
0: En Julien de la tercera edició d'Eufòria,
1: sí,
0: el que era de Perpinyà.
1: Exacte.
0: Clar, havia de ser-hi.
1: I en Maxim Cayuela.
0: I llavors l'Aina ha triat aquesta cançó, que és la cançó del lladre, ja l'hem coneguda, no amb en Joan Garriga, sinó amb el Saxeni.
1: Sí, l'he escollida perquè vaig fer una escolta així en diagonal del disc, tampoc me'l volia escoltar en profunditat perquè em feia il·lusió també gaudir-lo i viure'l aquí en directe donant el nota de veu. Però vaig destacar aquesta cançó, que em va agradar molt, i et diria que de moment és la meva preferida del disc.
0: Molt bé, doncs, Oc, sempre endavant amb la teva tria, amb la teva mirada,
1: sí,
0: amb la teva sensibilitat, fins i tot, però t'he de reconèixer que m'interessa un xic més l'opinió de la gent que ha produït el disc.
1: No, clar, això sempre.
0: Tu saps, no, qui ha remenat les cireres en això del disc dels 50 anys de la Bressola?
1: Qui ha de ser?
0: És que són els que són a tot arreu, sempre 24/7.
1: Comencem?
0: Per en Pep Saula.
1: Correcte.
2: Bé, la veritat és que ens hem partit una mica la feina amb l'Arnau. Hi ha una meitat que l'ha produït ell i una altra meitat que l'he produïda jo. Així que jo presentaré una mica la meva meitat, per dir-ho d'alguna manera. I a mi una cançó que m'agrada molt de les que he produït és la Calàndria, que vam fer amb la Maig, que és una versió que no té gaire a veure amb l'original. Vaig modificar la melodia, vaig provar bastantes coses i li vaig passar una proposta de cançó, a ella li va encantar i vam quedar un dia a l'estudi, la vam acabar de fer, ella es va ficar molt també amb la producció vocal i tal, és bestial com treballa i ha quedat una versió xulíssima. Estic molt, molt content d'aquesta versió, la veritat.

L'altra versió d'una cançó tradicional que m'agrada molt com ens ha quedat és el Mariner, que vam fer amb el Mamaduixa i amb l'Escoti. Aquí simplement vaig obrir un dia el Mamaduixa per WhatsApp i vaig dir, escolta, tio, mira, estem ficats en aquest projecte. Li vaig proposar aquesta cançó i em va dir, hòstia, m'encanta aquesta cançó perquè era una cançó que em cantava la meva àvia, tal, no sé què. I vaig dir, joder, fantàstic. I vam quedar un dia a l'estudi, a les 10 del matí, de zero, i vam dir, vinga, anem a produir això i tal. Vam quedar també amb l'Escoti, vull dir, amb tota la seva crew de confiança, i vam començar a gravar pistes de bateria tots un damunt de l'altre, vull dir, una cosa super, super aleatòria. Vam començar a gravar coses distorsionades tal, i de repente ficant una mica d'ordre, pam, de repente, vull dir, vam sortir a les 3 del migdia, que ja ho teníem quasi, vull dir, ho vaig acabar de mesclar aquella tarda i ja estava la cançó feta. I va ser super divertit de fer aquesta versió amb el Bruno i amb l'Escoti.

0: Som al Nota de Veu, Aicat, en directe, que sí, que ja sabem que a Barcelona i a d'altres indrets avui és un dia festiu, d'aquells pintats de color vermell al calendari, però som aquí guanyant-nos les garrofes i fent-vos companyia si és que esteu viatjant per aquests mons de Déu, per exemple.
1: Em fa tanta il·lusió el programa d'avui.
0: I avui estem capbussant-nos en aquest disc, el de la Bressola, 50 anys d'aquesta xarxa d'escoles associatives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord. Han fet un disc on hi ha gent com Saxeni, on hi ha gent com la Maig, com en Mamaduixa, i hem parlat, hem sentit, vaja, a un dels productors, bona tria, la d'en Pep Saula,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Podria ser que se li hagi escapat, Aina, el nom de l'altre productor?
1: Ha mencionat un tal Arnau.
0: Podria ser el teu germà Arnau Ostrell?
1: Podria ser, però jo crec que no.
0: Podria ser...
1: l'Arnau Vallvé?
0: De Manel. Clar, també produeix.
1: Clar.
0: Podria ser un compte Arnau?
1: Ah, doncs mira, mai se sap.
0: Descobrim de quin Arnau es tracta.
1: Vinga, va.
2: Bé, doncs, com ha dit el Pep, ha estat un treball molt partit a parts iguals i jo presento la meva meitat de, del disc. I destacaria, la primera cançó que m'agradaria destacar és la primera que obre el disc, justament, que és La Minyona del Rosselló. Una cançó que coneixia ja com a cançó tradicional i exactament no sabia com encarar-la fins que, bueno, portava molts dies escoltant un raper que es diu Dillom i tot el tema més sonor i de producció del Dillom em va fer portar-la cap a aquest terreny que no necessàriament és urbà, però sí que és una mica punyent, és agressiva la cançó i té un punch que ha quedat molt bé. I la vam fer amb el Julien, que és un cantant de la Catalunya Nord també, que va participar a Eufòria fa uns anys, que li ha donat un rotllo molt guai i l'ha portat cap a un univers molt, molt xulo.

0: portes. Destripant aquí el disc de la Bressola dels 50 anys d'aquesta xarxa d'escoles de la Catalunya Nord que aposten pel català. No sé si t'està passant a tu, Aina, que jo, hi ha cançons que pel títol ni fu ni fa, i llavors quan la sento dic, home, clar que la conec.
1: Home, clar, 100%.
0: Hem sentit a Saxeni fent la cançó del lladre, a la Maig fent la Calàndria, Mamaduixa amb el Mariner, aquest és en Julien Lenore, que és de la Catalunya Nord, que va participar a la tercera edició d'Eufòria fent la Minyona del Rosselló, i un productor era en Pep Saula i l'altre, ja l'hem sentit parlant, l'Arnau Grabulosa. És a dir, en Grabu.
1: Exacte. Que per cert m'encanta perquè són cançons que hem sentit tota la vida com en altres formats i mola molt sentir-les així, no? Com tan diferent.
0: 100%.
1: I al mateix temps m'encanta sentir artistes que també hem sentit en formats molt concrets, no? Seguint el seu estil, fent cançons diferents del que fan normalment, no?
0: I també acompanyats de la canalla d'aquestes escoles de la Bressola.
1: És una passada, aquest projecte.
0: Que és com que quan entren les veus infantils, el cor fa que la cançó s'alci,
1: sí,
0: i pugi,
1: 100%.
0: Eh? Recordeu que això ho podeu veure en concert demà mateix, que és divendres 25 de setembre, al Teatre Municipal de Girona, a les 7 de la tarda, hora boníssima.
1: Perfecte.
0: Per després surts i te'n vas a sopar.
1: Es fa una pizza.
0: Ideal.
1: Ja ho tens.
0: És guapíssim, això.
1: M'encanta.
0: El Pizzendres, millor de la història.
1: És que és un planarro de manual.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: I a més, hi haurà tota aquesta gent, eh? Ferran Palau, Triquell, la Maria Hein, Renaldo i Clara, la Maria, la Mar Pujol i també alguns cantaires d'aquests del cor infantil de la Bressola. Va, ens queda una cançó com a mínim que ens hagi triat l'Arnau Grabulosa al 50% a la producció d'aquest disc.
1: Sí, perquè jo de moment he dit la que a mi m'agradava més del disc.
0: Jo no m'he mullat.
1: Que jo he triat la cançó del lladre de Saxeni, però estic pendent de saber què escolls tu.
0: A veure què hi diu l'Arnau i després jo a roda dels productors.
1: Vinga, va.
2: I la segona que m'agradaria destacar és La Remandaire. És una cançó que no coneixia i quan la vaig escoltar cantada per un senyor, melòdicament em va fer pensar molt amb la Maria Hein i li vaig proposar, i realment estar amb la Maria Hein a l'estudi per mi ha estat de les experiències més xules aquest any i que m'han omplert més, perquè és una absoluta crac virtuosa del seu instrument, que és la veu, i juntament amb el Martí Escobedo, guitarrista de l'Osa, que el vaig trucar també, van fer una feina els dos brutal i ens van mirar molt l'arranjament. Va ser molt emocionant, la veritat, i la van vestir una mica amb aquests sintes que surten els coros, i hi ha com un petit pianet al final de la cançó que trobo que és una cançó molt emocionant, que ha quedat molt bé i que, bueno, em fa reflexionar molt.

0: No puc estar més d'acord amb l'Arnau Grabulosa, amb en Gravo, amb un dels dos productors d'aquest disc, de com n'és d'extremadament virtuosa la Maria Hein amb el seu instrument, que és la veu.
1: És aquesta cançó, li és molt escaient.
0: I el mut aquest de cançó folk tradicional li queda tan bé a la Maria Hein.
1: A mi m'agradaria molt, i des d'aquí ho demano...
0: A veure, què demanes?
1: Que la Maria Hein, m'agradaria molt... Maria, escolta'ns.
0: No, no, escolta a l'Aina. Però jo,
1: sisplau,
0: jo me jugo amb tu sempre.
1: Volem un disc sencer, o sigui, un disc dedicat a cançons... cançons de tota la vida tradicionals interpretades, versionades per ella. Crec que seria fantàstic, perquè les que li hem sentit, que en té algunes, com la de la Dama de Mallorca, per exemple, són espectaculars.
0: Fins i tot, Oc, endavant amb el Nadal Mix, te'n recordes?
1: Sí.
0: Que el va gestionar en Roots, amb tota l'escena pop urban fa ja 2-3 temporades, però un disc de Nadales de tota la vida tradicionals cantades per la Maria Hein.
1: I també molaria que, ja que hi som, posats a somiar i a fer
0: més,
1: la carta als Reis,
0: li demanem?
1: Doncs que s'aliés amb tot d'artistes que sabem que també els hi mola la cançó d'arrel i tot això,
0: saps?
1: I que sonissin, per exemple, exacte, amb les Alosa o...
0: Júlia Colom.
1: També amb la Maria Jaume.
0: L'Aranà.
1: Sí.
0: Uau.
1: Seria espectacular.
0: Bastant
1: un disc
0: increïble,
1: així,
0: eh?
1: Si tant.
0: Parlem-ho amb en Pep i amb en Gravo. I
1: va,
0: que ho produeixin.
1: Segur que s'apunten.
0: Rotllo, tu i jo ho engeguem, ells ho produeixen i totes aquestes bauarres allà cantant i abocant el seu talent.
1: M'encanta.
0: Va, vaig amb la meva,
1: sí,
0: d'aquest disc de la Bressola, 50 anys d'aquesta xarxa d'escoles associatives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord, com ha de ser. Clar que sí. Clar, és que jo... Ara, mentre sentíem part del repertori del disc, he anat fullejant el llibret i he vist que la número 13, per cert, el meu número preferit...
1: Sí.
0: Tu has vist qui la canta?
1: Sí.
0: Poeta Catatanso, el llibret?
1: Pot ser que l'has sentit, aquesta cançó, o no?
0: No, encara no.
1: Ah, i l'has triat com la teva preferida?
0: Unboxing ara mateix, perquè si hi ha la Mar Pujol,
1: ja
0: jo cap allà de cap.

0: com li escau aquesta pastureta a la Mar Pujol, que en aquest disc que ens hem inventat ara que muntarem,
1: sí,
0: i hem de posar la Mar Pujol,
1: home,
0: també.
1: Clar, 100%.
0: Què et sembla?
1: Sí, a favor.
0: Ho deixem aquí, les cançons de la Bressola. 50 anys, un discarro que han produït a quatre mans en Pep Saula i l'Arnau Grabulosa.
1: Tu creus que en un disc format per cançons... Mm. Tradicionals,
0: sí,
1: amb aquest repertori.
0: Ahà, repassem què hem punxat, a veure, és que sí, no sé per on vas. Saxeni, la Maig, Mamaduixa, Julien, la Maria Hein i aquesta que és la Mar Pujol.
1: Sí, tu creus
0: és
1: que...
0: És un bon repàs, és gairebé mig disc, això.
1: Sí, tens raó, però hi ha un grup.
0: No estàs contenta del tot, eh?
1: No, resulta que hi ha un grup que punxem tot sovint aquí al Nota de Veu,
0: mm-hmm,
1: que jo crec que una ocasió com aquesta...
0: On vols anar a parar,
1: Aina? No la deixarien passar pas mai. I, evidentment...
0: Estàs fent moltes voltes, eh?
1: Sí.
0: On vols acabar arribant?
1: No podem acomiadar aquest tema...
0: Atenció,
1: statement... Sense punxar...
0: Mm-hmm.
1: La Niña d'Urbanyà, interpretada...
0: Per les teves...
1: A l'Osa.

0: És fantàstica aquesta versió de la Nina d'Urbanyà de les Alosa, que per cert, Frank, t'he de dir que jo ja l'havia sentit en directe, aquesta cançó.
1: On? En un concert d'Alosa?
0: Fa ben bé 15 dies o una mica més, sí,
1: Festa Major de Sabadell.
0: Correcte.
1: La fan ja en els directes?
0: Sí, sí.
1: Uau.
0: Clar, és que jo que sóc aloser, saps? Jo estava allà al públic i es van posar a tocar aquesta cançó i vaig dir, escolta'm una cosa, aquesta cançó no està gravada, no?
1: I els queda com un guant, també.
0: I tant. I ara ho he entès tot?
1: Doncs jo crec que ja ho tindríem. Hem explotat molt aquest disc dels 50 anys de la Bressola, Xarxa d'Escoles de la Catalunya Nord. Recordeu que demà hi ha un concert d'això al Teatre Municipal de Girona a partir de les 7 de la tarda, hora ideal, que hi haurà els alumnes de la Bressola i també la majoria d'artistes, en Triquell, en Ferran Palau, la Maria Hein, la Maria, Marc Pujol, Vitara, en Julien Leone i... Mira, jo ara ho hagués tancat ja, però és que, clar, mira, segueixo mirant el llibret i no m'havies dit, Aina.
0: És que em guardo asos a la màniga.
1: Clar, una matinada fresca, la número 11 del disc de la Bressola.
0: Qui la canta? Qui la canta?
1: Que, per cert, si voleu el disc, el busqueu a l'Enderroc. Renaldo i Clara, tia.
0: Fixa't.
1: Marxem amb aquesta.
0: Quin disc més rodó, eh?
1: Increïble.
0: Espectacular.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
2: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
3: Què vols dir?
2: Mira, escolta'ls.
4: Gala, ets la millor.
3: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
5: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
5: Cada tarda, de dilluns a divendres.
3: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
2: Ui, que...
1: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
3: Wow, wow, what the fuck.
0: Ai, cat, nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
6: I tenim un número de telèfon que se'l sap tothom. Tot el camp és un clam. Tu te'l saps, Aina, aquest número de telèfon?
7: 677-50-61-53.
6: Ara, sense mirar la pantalla?
7: 677-50-61-53.
6: Llavors, jo faig una nota de veu en aquest telèfon i puc demanar la cançó que vulgui i la poseu a la ràdio.
7: El 677-50-61-53.
6: Que sí, senyora, deixi'm anar el braç, que ho hem entès. Puc demanar, per exemple, ara m'hi vindria molt de gust, Calgary 88 d'Antònia Font.
7: Sí, però l'has de demanar, eh?
6: He de fer nota de veu.
7: Sí. A veure, com ho faries, això?
6: Hola, sóc en Frank. Que em podríeu posar, sisplau, Calgary 88 d'Antònia Font? Perquè és una cançó que sempre entra bé.

0: M'encanta això de demanar una cançó a la ràdio al 6, 77, 50, 61, 53 i que te la posin. Prova, Aina, tu com ho faries?
1: Vinga, va, doncs jo busco el telèfon, 677 50 61 53 i gravo una nota de veu que diu...
0: Vas bé, és aquest telèfon, vas bé.
1: Bona tarda, notetes... Que te'n rius?
0: No, em fa gràcia. Bona tarda, notet. Em fa gràcia la teva entonació.
1: És fantàstica, la meva entonació.
0: No me n'enfoto, em fa gràcia.
1: D'acord. Bona tarda, notetes. Que em podríeu posar una cançó de les...
0: Perdó?
1: Escolta'm.
0: Què?
1: Em sembla molt fort, això.
0: Seria molt llarga, no, la nota de veu? Quan l'acabaries?
1: Ara l'acabo.
0: Val.
1: Que em podríeu posar una cançó de les al·lèrgiques al pol·len, que m'agrada molt.

0: Cada dia a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Orfeu és un heroi de la mitologia grega, és un músic i poeta excel·lent, capaç de persuadir a persones i bèsties amb la seva lira, i com tots els herois té una història molt tràgica, però la seva la trobo especialment bonica. Orfeu decideix baixar als inferns per recuperar la seva esposa Eurídice, mort als seus braços el dia del seu casament, i bueno, aconsegueix arribar a tenir una audiència amb els reis de l'inframont després d'un llarg camí per demanar-los que deixin que Eurídice torni amb ell al regne dels vius. I bueno, els déus, commocionats pels seus versos, hi accedeixen, però li imposen una condició: fins que no siguin fora dels inferns, Orfeu no es podrà girar per mirar-la durant el camí de tornada. La història no acaba bé, però la cançó recrea només aquest moment de l'audiència reial. És una cançó del meu disc debut, però això que escoltareu és una versió que hem gravat amb el Borja Penalba, que jo en soc un gran fan, i res, espero que us agradi molt.

0: Recte final de la primera hora del Nota de Veu d'ICAT, aquest programa on pots enviar notes i demanar cançons i també explicar el teu projecte, que és el que acaba de fer en Pol Orobitg, que ens canta Orfeu, que per cert, és del Vallès, en sí. Pol Orobitg.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu portes el marcador...
1: El recompte el porto actualitzadíssim. Sí, eh? Saps com anem?
0: Oh, quina ràbia, tanta eficiència. És que li demanes alguna cosa i ja la té a punt abans de que tu ho pensis.
1: No, és que saps què passa? Que en aquest cas, com que t'estic guanyant, m'agrada portar aquest recompte.
0: Ets la Xenoa i ets la Xenoa amb el Bada. Però endavant, si tu tries aquest rol a la vida, per tu.
1: Recordem que fem recompte de l'origen, o sigui, el poble d'on són els artistes emergents que punxem aquí al Nota de Veu.
0: I que hi ha una juguesca.
1: Exacte.
0: Que era un berenar, era un dinar? Ara no sé, era un algo.
1: Un àpat.
0: Un àpat.
1: Sí, veurem.
0: Sí. I jo vaig dir que guanyaria el Maresme.
1: Sí, tu vas amb el Maresme, jo vaig amb el Vallès Occidental, amb la meva terra.
0: I com anem?
1: Doncs de moment, Vallès Occidental 7... Maresme 3.
0: També et diré que tries tu els artistes i fas l'edició d'aquest espai dels emergents. Per sí. tant, ets part implicada.
1: M'estàs acusant d'escollir sí. els artistes que punxem sí. en funció del seu lloc?
0: Clarament. Vols doncs, un dinar gratis.
1: Doncs no és així.
0: No, eh?
1: Avui parlem del Pol Orobitg, que és vallesà i que està preparant el seu segon disc llarg, però mentrestant ha publicat l'EP Minimal, on revisita alguns dels temes del debut en clau acústica i amb diverses col·laboracions. En Pol diu que tenia ganes de gravar des de la senzillesa, sense tantes capes ni producció, només amb l'essencial, i de quin és aquest concepte de Minimal. I aquesta cançó que sentim és l'Orfeu.
0: Recorda que l'essencial és invisible als ulls.
1: Com deia el Petit Príncep.
0: Exacte, és una de les coses que vaig aprendre llegint-me el llibre i anant a veure l'obra de teatre 3 vegades seguides.
1: Com que seguides?
0: Sí, hi va haver un Nadal que la vam anar a veure, un altre Nadal que la vam anar a veure i un altre Nadal que la vam anar a veure.
1: I a qui has vist fent els papers? Per exemple, has vist la Mariona Escoda fent de Rosa?
0: No, diria que era l'Helena Gadel.
1: Ah, mira.
0: Diria que els tres que vam fer eren els mateixos. L'Aviador era l'Àngel Llàcer.
1: Ah, sí.
0: Em sembla que anava per aquí.
1: En Manu Guix, també.
0: Exacte. Va, per rematar l'hora ja del tot, trinxats que venen del Berguedà?
1: Doncs sí, de Berga, concretament. Ells, la seva descripció és: som un grup de Berga que canta 0% en espanyol.
0: Val, és una descripció i és ben vàlida.
1: Exacte, i la cançó que punxem avui és Les parets del Vinyer.
0: Doncs mira, t'he de reconèixer que me n'havien parlat ja de trinxats. Tenen una connexió molinenca amb gent que m'estimo jo molt de Molins de Rei. Per tant, em sembla el grup ideal per tancar la primera hora del Nota de Veu d'aquest dijous 24 de setembre. Sisplau, ja que hi sou, endavant trinxats.
2: Els Trinxats som un grup de Berga que fem rock folk amb la presència de l'acordió diatònic com a element que ens singularitza especialment. Vam néixer el 2020 com a grup de versions i més tard, el 2025, vam fer el pas cap a un grup de cançons pròpies amb la publicació del nostre primer disc que es diu L'últim que tanqui la porta. Després d'això, ja aquest any 2026, a l'abril, vam publicar un EP dedicat a Jordi Cussà, un escriptor i poeta berguedà, en el qual li hem dedicat doncs, tres poemes seus que vam musicar. Nosaltres fem música per transmetre missatges i entenem que la música és, entre altres coses, una eina útil per fomentar la consciència crítica i l'emancipació nacional, i és per això que les nostres lletres també tenen una forta càrrega política. D'entre elles, potser destacaríem Els parets del Vinyer, que fa una reivindicació de l'ús de la llengua catalana i de la identitat nacional dels països catalans, i és la que vam presentar com a avançament el 2025 del nostre primer disc i que vam dur a terme en col·laboració amb Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural.

0: Bona tarda, són les 6 en punt. Seguim a ICAT, no hem pas canviat d'emissora, obrint la segona hora del Nota de Veu. Estem ready, ho tenim tot a punt. A l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic del programa. I aquí al meu costat, en Pau Guillemet, com cada tarda, a punt per fer el seu ja clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Bona tarda, Frank. Bones paraules i voluntat d'entesa en la visita del president xinès a la Casa Blanca, on ha estat rebut amb tots els honors. En el seu discurs, Xi Jinping ha destacat la necessitat de treballar per a un futur millor, amb més diàleg i més cooperació. Ha donat la benvinguda a les empreses nord-americanes que vulguin invertir al seu país i ha dit que les xineses que ho facin als Estats Units siguin tractades amb justícia. Xi, que es diu així, Xi Jinping, ha remarcat la necessitat de coexistir pacíficament i s'ha mostrat predisposat a avançar en tots els camps. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de la ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Dos anys després d'eliminar les lectures obligatòries de les assignatures comunes de batxillerat, Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura. Una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. També s'obligarà a tots els centres a potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I ara, les notícies d'àmbit cultural.
0: Si sou audiència de Pedra Picada, ja sabreu que les notícies, aquesta mirada a l'actualitat, la fa cada tarda l'Aina Ostrell, que ha decidit esborrar-se, l'Aina, en aquesta hora. Sort n'hem tingut d'en Pau Guillemet, que ha arribat atent i a punt per entrar en directe. Pau, com t'hi has trobat fent les notícies?
2: De puta mare.
0: Sí, eh?
2: M'agrada. Soc home de ràdio i m'agrada parlar per la ràdio i fer de telenoticioso, d'aquestes de veu de locutor, m'agrada força.
0: Has aplicat el pla de lectura al cim del butlletí.
2: Què vols dir?
0: Això, que has llegit el butlletí, que molt bé. Va,
2: anem, correcte, ja t'entens.
0: Anem a les més disteses.
2: Va,
0: comencem explicant que els nous guanyadors del Sona Nou són els usonencs Pla Moguda.
1: Sí, perquè el Premi Sona Nou permetrà al grup enregistrar un disc i un videoclip, signar un contracte discogràfic i girar per alguns dels festivals més importants del país, com l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic o la FIM de Vilaseca. Les segones classificades van ser les barcelonines Beni Dolores, que no només van recollir el segon guardó, sinó que també van rebre el Premi Cases de la Música gràcies al seu punk rock reivindicatiu i desenfadat. I en tercera posició van quedar els ballesans Orella 2.
0: Doncs guaita, no ens movem pas del Vallès, perquè a Terrassa comença el Festival Terrassa Noves Tendències. És el TNT.
2: Sí, el TNT. I hi ha un text d'això?
0: Sí.
2: Jo no l'estic veient.
0: El TNT, que és el Festival d'Arts Vives
2: perdó,
0: i Nous Aina. Formats. Hi haurà 18 espectacles.
2: Ostres. Perdó.
0: Oi que n'hi haurà 18 espectacles?
2: Sí, el TNT és, hi haurà 18 espectacles i és el Festival d'Arts Vives i Nous Formats. I d'aquests 18 espectacles, 6, Frank i Aina, seran gratuïts i al carrer.
0: Molt bé, i reblem el clau amb l'actor Oriol Pla, guanyador del Premi Nacional de Teatre per l'espectacle Gola.
2: Has anat assaborint aquest titular a poc
0: sí,
2: a poc, perquè la meva pàgina l'havia
0: no
2: perdut. Un espectacle, aquest Gola, no, estic geminant i no toca, un espectacle que a través de la figura del pallasso explora temes com el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Si us vau perdre Gola, tindreu una nova oportunitat per anar-la a veure, perquè el 21 d'octubre aterra a la Sala Beckett de Barcelona.

De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Hey! Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Plaça de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
4: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
5: Què vols dir?
4: Mira, escolta'ls.
6: Gala, ets la millor.
5: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
7: Obrim el piset compartit de Catalunya.
4: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
7: Cada tarda, de dilluns a divendres.
5: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
8: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
4: I ara ho pots fer com... sexy.
9: Tinc els meus límits, Alberto.
10: Ui, que...
11: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
5: Wow, wow, what the fuck?
0: De 5 a 7, ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: camí d'un quart de set, segona nota de... segona hora del nota de veu, que té unes quantes notes. Boníssim, primera nota, segona nota, eh?
1: Sí, sí.
2: A veure, avui és un dia complicat, és un dia d'aquells que s'ha de remar i molt, perquè ahir a la nit l'Aina i jo vam fer la presentació de la gala final del Sona Nou 2026. Llavors, avui és un dia que notes que potser l'energia no va tan a raig com en alguna altra ocasió.
1: És ciència, s'ha dormit poc, per tant, es ve cansat.
2: I s'està aquí defensant la nau, però hi pot haver vegades algun tipus de patinada.
1: Això, i que en Pau no ens ha portat berenar, i per tant...
2: No farem més patinades de les que ha fet en Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino, fent el butlletí de notícies.
3: Perdoni, escolti, no ho he fet tan malament, que el PC aquest... Jo sóc de Mac, a mi el PC no me'l posis. I el Mac no, i el PC no el remeno.
2: De sobte tallant la Cati, no? El 3Cat Info. Ah, no, és que m'han posat un PC i jo sóc de Mac.
3: Això surt a Cati, també?
2: No, és conya. Perquè t'imagina.
3: Llavors sí que he fet el ridícul.
2: O algú al 324 dient, és que clar, jo sóc de Mac, jo sóc de Mac.
3: T'imagines aquesta excusa?
2: Ets un mem amb potes, eh?
3: No, però és veritat que el PC no m'hi... O sigui, el botó de passar pàgina estava apretant el botó que no era, llavors per això m'he quedat en blanc, perquè no veia la següent informació.
2: T'has quedat en gris, perquè jo de cua d'ull veia tota la teva pantalla en gris i dic, aquí s'ha de fer temps i paladejar les paraules.
3: Però l'Aina Ostrell ha vingut sol·lícita a arreglar la pàgina.
1: De cop hagut... informàtica, jo.
3: Sí, de cop he pogut baixar.
2: A veure, en Pau Guillemet ve cada dijous a parlar de música, de tot, de qüestions que tenim aquí flotant a l'escena, i hem arrencat amb fusta d'artista de la gent de Remei de Calafresca perquè pensàvem, nosaltres tres, fa 7 dies, érem a Vic, al Mercat de Música Viva, i tot va molt ràpid. I aquesta setmana amb l'Aina no hem tingut ni un moment, però ni un, per fer com ressaca de Vic, de què hi hem vist, de què ens ha agradat, de quins noms creiem que estan per allà surant. Llavors, no hi ha hagut manera de fer-ho i hem hagut d'esperar a que tornis tu de Vic per asseure'ns i per, no, com acabar d'aterrar-ho tot plegat.
1: És així, que fort que hagi passat una setmana, en costa de creure, eh?
2: Clar, és que dèiem, l'inici de temporada és mig boig, perquè ets a Vic i al cap d'una setmana ja ha passat la final del Sona Nou.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I anem d'un lloc a l'altre.
3: I ara estem en plena Mercè.
2: Sí, clar, Mercè i Santa Tecla, Tarragona.
3: I Santa Tecla, tens raó.
1: I tardor.
2: Sí que, a més, avui, quan acabem el programa amb les peticions dels oients, ens ha arribat una nota de veu guapíssima d'un noi tarragoní que ens demanava l'Amparito Roca i això per celebrar
1: Santa... L'han estallat, que ha fet la versió.
2: Oi que sí? Per celebrar Santa Tecla.
3: Doncs jo encara estic mastegant una mica tot el que hi havia a Vic, i concretament està bé parlar de... A mi ja sabeu que m'agrada parlar de propostes una mica més incipients o noves, i allà a Vic passen moltes coses.
2: Què passa?
3: Ha...
2: Vas d'underground una miqueta o no? O vas d'especialet?
3: Una mica el meu...
2: Vas d'indi.
3: El meu ADN, no? No, però és veritat que a dintre de Vic hi ha molta gent també tocant al carrer, i després hi ha les Adoberies, que és aquest festival que munten la gent de La Clota, el col·lectiu La Clota, que enguany era en un altre lloc, perquè a les Adoberies habituals ja han descobert unes pedres, unes coses, estan fent uns tancats allà i han fet un altre lloc, que no estava gens malament perquè era un lloc transitable al carrer, diguéssim.
2: Totalment.
3: Era un espectacle més de carrer. I allà hi van passar algunes coses interessants i he portat una selecció d'algunes coses que m'han cridat l'atenció. La primera és molt llampant, trobo que és molt, molt important d'ensenyar-la. És un grup de dos menors d'edat que no tenen xarxes socials, perquè són menors d'edat. No, jo crec que tenen edat de tenir-la, però simplement no juguen al joc aquest de les xarxes, que ho trobo molt bé per ser una persona jove i vulguer anar per aquí. Tenen Bandcamp.
2: Clar,
3: tenen
2: Bandcamp.
3: I es diuen Pasqual i Valentí. Són dos germans, i la veritat, haig de dir que no els vaig sentir en directe, o sigui, em va sortir un reels d'un fotògraf que es diu Carles, en Bus Carles, que els havia gravat, perquè ella ho grava tot, i quan ho vaig veure vaig quedar esma perdut. Vull que escolteu aquesta cançó, que diria que és la primera vegada que sona per la ràdio, que es diu Cor de Tomàquet. El grup es diu O Fantasmal.

De reull veig el metge que ve cap a mi. Tan sols en veure'm la pipa li rellisca. Revisa llibres i enciclopèdies exhaustivament i em diu que no pateixi i

0: Pau, ens està flipant aquesta descoberta que vas caçar al vol a Vic. Oh, fantasmal, cantant corda a tomàquet. Guapíssim.
1: Esteu flipant, no?
0: És molt xulo, això.
1: Sí, són en Pasqual i en Valentí. Bé, deixem que es presentin ells, que ens han fet una nota de veu.
2: Hola, som O Fantasmal, un duo de guitarra, bateria i veu format per jo, el Pasqual, i el meu germà Valentí. I ara sentireu Cor de tomàquet, la primera cançó que vam fer, i que és una cançó que parla d'una persona a la qual li llencen un tomàquet al cor i explica la seva història. Si la volguéssiu tornar a sentir després, la trobareu al nostre bandcamp de O Fantasmal, si busqueu bé. Que us agradi!
1: Doncs ja l'hem sentida i la podem tornar a dir que havíem de posar la nota abans, però bé, l'hem posat després. Escolteu, en Pasqual i en Valentí, dos germans, si els busqueu a xarxes, no els trobareu. Si busqueu aquests reels de... si busqueu els reels... ara faig publicitat en Buscar-les, per què no? @buscar-les. Hi ha uns reels que surten ells dos, O Fantasmal, tocant aquesta cançó. Ho dic perquè si poseu imatges, això que esteu sentint, us ha flipat el que sentiu.
0: Vols dir que
1: si
0: millorarà l'experiència?
1: Molt, perquè són dos nois... Jo m'atreviria a dir que no s'afaiten encara.
0: Són barbamecs?
1: Són joves. Vull dir que són prou joves. I a mi em fascina... pensar com aquesta música està sortint del cap d'aquests dos bailets. És a dir, realment, els adolescents són uns éssers insondables. És a dir, com pot ser que d'un cap d'una persona de 16 o 17 anys o 18...
0: que hauria d'estar fregida de TikToks tot el dia...
1: surti tota aquesta meravella. I a més, no puc parar, guitarra, veu i bateria. No hi ha baix... i com ho fan anar tot, perquè Sony superplay, superric, no? No sé.
0: Seguint, no?, l'estela de White Stripes, de Calavento, de Valius...
1: Increïble.
0: És un format nostratge.
1: Una força, tio.
0: La neu escampa.
1: Una força increïble, jo trobo... I, bé, els heu de seguir la pista. Haig de dir que l'única pista que direm és que sons pares, tots dos són músics.
0: Val.
1: I no sé, no diré qui són perquè no n'hem parlat d'això. Llavors no voldria ara que diguin no ens agrada que diguis que som els fills de tal o poder els... No sé, per tant, ho podem deixar per un altre dia o qui vulgui investigar-ho. Els cognoms són coneguts. Qui sigui del món de la música sabrà trobar-los.
3: O Fantasmal.
1: O Fantasmal, la primera proposta. Seguim a les adoberies amb la següent proposta.

0: molt bé, també, petit ibèric, en Pau Guillemet, en Guillemino, que ens ve a veure cada dijous i que avui està aterrant algunes propostes xules que va poder gratar a Vic, que l'Aina i jo, com que el dia a dia l'actualitat se'ns menja, no ens hi havíem pogut aturar. I com de bé ens estàs fent ara mateix?
1: Petit ibèric és una proposta, realment no sé qui hi ha darrere, sé que hi ha una persona, sembla que és un noi. A mi ha sortit Instagram diverses vegades, crec que l'he seguit i el tinc allà. Em va flipar molt els arts que fa les portades. Em va entrar bastant pels arts. Perquè
0: per la cosa visual.
1: Sí, per la cosa visual. Vull dir, és com... Feia una espècie de bootlegs o de memes així, amb, no sé, ara no sé dir-ho bé, però com bootlegejant portades dels Pets, saps? De CDs dels Pets, de, no sé si el Menja Avellanes o un d'aquests... Vull dir, estic dient fatal, però alguna cosa feia així.
0: Em sembla que Menja Avellanes era el disc Fruits Secs.
1: Doncs el Fruits Secs, perdó. Crec que bootlegejava aquestes imatges i fotia... Vull dir, creava l'atenció. I després el disc aquest que estem sentint és un disc de...
0: Disc Fruits Secs.
1: Doncs de Fruits Secs, perdó. Crec que bootlegejava aquestes imatges i fotia... Vull dir, creava l'atenció. I després el disc aquest que estem sentint és un disc de... que es diu Agost, que és del 2025. Que té...
0: Agost, eh? Com el dels Pets, també.
1: Ah, exacte. Anava per aquí la cosa, veus?
0: Val. I llavors... Té una fixació petit ibèric amb els Pets.
2: Amb els Pets.
0: Segurament. Com tanta altra gent a Catalunya, val a dir.
1: I són 17 cançons, déu-n'hi-do.
2: Sí. Uau.
1: Molt aquest rotllo de cançons curtetes, cançons com, no, skits, aquests com interludis, coses així. I llavors això que hem sentit és una col·laboració amb la Uineta. I té col·labos també amb la Neixa, que és una reina també del món del twerk i del reggaeton en català.
0: I tant.
1: Un tal Nasty Dalsy, que m'agradaria molt saludar, perquè o sigui, Nasty Dalsy és allò, sí, la medicina dels nens petits.
0: Els que tenim canalla que sabem de què parlem.
2: Un gasta, sí, sí,
0: sí.
1: I després un altre col·labo amb l'Adelaida, que és la Adelaida Antúnez, que és una tia que fa música electrònica experimental, que també és filla, bueno, és filla del Marcelí Antúnez, que és un artista plàstic català molt important.
0: Avui estàs molt rotllo arbre genealògic,
2: sí, sí,
0: eh? Buscant aquí fills i filles, eh?
1: Una mica nepo, no, però no hi ha nepositat. Jo no hi veig nepositat aquí, de cap tipus. Bueno, Petit Ibèric estava també a les adoberies i crec que és una proposta molt xula per descobrir. Té molta música. També és veritat que està passant que amb aquestes dues propostes són gent que xarxes són una mica esquius, que no acaben de...
0: Però potser això és l'efecte pèndol, de ens hem passat tant, amb tanta presència, sí, a xarxes, que ara de sobte arriba una altra lleva d'artistes que diuen, uf, quin pal, quina mandra,
2: no
0: vull exposar-me tant.
1: Per exemple, el Fantasmal, i hem dit, no tenen xarxes, només Bandcamp, els haurà de buscar allà. Petit Ibèric sí que té xarxes, però estava buscant per referenciar un altre grup que van tocar d'oberies... I no he sigut capaç, o sigui, sí que tenia Instagram, però, per exemple, buscava cançons, no he sigut capaç de trobar cançons gravades seves. És un duo que es diu Kiu.
2: Kiu.
0: Sí,
2: Kiu,
0: ja sé qui és. És la germana d'en Jimmy, de Dan Peralbo i el Comboi.
2: Ah,
0: germana.
2: Sí.
0: És la Kiu.
2: Mira, vale, avui tot queda en família,
0: la
2: eh?
0: La Kiu, sí, vale, sí, sí, perquè n'he parlat amb en Jimmy, d'això.
1: I és la teclista d'un altre grup, que no sé si és Muniats o un grup d'aquests.
0: Pot ser, ja.

0: Estem escoltant Diccionari 1993 o Diccionari 93, un track de Rodin o Rodin.
1: És a dir, dels creadors d'estiu 1993, exacte, arriba Diccionari 1993. Sí.
0: És un artista que, mira, ja el coneixia, però avui me l'he trobat també buscant el cartell de Duveries, va tocar-hi també aquest cap de setmana passat, i va fer, bueno, com dèiem, l'espai de Duveries és molt xulo, i realment els vídeos que es veia Rodin allà tocant, doncs era guai, perquè podies com passejar-te per sobre com una espècie de barana, que hi havia com una espècie de mur, i bueno, era bastant xulo. I ell és especialment un tio que li agrada fer espectacle i show.
1: És performàtic.
0: Sí, ficar-se pel mig del públic, saltar, fer totes aquestes coses. Ell té arrels àrabs i occitanes a la vegada. Tenia altres grups. Llavors, per què l'he posat? Perquè el tio va penjar una cosa a Insta la setmana passada, molt completament es pot explicar perfectament perquè ho va explicar ell, que és que diu... Ell venia a tocar Duveries, però a més havia presentat un pitch d'aquests de Speed Meeting al Mercat de Vic. Mm-hmm. Llavors en el seu post deia, guita, vaig fer aquest pitch, aquest vídeo explicant qui era per fer un Speed Meeting, però no va ser acceptat. No vaig entrar finalment en la tria.
1: I va presentar candidatura.
0: Sí, va presentar una candidatura i diu, no vaig entrar. Diu, però igualment us el comparteixo aquí. Llavors jo he vist el pitch i clar, m'ha anat molt bé perquè m'ho he posat molt al dia
2: de Rodin. Clar.
0: Ho he entès tot. I realment val molt la pena que ho mireu perquè explica que ell havia estat amb altres grups abans, que ha fet molts concerts, és un gran professional i que després va començar a fer aquesta proposta pròpia i va establir una connexió xula que va girar, diguéssim, cap al món de l'occità i la connexió, diguéssim, amb la llengua catalana. I aleshores ara canta, fa moltes coses en català i en occità barrejat i amb sonoritats molt urban trap, drill, així aquest rotllo, i amb aquestes arrels àrabs que té ell, que explica que té. I aquesta és la cançó que estem escoltant. I també està establert una connexió curiosa a Mallorca-Marsella. No sé si... Vull dir, destaco que és un tio molt treballador, que ha fet moltes coses i que realment en entorn de mercat... Jo l'hagués acceptat el pitch, pobre noi.
1: Ja, doncs tota la raó. Sí.
0: Perquè realment...
1: Ara suposo que tenien més oferta que no pas espai per col·locar la proposta.
0: Vull destacar això, que realment al món de la música i en un entorn com el mercat hi ha molta gent que ve a treballar, que s'ho curra molt, que fa molta feina i que explica molt bé el que fa, i aquest és un exemple claríssim d'un tio que idea, que crea, llavors veu la connexió de l'occità, el català, Mallorca, Marsella, vull dir que té com tot el seu discurs propi i em sembla molt interessant.
1: Una proposta com currada, elaborada, la d'en Rodin, que s'afegeix a Petit Ibèric, que s'afegeix a O Fantasmal, que són algunes de les propostes que ens està rescatant avui en Pau. Ens en queda una, de moment estàs fent bingo, ens està entrant tot bé, tio.
2: Sí. És que mola molt també recuperar aquest concepte de mercat, no? O sigui, que al final hi passen moltes coses i molts artistes que tenen projectes doncs, molt diferents, cadascú el seu, i que mola molt destacar-los aquí també.
1: 100%, i el que dèiem, que tot va tan ràpid que sembla que ja foti mesos.
2: Clar.
1: I és que no fa ni una setmana encara.
0: Per exemple, hi ha coses xules que ja n'hem parlat aquí de l'Aranà, per exemple, parlat força.
2: Estan a punt de treure disc, eh?
0: Exacte. I llavors, en el mercat passen coses que realment diria, a veure si no m'equivoco, vosaltres podeu saber millor, si no ets professional no pots veure els showcases que es fan al matí.
1: Totalment. N'hi ha que són només per professionals.
0: Jo crec que un showcase, a mi un showcase al matí m'entra superbé.
1: A mi també.
0: A les 12, a un quart d'una, a l'Aranà, tocaven el divendres a un quart d'una.
1: A mi et diré que més d'hora i tot.
0: També, eh?
1: A les 10, a les 11.
0: Esmorzar de forquilla amb un concert.
1: No, però tu arribes a l'Atlàntida a les 9 del matí.
0: Home,
1: fas un cafè, fas un entrepanet...
2: És brutal.
1: I tu a les 10
2: ja
1: estàs...
2: O sigui, que el teu plan del dia sigui aquest.
1: Ah, ja estàs operatiu.
0: Parla un vocalista cantant. No, cantar a les 10 tampoc és el millor del món, eh?
2: No, clar.
0: Estàs una mica... No estàs tan on fire com tu després de la teva bull i botifarra negra.
2: Clar, això és veritat, això és veritat.
0: No estàs igual.
2: Però també és veritat que al mercat també passa que hi ha tantes coses que és impossible seguir-ho tot. Per tant, també mola molt, Pau, que ens destaquis aquestes propostes perquè així els hi posem l'orella.
0: Acabem amb la Irene Reig, saxofonista,

0: que trobo que és... Bueno, a mi m'agrada molt el jazz, com a tothom, suposo, però a vegades no tens com... No hi dediques prou temps a escoltar jazz, i realment és una cosa que entra molt bé, però t'hi has de... Com que tenim tots aquest dèficit d'atenció i aquesta cosa, a vegades ens costa el jazz, per instrumental, perquè l'evolució pot ser lenta, no sé què, però aquesta cançó... ella va tocar al Mercat de Vic, al Mercat, pròpiament, diria, si no m'equivoco, o no sé si adobaries que era el Mercat de Vic.
1: Jo diria que sí.
0: Sí, i crec que era un showcase, o no sé si era un showcase a pagament, o un... Ara, no ho sé exactament, però és igual, vull acabar amb ella, perquè aquesta cançó trobo que entra molt bé ara dijous. Es diu, la cançó descriu bastant el meu estat actual, felicitat continguda.
1: Doncs et sembla bé si marxem amb la Irene Reig?
0: Relaxeu-vos amb Irene Reig, felicitat.
1: Gràcies,
0: continguda,
1: Pau.
0: Nota de veu.
1: Guaita-la ara, ara podries fer el butlletí així el pròxim dia.
0: Un altre butlletí, si us plau, tira'm el que me'l faig ara mateix.
2: Com li agrada al Pau fer el butlletí.
1: Sí, però ha derivat cap a l'Oquendo de sobte.
0: O ASMR. Vols que obri una bossa de patates?
1: No cal, Pau, gràcies.
0: De res.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Hola, gent del Nota de Veu. Soc la Gemma, del col·lectiu Arpegi. I us voldríem convidar aquest dissabte a la plaça de la Biblioteca de Sant Celoni a que celebreu amb nosaltres el 5è aniversari del projecte. Ja fa 5 anys que estem programant música en directe, fem els mercats musicals i aquest any volem que sigui molt, molt especial. Hem convidat grups que ens han acompanyat al llarg d'aquests anys i també tenim una sorpresa, la nova proposta musical de Valtònic, que es diuen Jazz Tònics i que és la gran novetat d'aquest any. Ens acompanyen també els Perifèria, que van ser el primer grup que van programar, les Pimpilim Pussis, que van fer una actuació memorable, Alison Darwin, també, els Rocco Banana, i res, que us esperem. Recordeu, és a partir de les 6, a la plaça de la Biblioteca i de Franc. Us hi esperem.
1: Li ha faltat dir, Aina, a la Gemma, que és estupenda, de Franc, Lluís Giró, lol. És guapíssim aquest planarro que hi ha per aquest cap de setmana a la plaça de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Això passarà dissabte, demà passat, 26 de setembre. Concerts a partir de 6:45. A les 6 ja hi haurà moguda, que hi ha paradetes de discos, merchant, hi ha barra, evidentment, i amb un munt de concerts, i mola molt, que arriben a la 5a edició del Mercat Musical de Sant Celoni, la gent de l'Arpegi, i s'han currat una mena de melting pot de recuperar com traces de les edicions anteriors, que si Perifèria, perquè va ser el primer grup que va actuar al primer mercat el 2021, que si les Pimpilim Pussis, perquè van tancar de fet aquella primera edició, que si Alison Darwin, perquè hi va ser el 2022, que si Rocco Banana, que són aquests que canten, que hi van ser el 2024, amb Remei de Cala Fresca, que va ser èpic allò, va ser espaterrant, i, atenció, la gran novetat, presentació del nou projecte del raper Valtònic. Val, que tothom el coneix.
2: Bona, boníssim, i tant.
1: Doncs Valtònic està preparant un grup que es dirà Jazz Tònics. Sabem que hi ha, per exemple, en Mau Boada d'Esperit.
2: Apa.
1: Però poques pistes més en tenim. Per tant, si ho voleu descobrir, demà passat, dissabte 26 de setembre, plaça de la Biblioteca de Sant Celoni, gratuït, a partir de les 6 de la tarda.
2: No t'ho perdràs, oi que no?
1: No m'ho perdré, perquè és que no t'ho pots perdre. Mira, encara recordo aquell tancament de l'edició del 2021 amb les Pimpilim Pussis.

desaltación. Soy

Hola, oients de Nota de Veu, com esteu? Soc la Jules i estic supercontenta perquè acabo de treure una cançó nova anomenada Una Més. Tracta una mica sobre voler allargar les nits d'estiu i voler que, per molt que ens fem grans i cada cop sigui més difícil coincidir, que els costums amb els amics de sempre no canviïn. Llavors, ara que s'acaba l'estiu, no, he volgut allargar-lo una mica més amb aquesta cançó. Espero que us agradi moltíssim, que en certa manera us allargui l'estiu a vosaltres. I això, i que us agradi molt, ens veiem molt i molt aviat.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
1: Jo la total, som els nostres amics de sa terra.
0: 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu. Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
3: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
0: Divendres, ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT. Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53. S'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Cada veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Molt bona tarda per tothom. Aviam, a principi de temporada vau dir que em va semblar escoltar que plegàvem Papet i Marieta. És un grup que bueno, no se'n sent gaire, però és bastant xulo. I per honorar-los, sí, perquè a mi em feia un gràcia i no els he pogut gaudir en directe, volia demanar una cançó que he vist que potser és de les últimes que han fet, que es diu La placeta de les iaies. Que la gaudiu. Bona tarda, adeu.
3: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts a cantar i ballar.

Bona tarda, notes. Avui és Santa Tecla i la cançó més famosa de Tarragona és l'Emperito Roca. L'han estallat i tenen l'Oman, n'han tret una versió molt xula. Així que si la poseu, l'escoltarem. Vinga, visca Santa Tecla.

0: Escolta, Sicar. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a Independents. Avui diuen que és festa en una població de les moltes que hi ha a Catalunya, que és Barcelona. Però nosaltres aquí estem fent programa per tota Catalunya i contentíssims a més avui a tenir un equip especial fent el programa, que és lleugerament diferent, perquè tenim a la Conchi Vecino avui a la taula de so, la producció de l'Omar Barón, això sí que no canvia, i els que us parlarem, el David Talleda i jo. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs a Barcelona sí, a Barcelona és festa, alguns treballem, però em sembla que Granollers no és festa.
3: No.
2: I els que han respost que no, doncs, són els convidats que tenim avui. Dos dels quatre components d'aquesta banda de Granollers que es diuen Sabana i que d'aquí poques hores trauran el que és el seu tercer disc d'estudi, Cau la borsa i no entenc res. Un títol que ja direm que ens l'expliquen una mica, però vaja, nosaltres quan cau la borsa tampoc no entenem res, eh?
3: És complicat.
2: Si serveix de consol.
1: Bé, diuen que Barcelona és bona si la borsa sona, no? Pues, ells cau la borsa i no entenc res. És el tercer disc d'aquest quartet de Granollers que avui ens visiten i que ens fa molta il·lusió, doncs, escoltar el disc Cançó, Cançó amb vosaltres. Pensem que aquest és un exercici interessant perquè els grups invertiu molt de temps i diners també, a vegades, en fer discos, i llavors acaba sonant una cançó o una i mitja, no? Sí. I dius, ostres, no, que aquesta gent ha fet un disc, no? I que suposo que l'heu pensat com un ordre, que comenci i acabi, no? I això ho podrem comprovar avui.
2: Roger García, sí. Perquè no els hem presentat, i el Jaume Montfulleda, són els dos que han vingut. Falten el Toni Miralles, que em sembla que és bomber i no ha pogut venir.
3: Correctament.
2: I la Laia Vera, que és la baixista, pot ser?
3: Exacte.
2: Molt bé. Doncs mira, has dit abans que un disc costa molt de fer. I 4 anys. 4 anys enterrat a fer aquest disc.
1: Sí, sí, doncs escolta, després de 4 anys d'esforç, què menys que dedicar-los una estona i escoltar les cançons una a una i recordar, i ho anirem fent durant el programa, que hi ha un concert de presentació, oi? A Granollers mateix, a la 9B1, el 17 d'octubre. Si el que esteu escoltant o el que escoltareu ara us agrada, que sapigueu que el 17 d'octubre, 9B1 a Granollers, aquesta gent que avui ens acompanya aquí a l'Independents i Cat Sabana per presentar-nos Cau la borsa i no entenc res.
2: Sí, doncs mira, obrim ja la finestra i des d'allà veiem bones vistes.

0: Doncs aquesta és la cançó que inaugura aquest tercer disc de Savana, Bones Vistes, una cançó que està amb re, no? Acord de re.
1: Correcte.
0: Re major. Ho dic perquè aquí a les lletres heu posat...
1: Sí, el Toni té la mania de posar...
0: No, no, no, això està bé, perquè, escolta, si hi ha algú...
2: si algú la vol tocar, pues està convidat.
0: Ja ho saben. Aquesta és la primera cançó, i aquí hi ha un moment que dieu és difícil distingir la veritat de la mentida. Jo diria que igual cada vegada costa més, no? Distingir. Ens han mentit sempre, no? Però que ara potser encara resulta més difícil esbrinar quina és la veritat.
1: Exacte. Sí, teníem clar que aquesta era la primera cançó perquè presenta una mica els diferents elements que aniran sortint al llarg del disc, que no creiem que sigui conceptual, però que d'alguna manera, com que està fet en un període de temps concret, sí que respon a una mateixa situació i a un mateix moment vital. Llavors, tant els grisos que comenta, no?, com la veritat, la mentida, posa una mica el taulí de joc de, del que vindrà a ser un disc que és bastant observatiu, bastant descriptiu i que parteix una mica de la incomprensió, no? Cau la borsa i no entenc res, doncs és aquesta incomprensió de, bueno, d'explicar una mica el que ve i concretament de transmetre-ho a través de les cançons.
3: Bé, ara potser encara no ho entenem, no res, però no ho entenem tot encara, però ja ho anirem entenent.
1: Sí, sí, arribarà.
3: Perquè ve la segona. Jo també, alguna vegada.

0: Heu dit que no és un disc conceptual, però gairebé. Jo no sé si és un disc, en tot cas, veient els títols, escoltant les lletres de les cançons, que és dualitat, no?
1: Sí.
0: Sembla que vagi una mica per aquí, no? Com els dos costats que té la vida, que de vegades ploro, de vegades ric, de vegades fa sol, de vegades plou, no?
1: És això, és una mica com deia el Jaume, que intentem descriure les coses com són, que passen coses bones, que passen coses dolentes, o que passen simplement coses, que no tot és blanc i negre, sinó que hi ha tot un matís de grisos que nosaltres intentem tocar a les nostres cançons, i ja està, és això.
2: Mm-hmm. Sí. Hi ha maneres, moltes maneres d'enregistrar un disc. Hi ha algunes maneres que són tan particulars que ja donen nom gairebé un estil, i és això del bedroom pop. No sé si no us he dit a parlar, oi? Ho dic perquè vosaltres... hi ha una part important que s'ha fet així, en una habitació, o què? Sí. Expliqueu-nos com s'ha fet aquest disc, perquè sé que hi ha una part enregistrada en uns estudis, diríem, més convencionals, però també hi ha una part casolana, no?
3: Sí, o sigui, l'única part enregistrada en estudi de debò són les bateries, per una qüestió logística. Tota la resta...
2: Els veïns ho agrairan.
3: Sí, això també. Tota la resta és a l'habitació on acostumem a assajar, que és a casa de l'àvia del Toni, del cantant. Llavors tenim aquella habitació per nosaltres i ens venia de gust poder llançar-nos a l'aventura de gravar amb tota la calma del món, que també doncs, això té els seus problemes i ens ha comportat dificultats, saber parar, saber quan ja està fet el disc. Però sí, o sigui, el fet d'haver-lo fet durant... Crec que l'enregistrament va durar 4-5 mesos, entre que les cançons s'anaven construint una mica sobre la marxa, que això també és una cosa nova, perquè normalment les tancàvem a l'assaig, doncs bé, es van anar construint, llavors sí, s'han fet a l'habitació aquestes cançons.
2: 4 o 5 mesos d'estudi tampoc us els podeu pagar,
3: no,
2: perquè és
3: no,
2: caríssim
3: no,
2: això.
3: No, també hi havia una qüestió econòmica.
1: De fet, fer això de gravar a casa és com una mica contraproduent, és un amor-odi, perquè tens tot el temps al món, i com més estona estàs en un estudi, més obsessiva pots tornar, saps? És una cosa de mai acaben les coses, sempre li pots donar mil voltes, i el fet de poder-li donar mil voltes fa que a vegades li donis mil més. I també, bueno, comentant això de les bateries, vam gravar bateries en un estudi,
2: sí, sí,
1: a l'estudi del Carlitos, el Carles Gallego, als Bucs de Granollers, i també el piano de cua. Hem tingut l'oportunitat de gravar un piano de cua que també, bueno, s'ha gravat a Can Masó, que ens van deixar el piano a cua, i tots els pianos que apareixen són, per tant, acústics.
4: Mm-hmm. M'imagino que l'àvia del Toni també devia estar contenta de veure el nen, no? Tan sovint.
3: Sí, i tant.
1: Això sempre.
2: Ai, les àvies. El teu cognom és la tercera cançó. No és...

0: Aquí es pot sentir el piano, aquest piano que abans mencionava en Roger. Escolta, seguint l'exemple dels millors cantautors, quins millors cantautors teniu vosaltres en ment? Home, moltes referències a Beatles, moltes referències a Lluís Gavaldà dels Pets, però no sé si el vostre espectre, diguem-ne, de cantautors s'amplia molt més. Que
1: sí,
0: que
1: aquí n'hi ha un de clar i de tancat, que es pot jugar al joc de no dir-ho, però també és divertit dir-ho, que és en Jorge Drexler, i que té una cançó que es diu Pongamos que hablo de Martínez, i llavors la pròpia cançó fa una mica la paròdia del teu cognom i de no dir el cognom de la persona de qui estàs parlant. Llavors, aquí seria Jorge Drexler. I per mi, personalment, crec que ho seria. Per Roger no ho sé, pel Toni, que és el compositor, no és en Jorge Drexler realment, sinó que és en Lluís Llach, i això ho té molt clar.
2: Sí. I jo he pensat en el Dylan, perquè el Dylan també té cançons, no?
3: També. El Dylan té aquest disc.
2: Que es diuen Sara, no sé què.
3: Aquest disc també té coses de Bob Dylan,
0: Bueno, hi ha un títol que s'hi sembla molt, que ja arribarem.
1: Ja arribarem.
2: Jo anava a dir que són composicions en el sentit clàssic de la composició, diríem, de cançó pop, perquè això sembla que quan ha arribat l'urban i tot plegat, fins i tot el mateix pop ha quedat tocat per aquesta manera de treballar. Llavors hi ha a vegades com un pop molt d'avantguarda, experimental i tal. No, aquí, escolta, Sabana, cançons com de tota la vida.
3: Pop clàssic.
2: Que jo penso que són les més difícils de fer, perquè això és en 2 minuts i mig, o 3.
0: Bueno, sempre diuen que la cançó pop perfecta no existeix, no? Perquè sempre m'imagino que l'autor diu, aquesta m'agrada molt, però vaig a veure si em puc fer alguna de millor, no?
2: No, però està bé, sí que hi ha aquest aire. Esteu d'acord, no?
1: Sí, no, estem totalment
2: d'acord. Composició clàssica.
3: Estàvem reflexionant.
1: El Toni és molt clàssic. El mètode que fem servir crec que és bastant clàssic, i és que ell arriba amb uns acords, unes lletres, i el local d'assaig és on es construeix tot a partir d'això. Sí que alhora és divertit que això entri en diàleg amb llenguatges potser més moderns que nosaltres són els que tenim en el nostre entorn, i que en aquest disc ens hem atrevit a explorar una miqueta, aniran apareixent, han sonat bastant sintetitzadors, que no és que siguin nous d'ara, ja fa molts anys que existeixen, no? Però sí que és pop clàssic, però alhora el llenguatge potser veu de diferents èpoques.
2: Totalment d'acord. Veus, el Toni ara, si estigués aquí, ens podria parlar de per què cremen els marges, no? I de sobte el bosc sencer, que s'hi situa la pròxima.
1: Sí, sí.

0: Normalment, de vegades, hi ha compositors que escriuen sobre coses que no experimenten, però en aquest cas, diguem-ne que aquesta cançó Cremen els marges i de sobte el bosc sencer, que l'ha escrit el Toni, que és bomber, doncs suposo que reflecteix una mica, no diré el seu dia a dia, perquè no ha de ser així el dia a dia, però vaja, hi ha èpoques molt terribles i aquí sí. Ho hem patit molt, no?
1: Sí, sí. O sigui, a nosaltres també ens agrada, bueno, en cas del Toni, que és qui escriu les lletres, jugar amb aquesta mena de sàtira a l'hora de fer les lletres de coses catastròfiques, però que en la música reflecteixi com, no com una cosa trista, sinó com una mica com el que fa el disc, que són cançons, bueno, són lletres a vegades catastròfiques o sobre coses sèries, com la borsa mateix, però agafades d'una manera molt més des de la, no des de la comèdia, però des del pop, no? Com aquest pop més clàssic que comentàveu, sí. I que no queden com tant de cançó trista, música trista, que tot està molt malament. O sigui, intentem jugar com amb aquestes coses catastròfiques i caòtiques i agafant-les des d'un altre punt de vista.
2: Perquè se m'acudeixen poques coses tan tristes com l'espectacle d'un bosc arrasat per el foc, sí, que jo n'he vist algun, boscos en els que jo havia passejat, diguem, i havia crescut, i de cop i volta és com que se't crema una part de la teva vida i és tristíssim.
1: Sí,
2: això
1: sí.
2: És una imatge... No sé, darrerament a Granollers no n'hi ha hagut gaires, no?, d'incendis, per
3: no,
2: sort.
3: No, Granollers no.
2: Que diríem,
3: no.
2: I la zona. Però, vaja, portem una època que déu-n'hi-do, eh?
3: Sí.
2: Cremen els marges i de sobte el bosc sencer, una altra de les cançons de Sabana. Seguim, no?
0: Seguim. Si encara hi ets.

0: El Toni és el que escriu les lletres, també potser és el que fa, no sé, la composició prèvia que després vosaltres desenvolupeu, no? En aquesta habitació o aquest estudi casolà de la seva àvia, però no sé si algunes d'aquestes cançons, em sembla que ja les tocau en directe abans de gravar-les, no? I per tant, no sé si algunes d'aquestes, diguem-ne, han anat evolucionant des de que les veu tocar damunt de l'escenari fins que les heu gravat.
1: Sí, sí. Aquesta no sé si és el cas, però clarament van evolucionant, i et diria que aquest és el disc on la proposta que porta el Toni ha acabat variant més. I en aquest cas recordo, sona una guitarreta per aquí que copia bàsicament una mica la frase de Here Comes the Sun.
2: Sí, ara ho estava pensant en això.
1: Que això ho vam afegir llavors a posteriori. I, bueno, són aquests detalls que van conformant-ho. Sí, sí, van evolucionant les cançons, i realment és que n'hi ha que fa, ara mateix no sé quants anys que toquem, però amb la tonteria, doncs...
0: Bueno, és que vosaltres veu començar molt joves, perquè sou del 2002, sí. Per tant, teniu entre 23 i 24 anys.
1: Exacte.
0: Però el primer disc el veu treure el 2021, per això,
3: sí,
0: no?
3: Sí, teníem 17 o 18
2: 17,
3: anys.
2: No?
1: Sí. El 2019-2020, que teníem, sí.
3: Sí, per allà
1: ben petitons.
3: Érem menors d'edat. Això sí que ens en recordem perquè, bueno, doncs perquè ens sentíem molt petits dins d'una indústria, doncs, que no deixava de créixer, i bueno, sí, no sé, ha estat una mica tot plegat, i després ens vam allunyar, sí que és veritat, i bueno, vam treure perspectives, i després sí que és veritat que vam fer aquest paron de 4 anys, o sigui, el disc que porta molts anys fent-se, però portem 2 anys o 3 dient hem de treure un disc i anem-lo a fer bé.
0: Vosaltres heu començat molt joves, també molt joves comencen els jugadors de futbol moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Ho dic perquè no sé si us agrada el futbol tenint en compte la cançó que ve a continuació.
1: Bueno, ara ho veureu.
0: 1-0 i de penal.

0: potser queda clar, no?, que si us en foto una mica el futbol.
1: Sí, eh?
0: Però us marquen molts gols o no?
1: Bueno,
0: la vida marca molts gols, no?
2: A més, m'agrada que, perquè la frase continua, em marquen tots els gols, però se'm fot a mi el futbol, i faré cançons petites per parlar de coses grans. I aquesta és una cosa que surt sovint a les lletres de les cançons. Són com metalletres, perquè en alguns moments parlen de fer la cançó, no? De que estic escrivint una cançó, i és la lletra d'una cançó.
1: Sí.
2: És una cosa com autorreferencial, una mica, no?
1: Sí. Tampoc crec que el Toni li doni moltes voltes,
2: és una observació.
1: Treu el que li surt, però clarament és una de les coses que hem detectat, que diferents cançons parlen del fet de fer cançons, i lliga una mica, doncs, amb el que comentava al principi, d'aquesta incomprensió i de com a través de la música canalitza aquests neguits i aquestes coses que ens van passant.
0: Malgrat tot, és un disc optimista.
2: Sí, no?
3: Sí. Sí, i sobretot comparat amb potser l'anterior, que va ser com el més introspectiu i d'una manera, bueno, que afegíem elements com molt més, bueno, era un disc més tranquil en general, més metafísic, podríem dir. Aquest disc sí que és molt més pop-rock, d'explicar les coses, de no tenir pèls a la llengua, d'explicar tots els neguits que tenim. Però sí que és veritat que, bueno, Toni sempre, bueno, des de fa uns anys segueix una mica tot aquest recorregut, aquest rumb de voler explicar el que ell vol, i nosaltres, doncs, hi estem d'acord. I, bueno, sí que és veritat que les lletres també pateixen canvis, però diguem que les idees de les lletres sempre estan allà i el recolzem.
2: Que ara m'ha vingut al cap una frase feta que no se sap si és del Valdan o d'aquí, que deia que el futbol és la cosa més important de les coses menys importants. No? Perquè, escolta, és veritat que el futbol... diríem que perquè guanya el Barça no et pugen el sou, ni canvia la vida.
1: D'alguna manera, la cançó compra la importància, perquè agafa el tema de l'1-0 i de penal, i acaba sent una metàfora d'aquesta sensació agradolça, no? La cançó parla com d'aquesta sensació, alhora que llavors a la tornada afegeix el tema de les cançons i aquest tema metareferencial que comentàvem.
2: Molt bé.
4: Sí, perquè hi ha dies que es guanya, hi ha dies que es perd.
2: Hi ha dies de tot.
4: I hi ha dies de tot.

0: una mica aquest nàguit, i els polítics són una part molt important dels nostres nàguits, està clar.
1: És que, de fet, en unes declaracions que he pogut escoltar del Toni, deia que aquest és un disc on es fa crítica social i política i que és una cosa que trobeu a faltar, diguem-ne, dintre de la majoria de grups de l'escena.
0: Sí, o sigui, amb això discutim amb el Toni, sincerament, perquè, bueno, la seva manera de fer crítica, que a mi m'agrada molt i per això aquí estem, és molt poc explícita, i això també diu molt d'ell i de la seva capacitat de no ser explícit. Això és una cosa bona. Llavors, potser el que fa falta justament no, és el que nosaltres no estem fent, que és aquesta part més explícita, i que realment jo crec que sí que veiem en grups com Fades, per exemple, on potser no és només a través de les lletres, però sí que crec que pugen damunt de l'escenari propostes amb aquest contingut polític.
2: Bé, però ja les dieu, les coses, també, eh?
0: Bueno, sí, les va deixant anar.
2: Les va deixant anar. Bueno, que no vol la cosa, eh?
3: És una mica, hi ha dies de tot, també hi ha grups de tot tipus.
2: Exacte.
3: I llavors nosaltres intentem estar en aquest, una mena de limbo que critiquem. No és això, no som explícits. També tenim sort que hi hagi grups que facin aquesta feina per la resta de la indústria musical catalana. Però no,
2: hi pot haver missatges sense haver de dir fora el capital o que mori no sé qui, no? Està claríssim. Aquí hi ha aquests missatges, sí. Continuem, no? Perquè en portem 7 de cançons.
1: Sí, però n'hi ha 14 en aquest disc. En tot cas, tot el que puja, tot cau.

0: tot cau de cop, però al final tot torna al lloc. Sí. Ve a ser una mica aquesta metàfora de la vida, també, no? Diuen que l'harmonia es troba dintre del caos, que perquè hi hagi harmonia hi ha d'haver caos, no?
1: Sí, o perquè puguem passar de fase, potser s'ha de destruir la fase anterior, es pot llegir de diferents maneres, però al final és un bon exemple d'aquesta mirada positiva i optimista.
2: I aquí és on surt aquesta frase, oi? La del títol del disc, sí. Cau la borsa i no entén res. No sé si era primer la lletra de la cançó, llavors vau pensar, ui, aquest vers dona per un títol.
1: Sí,
2: no?
1: També
3: el disc. Bueno, el títol del disc va ser... Potser de les decisions més difícils que vam haver de prendre. Vam estar molts mesos buscant un títol dins de les cançons. Vam buscar títols més seriosos que no anessin tan acompanyats d'això de Cau la bossa i no entén res, que és un títol realment que sorprèn, perquè... Però sí que és veritat que al final és un títol que resumeix molt bé tot el disc, que està explicant una cosa i que és una frase molt potent, que també em penso, hòstia, imagina't algú llegint el títol i dir, hòstia, anem a escoltar això a veure què és, no?
0: Sí. De fet, ara estava escoltant al final d'aquesta cançó.
2: Això era una Day in a Life o alguna cosa així,
0: sí,
2: una mica.
0: Sí, exacte, no? Semblava una mica...
1: Sí, al final se'ns va acudir això. La referència més directa potser seria com alguna cosa una mica més punky que nosaltres, tipus Radiohead, o alguns finals.

0: els que tenen de Souza, que també ens agraden molt, i al final aquest silenci que fa de cop, com si caigués tot de cop i volta, no?
1: Està bé, està bé.
2: Anem per la cançó més curta, jo diria, em sembla, 1:59.
1: Uau!
2: Tornar a la vall.

0: deixa'ns dir tornar avall, però és difícil sortir de la zona de confort. No? Podria ser aquesta la frase?
1: Sí, seria justament aquesta una de les cançons menys optimistes. Potser entrem en aquesta zona del disc, perquè aquí no et planteja cap sortida, simplement planteja dubtes. Tots aquests blancs i negres que comentàvem al principi, doncs, ok, però què passa quan les coses no van bé, quan es compliquen i com en sortim? Simplement planteja aquest dubte, i aquesta cançó per nosaltres serveix una mica d'interludi. El que comentàveu és molt curteta, llavors és un moment de pausa abans de la següent cançó, que sí que és una de les més importants del disc.
2: Veus, aquesta és una altra cosa que un grup ha de decidir, més si grava el disc a casa. Aquesta cançó podria durar dos, però després podria tenir una crescuda instrumental com escoltàvem l'anterior i durar quatre, no? En quin moment es decideix? No, aquesta cançó és perfecta amb un 59, no? Diríem.
3: De fet, va ser el dubte, eh? Amb aquesta cançó vam dir, hòstia, és que és molt, molt curta. Al final, nosaltres, quan anem a fer el disc, no només tenim 14 cançons, en tenim bastantes més, i hi ha d'haver un moment en què hem de decidir quines cançons entren, quines cançons surten, quines potser fa massa anys que les tenim guardades i que potser no formen part ja d'aquest univers que hem creat amb aquest àlbum, o que fins i tot són posteriors i les porta més tard i tampoc seria el moment adequat d'explicar-les. Llavors, aquesta cançó va estar una mica també allà al primer calaix, que li diem nosaltres, que està a punt de sortir, però no acaba de sortir, i al final vam decidir que era una bona idea afegir-la, i era maca, durava poc, i era una mena de pausa del disc per dir, calmem-nos un moment, que ara anem amb la cançó important.
2: Hi ha una vall metafòrica, però hi ha una vall també física. Jo pensava veure el Montseny, no, però Isars no, eh?
1: No, això
2: és més alta muntanya.
1: És més alta muntanya.
2: Sí. El Toni deu fer alta muntanya,
1: sí,
2: també,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
0: El Jaume ha fet ja una mica d'espoiler, perquè dic que la següent cançó és la més important del disc.
2: Sí.

0: final.
1: Per què dieu que aquesta és la cançó més important del disc?
2: Diria que és... Bueno, potser els meus companys no estan d'acord amb mi, eh? Però és una peça central, està més o menys al centre del disc, i de cop és quan la cosa es posa sèria. És tant un repte a nivell de producció, apareixen unes cordes, ara més endavant apareixen també diverses veus, i al final acaba amb uns versos recitats d'un poema del besavi d'Antoni, que recita la seva àvia, que és la persona que ens acull a casa seva.
3: Home, això ho hem d'escoltar, eh? Arribem al final, ho hem d'escoltar, sí.
2: Llavors és gran en un sentit musical i de producció, i llavors també de cop arriba a tocar de ple un tema que també creiem que és important en el disc, que és el dol, que forma una gran part d'aquesta gran incomprensió general. Per això.
3: Bé, començàvem i dèiem, és un disc positiu, alegre, optimista, i ells deien, bé, no, és que hem arribat a la vall,
2: sí,
3: no?
2: Exacte, diríem, ja,
3: per dir-ho així,
4: a la
3: vall del disc. Anem a escoltar, tornem a escoltar la cançó en primer pla, sobretot perquè vull escoltar, i els oients segur també, aquest tram final.

0: I passen els dies, passen com l'aigua va riu avall, o com onades del mar, semblants i mai la mateixa. Són dies i passen, passen sense poder-hi parlar.
1: Déu-n'hi-do aquest final,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, com ha sigut l'àvia?
3: La Marina,
2: Marina
3: Molins.
2: Perquè s'ha de citar.
1: No, home, sí, s'ha de citar. Molins. Sí, sí, són els crèdits, ja de cobrar el royalty.
2: Bueno, i el Bernacle segurament també us ha fet, no? Intercessió i sessió, algun berenar de
3: buscar. Oi tant, molts dinars ens ha preparat. Sí, li devem el disc.
1: I què, ara s'ha escoltat ella mateixa el disc ja?
3: Doncs això no ho sé.
4: No ho sé,
3: no ho sé, ha reaccionat.
2: Li haurem de preguntar al Toni.
1: Es quedarà parada segur, sí, sí. Bé, anem a veure si sortim de la vall, diríem, o com evoluciona el disc, perquè encara ens queden algunes cançons. Els temps han anat canviant. Aquesta és la onzena cançó d'aquest disc que ens presenten avui. El Sabana, Cau la Borsa i No entenc res.

0: Aquí no hi ha harmòniques, ho dic perquè...
1: Els temps
0: han anat canviant, sí, sembla una mica aquesta referència a Bob Dylan, tot i que jo trobo que aquesta cançó fa una mica de referència com a l'art de l'austrut, no? Aquella que amaga el cap en un forat per no veure quina és la realitat, no?
2: Sí, o sigui, aquesta és interessant perquè tenia una lletra completament diferent. I arran d'una d'aquestes discussions que us comentava amb en Toni sobre el contingut polític que han de tenir o que no han de tenir les cançons, va canviar la lletra i ens la va enviar i va dir, mira, Jaume, has provocat això, que és una cançó que d'alguna manera, no sé si justifica, però explica bueno, aquest fet de què fas, dono la cara, m'amago, miro, no miro el que està passant, que també es fa referència en alguna de les altres cançons. I va sortir, bé, té molt contingut i és com Cremen els marges, que realment la forma és de cançó popera molt, molt, molt facilona, però sí que, si t'hi fixes, va deixant anar unes quantes coses.
3: Jo insisteixo en això de la... Entenc el que vols dir amb la de facilona, però jo continuo defensant que això és el més difícil de fer a vegades, sí, i que hi ha cançons molt experimentals i molt desestructurades que dius, home, pues això que també té mèrit, diríem, però fer una cançó rodona de 2:30 amb una tornada que la gent recordi que quedi, això és, diríem, tocar el cel, eh? La gent que es dedica a fer això, home, tenen influència dels Beatles, perquè és que és no sé, això és normal. Sí, sí, és que ja es dona per descomptada la influència dels Beatles si et dediques a fer això, sí, no? I un altre nom que surt sempre és el dels Pets. Sí. Vosaltres suposo que també us agraden les cançons dels Pets, us sentiu pròxims. No ho sé si el Gavaldà, que el tenim per aquí, però el veiem poc perquè ja sabeu que viu a Londres, si ha escoltat la vostra música, si sabeu alguna cosa.
2: Sí, havíem compartit algun missatge.
3: Ei, sí, molt bé.
2: Sí, sí, sí. Ah, sí, els Pets han sonat a casa nostra tota la vida, o sigui, referència. Jo crec que potser ens emmirallem més directament amb els Beatles o fins i tot amb Wilco, però que els Pets viuen entre nosaltres i que li han dit molts cops al Toni que la seva veu sembla bastant a la
4: Jo crec que sobretot és això, sobretot és que té la veu tan semblant i al final fem un pop rock català, sí, fàcil, que també és fàcil assimilar-ho, doncs, assimilar, i és una cosa que ja ens acostumen a dir. Ens agrada també pensar que fem també referències a això de Wilco, de Beatles, i d'altres que han anat sorgint també en aquest disc, perquè és veritat que nosaltres ens hem mou molt pel pop. Llavors aquesta cançó, òbviament, ha tingut la seva dificultat, però hem anat ja fent cançons en els altres àlbums que eren d'aquest tipus. Llavors hem intentat fer un pas endavant i hem utilitzat també sintetitzadors, hem utilitzat el piano, que també és nou, hem deixat de banda una mica tots els pitos com saxos i trombons, i hem seguit aquesta línia.
3: Doncs bé, que sapigueu que en aquest programa, no he segut en aquesta cadira perquè va ser via telemàtica, però hem entrevistat a Jeff Tweedy no fa tant, o sigui que esteu ocupant, diríem, l'espai que un dia ocupava Jeff Tweedy al nostre programa, i estem encantadíssims. Seguim avançant.
0: Jo diria que aquesta potser és la cançó on es parla més d'aquesta crítica social i política.
2: Correcte.

0: podreu.
1: No em mandeu la moto, aquesta cançó, aquí ho deixeu tot, eh? Aquí heu tancat l'olla. Parleu, per exemple, d'intel·ligència artificial, no? Que no sé si és un dels grans mals, especialment pels músics, per molta gent, però tenint en compte que avui en dia li dius a la intel·ligència, fes una cançó que soni a sabana...
2: I ho farà millor que nosaltres.
1: No, millor que vosaltres, no. Però vull dir que aquest és un perill, no?
2: Sí, aquesta cançó... és sobretot molt divertida de tocar, perquè aquí ens deixem anar, es diuen les coses molt, molt clares i es parlen de diferents temes, no? De despossessió, de desús del català, de la parella estatal i de com utilitza la llei en favor d'uns i en contra d'uns altres, i ho diu tal qual. Llavors, bueno, aquesta potser és una anomalia en sabana, realment, una cançó... On
3: aquell dia estàvem enfadats.
2: Estàvem enfadats, on es diu tot molt, molt de cara.
4: Bé, és que cada vegada hi ha més motos i més venedors de motos, eh? Jo no sé, no sé si penseu en algun concret, o perquè aquí... Ja ho estic veient, ara que ja anem avançant el disc, ja veig quina mena de lletres i com toqueu els temes, no? I com dèieu abans, doncs no de forma tan explícita, no? Sí que surt el tema de la llengua i surt el tema de la llei, però no sé si ja vam detonant que algú va dir si aquesta moto, jo això ja sí que no la compro, eh? No.
3: Crec que ve d'anys.
1: En tot cas, aquí dieu, sí. No cal tanta pantalla, vosaltres sou joves, sí. Més joves que nosaltres, i en aquest sentit nosaltres ja vam créixer sense pantalles, les pantalles han vingut després i ens hem hagut d'acostumar, però vosaltres ja heu nascut, no?, envoltats de pantalles. No sé si sou d'aquells que us podeu controlar, si costa controlar-se.
3: Costa controlar-se. Al final crec que som, bueno, utilitzem la pantalla com potser el 99% dels joves. Sí que és veritat, s'ha de dir que aquí hi posa bastant de mà el Toni, perquè el Toni sí que no té xarxes socials,
4: només
3: intenta doncs fer un ús molt més reduït del mòbil que nosaltres, potser. Però sí, o sigui, el que diu va més per ell, però sí que estem d'acord que hauríem d'utilitzar menys les pantalles.
4: No, i això, ja, crec que hi ha un sentiment general de que cal fer alguna passa enrere, eh? Mira, des del Departament d'Educació, com també estan revisant això de les pantalles a les aules, eh? Perquè, escolta, potser també està ben senyal a certes edats que hi ha una cosa que es diu llibre i que es pot obrir i que és bonic també tenir-lo a casa, eh? I això, doncs, sí, i vaja, lo de les intel·ligències artificials és que no sé, al final és tot part del mateix tema, no?, que és aquest capitalisme, no?,
2: si
4: pots explotar la música i a més fer-ho sense músics, és ideal, per certa gent és el món ideal, no haver de tractar amb els músics, que són tots molt capriciosos i no sé què, no?, i a més volen cobrar, tu, no?, doncs fora, no els hi paguem i
1: però vaja, malgrat que les coses puguin anar malament, com diu la cançó, això també passarà.

0: serè.
1: I el que ha passat, i bastant ràpid, ens ha passat volant, és el disc, pràcticament. Perquè aquesta és tècnicament l'última cançó del disc, no? Perquè hi ha com un bonus track, que també l'escoltarem, eh?
2: Sí.
1: Però vull dir que aquesta és la que situeu al final del disc per tancar-lo, que trobar la cançó per tancar-lo també és molt important. No sé si ja ho teníeu clar, que aquesta és pel final.
2: Va ser una decisió bastant fàcil posar-la aquesta al final, perquè és el resum de tot el disc. És com una conclusió en quant a la lletra i també a la... que ara sona tot aquest instrumental que està sonant, en quant també a la composició de tot el disc, on ara sonen cordes, sintetitzadors, sona tot el que ha anat sortint el disc, doncs ara hi fem un resum i jo crec que és perfecte per acabar.
3: Jo, de fet, mira, aquí he escrit una paraula, mentre estava escoltant el disc i mirant la lletra, optimisme, no? És a dir, que passi el que passi, tot passarà, no? Vull dir que les coses dolentes fan mal en el seu dia, en el seu moment, però que al final...
4: Vull dir... Sí, això també passarà. És curiós perquè quan ens la va portar el Toni, tots la vam entendre una mica al revés, i era una mica de determinisme, d'això també passarà, aquesta cosa negativa també passarà i és inevitable, i ens hi trobarem. Però ens va dir, però realment el significat vindria a ser l'altre. Llavors és divertit jugar amb aquesta ambivalència, no? De, ens passaran coses dolentes, però aquestes coses dolentes també passaran. I ens en trobarem amb unes altres després, però bueno, anirem fent així.
3: Igual de difícil que pot ser deixar les pantalles, també de vegades és deixar que la gent marxi, no?
4: Correcte, sí, també és una cançó de dol. I va d'això, exactament.
3: Estava pensant, vosaltres teniu aquest concert que fareu el dia 17 d'octubre a la nau B1, Granollers, pròximament diu a Barcelona, suposo que ja ens ho direu quan sapigueu la data, però, clar, de vegades escoltant alguna d'aquestes cançons penses, bé, i en directe com deu sonar? No? Perquè, clar, de vegades no podeu portar cordes, no podeu portar el piano, no, i no podeu portar l'àvia, no?
1: Clar, i no tenen,
3: Marina.
1: I no tenen 4 mesos per preparar-ho.
2: Exacte. Tenim la sort, i el públic també tindrà la sort, que en aquesta, el 17 d'octubre, a la sala 9-10 tindrem certes sorpreses, no només estarem nosaltres tocant, llavors potser sí que hi ha cordes, potser sí que hi ha l'àvia Marina. Però sí que és veritat que nosaltres, bueno, haurem de hi ha moments en què haurem de replantejar el bolo, depèn d'on toquem, i crec que sí que serà una data ja de Barcelona.
4: Sí, segurament serà el 19 de desembre.
1: 19 de desembre.
3: Que és el dissabte. Sí, segur, t'ho dic jo.
2: Sí?
4: Doncs sí. Sí, doncs sí. Doncs sí. Sí, el tema dels arranjaments és curiós també, perquè potser en els nostres inicis érem una mica puritans en un sentit de no gravar allò que no podíem replicar en directe després, i ha anat evolucionant i hem arribat a un extrem de producció que clarament amb 4 persones que som no podem fer, però ens ho prenem bé.
2: És un repte.
4: És un repte. Les cançons que sonen en directe no sonen com sona amb el disc, i per això també hi ha el disc, no?
1: Exacte. Doncs ens queda una cançó per acabar, que és, de fet, fora del disc, que l'anirem escoltant perquè se'ns acaba el temps ja, que és El Carter. Expliqueu-nos quin lloc ocupa, de fet, fora del disc, no?
3: M'ha vingut com una pel·lícula, no?, antiga, d'un carter que va en bicicleta, que s'ha d'anar a la guerra, que agafa el fusell, no?
2: Sí. El Carter, bàsicament, és una cançó que és enllaçada directament amb el soldadet dels Manel, ja que, bueno, segons el que ha explicat el Toni, és el germà... No, com era? Era el germà?
4: No sé.
2: Bueno, que bàsicament, que no sabem mai si el soldadet mor o no. Llavors aquesta és la conclusió de si mor o no. Llavors agafa tota aquesta ruta d'una mica dels Manel, d'aquell segon àlbum que vam fer, i el Carter és una cançó que aquesta sí que fa molts anys que tenim, el segon o tercer calaix ja estava una mica
4: enterrada,
2: però a la Laia, la baixista, i a mi i a en Jaume, bueno, ni fa ni fa, ens agradava molt i creiem que havia de sortir en algun moment, i vam utilitzar un moment on plovia a l'estudi i la vam gravar, perquè no podíem gravar res més perquè s'escoltava la pluja. Llavors vam gravar la cançó i vam dir, Toni, va, grava una vegada això. I quan va arribar la mescla, vam decidir posar-la juntament amb el productor, vam dir, anem-la a posar al final com un bonus track.
4: Clar, o sigui, el divertit d'aquesta cançó és que no havia d'estar en el disc, es va gravar per passar l'estona, i llavors serveix com a finestra el que ha sigut tot aquest disc, és una finestra, però directament a l'habitació on l'estàvem gravant, sense mescla, sense mastering, està la cançó despullada i tal qual va sortir, sense pretensions d'estar en aquest disc.
1: Doncs acabarem escoltant, Roger, Jaume, i transmeteu també al Toni i a la Laia, enhorabona per aquest disc, perquè... Gràcies. Es nota que hi ha gent que té el sentit de la melodia, de la composició, i això, bé, no és tan comú. O sigui que enhorabona i a continuar fent cançons i a fent feliç a la gent. 17 d'octubre, 9B1, a Granollers. Continuarem seguint la vostra música.
4: Moltes gràcies. Ja sé, gràcies per convidar-nos. Gràcies.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Obert per ball. Sempre som oberts. Ens pots trobar a 3CAT Cultura amb un històric. A l'aplicació per mòbil o tauleta a migdia. I en el so vellutat de la FM. Ara, a les 8 de la tarda. A la sintonia d'ICAT de dilluns a dijous. Amb Miqui Puig als plats, el servidor de vostès. A l'hoste, l'encarregat, el dijòquei, el selector. L'amic que posa cançons perquè gaudim, perquè ens escapem. De la rutina diària perquè la comencem. Si ens feu servir per no fer esport, però sempre amb el goig i la joia de ser pista de fusta. Arrenca la tarda, la pista es posa en marxa, música bonica. Subverse, Flame of Mine, Ward on Down Mix, a mig tempo.

soul a la manera dels anys 90 amb la música de Subverse, un nou duet de Londres, el Pascal i Maddie Collins amb aquest Flame of Mine, amb la versió de War Down a mig tempo, War Down Mix, soul, guitarres i bellesa màxima. Stay Too Long, Bella Brown i els Jealous Lovers. Miss Soul.

Bella Brand, el de Jealous Lovers, l'esperit de Fela Kuti del funk amb aquesta Say Too Long. I ara Benny Blanco, un jove reverent, i aquest sampler.

Mike Towers, el 2024 a Vancouver, amb aquest de genera, amb el sampler meravellós. Del Tom's Dinner, de Susan Vega, ara en el disc d'Hermoso, el disc Benny Blanco, tret en castellà, que té cançons boniques, no només això.

0: Em flipa aquest joven i salvaje del disc hermoso de Benny Blanco, l'estadounidenc fent en castellà amb BB Tricks, pop d'alta volada muter d'ara mateix.
1: Jingle, jingle, va. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the
2: party, don't stop. Keep it hot, hot. A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Yes, they say you're the best, but I just think it's...

Que ningú gravi el que ara vaig a dir i ho tregui de context a mia. Aquest grup de versions funciona. Així es diu la peça. Disco Boban, Rules, és Pan Amsterdam, és Nicky Zimmer dels Yeyeyes i és Leron Thomas en la part més alternativa. Ja ho saps que en Leron, en l'home darrere d'aquesta producció, és membre de Metromon en directe, zig, zig, zig, i venerat per músics d'arreu del món. M'encanta que tregui punxa al llapis parlant dels grups de versions. La part més indie del dia d'avui en el ball de Pan Amsterdam. Write this, xam, amb dues X.

més enllà de l'exercici de retrofuturisme, Xam fa cançons rodones. Write Me This, quin tros de cançó en el disc de debut d'aquest artista que gaudeix fent tecnopop com es feia als 80, com es feia als 70, com es fa ara mateix. Més remixes d'aquest italiano de Spryker, ara Richard Sen, i posa la maquinària en marxa per fer-ho gruixut, bonic i ballable.

0: com si fóssim a missa. El que va amb mi em diu Ederol que no ho separi l'home. Spray Can es van conèixer tocant amb el gran mestre Ederol. Ara treuen aquest Italiano i el remix de Richard Sen ens fa la pulsa a la peu de gallina. Engarbussar-me i voler més soroll, soroll bonic.
1: Ma que música! A l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: És electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: I ara una mica de pop de ball.

És pop de ball del consum, però fet amb una qualitat extrema. Carly Rae Jepsen sempre ho té. Motivation diu que és una peça inspirada en el tornar a casa i donar-nos compte que la família és la que tenim, que ens toca conviure amb ella, que ens toca. Play it, play it, play it, play it.

Sabeu la devoció i el fanatisme que tinc per Joshua Hydehan. Cosmodelica fent el remix d'Everything Everywhere i tot junt All at Once. Chico Blanco té nou disc i això és Special Place amb la col·laboració de Regular Fantasy.

de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix pel canal de sempre. Ara, de dilluns a dijous, el mateix pel canal de sempre. Pista de fusta.

0: Chico Blanco de Granada, Berlín, col·laborant amb gent com Regular Fantasy, que posa la veu en aquesta increïble Special Place, un disc fet amb elegància, amb honestedat, buscant només arestes, petits llocs on entrar amb bellesa, sense cap mena de pretensió de transcendir més enllà del plaer.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Jo també ballo Pista de Fusta.

que l'Eufòria i els BPM no et confonguin. Aquest estil de Marshall i UK té un punt de nostàlgia. Enyorar els dies d'oci, de platja, de beguda i de gent al teu voltant mentre aixeques els braços. Aixequem els braços, aplaudim i donem l'entrada a una deessa. Senyores i senyors, la pista rep un clàssic d'una deessa com és Diana Ross, l'Upside Down, amb una nova versió. Kev Cannon i Tony Hutchinson editen això, talla i enganxa.

sentia Diana Ross, sentia Ups and Downs, sentia una cançó que Chico et va fer la mira, com un trajo d'aquells que portava la grandesa de Diana Ross. Es goig de la pista. Kep Cannon i Tony Hutchinson n'han fet aquest remix, ara un redoble i a dins.

0: una bona dosi de Piano House, el que Solís Playboy li posa en aquest Alone de Mr. Rosley i Solí Carrillo. El mateix Solí remesclant a Mr. Russell. Som una recta final que ja només ens pot dur coses bones. La pista de fusta, la cita diària, els dijocis, els micròfons, els separadors amb missatge.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Una cançó del 2010, tornada a posar al dia, és el Blue Room, un projecte que amb aquest All This Love va fer carrera underground. Ara són Mi 15 i Adanonski, qui tallen i enganxen.

un talla i enganxa, un èdit de Mi 15 i Adanonski. Si ens arribem al final de la pista, així ens Miqui Puig et diu gràcies. Tria'ns cada tarda a les 8, de dilluns a dijous a l'FM Dicat, sempre. L'streaming, els mòbils, tauletes i parafernàlia sònica. Això ho deixo així. Frame France i el seu One You Love. La música de ball és amb vosaltres, amb el vostre esperit, i Miqui Puig us regala cada tarda a Vall del Bosc.

0: tots a la pista. Miki Puig, el pla. Miki Puig, tots a la pista. Miki Puig, el pla. Escoltes i cal. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a la psicodèlia californiana, arriba l'hora del cel obert.

0: before you know the reason why.
1: Ai, sí, xiquets, la Califòrnia dels 60 era el paradís sonor. Imagineu-vos una escena al voltant de San Francisco i Los Angeles on el hipisme i el LSD transformava tota una generació, obrint-los les portes a una creativitat absolutament insuperada. I allí sí, hi havia els Birds, hi havia els Doors, hi havia els Grateful Dead i els Jefferson Airplane. I tanmateix, la gent que va viure aquella època, tots estan d'acord que el grup més original i talentós es feia dir Love.

Alone Again Or, potser la cançó més coneguda de la història d'aquest grup liderat per una persona absolutament inimitable. Estem parlant del Arthur Lee, nascut a Memphis, Tennessee, però criat a Los Angeles, fill de músics de jazz i amb una personalitat d'aquelles que il·luminaven qualsevol espai on hi ficava els seus peus. I parlant dels seus peus, l'Arthur es feia notar no únicament per la seva alçada, sinó per anar vestit d'una manera absolutament estrafolària. Botes altes de combat, pantalons cenyits, caçadora de colors i unes ulleres de sol que no es treia ni quan picava més el sol de Califòrnia. En un concert dels Birds coneix el Brian McLean i munten un grup, els Grassroots, que s'han de canviar de nom perquè resulta que existia una altra banda amb el mateix topònim. Els dos es coneixen fent de pipes dels Birds i poc més després arriba el tercer vèrtex fonamental d'aquest grup, un tal Johnny Nichols, que tocava la guitarra com els Àngels. El resultat és el primer disco de rock del segell Elektra, que es feia dir com el mateix grup, Love.

El My Little Red Book, el primer hit que van tenir els Love en un disc que no va tenir gaire repercussió, però que ja va posar el ciment d'una banda diferent, capaç de la música més delicada o l'experimentació més lisèrgica. En aquest Love hi havia una d'aquelles cançons absolutament immortals, el No Matter What You Do.

No matter what you do, els Love demostrant que també sabien fer jingle jangle pop com els seus mentors, els Byrds. Però aquí no es volien quedar ells. L'Arthur necessitava experimentar i el seu consum d'àcid augmentava perillosament. Ajunta-hi això que van decidir fer un squat, és a dir, habitar il·legalment una mansió de Bela Lugosi que es deia The Castle. Les històries que s'expliquen d'aquesta comuna no són aptes per tots els públics. Però d'aquest caos va sortir una d'aquelles cançons avançades als seus temps. Una barreja de punk i lisèrgia que es feia dir Seven and Seven East.

Seven and Seven East, que va necessitar 40 preses, 40, per sonar tal com la tenia l'Arthur Lee al cap. Aquí ja tothom va quedar absolutament descol·locat. Qui era aquest grup capaç de fer coses tan rabioses com el Seven and Seven East i al mateix temps regalar-nos amb un Orange Kiss?

Orange Cage, una altra de les cançons destacades del segon disc dels Love, el Da Capo, publicat el 1966 i que diríem que és el primer disc de debò dels Love. Una barreja de classicisme, orquestració i melodia. I per sobre de tot, les lletres oníriques d'un Arthur Lee que ja estava en una altra dimensió.

Sí, Camps and Color, Arthur Lee explicant-nos quan estava a Anglaterra i les seves aventures absolutament increïbles. Diguem-ne que el Da Capo va tenir un problema bastant greu, i és que al mateix temps que sortia el seu segell Electra, que havia d'apostar per ells com el grup rocker per excel·lència, es va encaterinar dels Doors i de la personalitat de Jim Morrison. Paranoide com era, l'Arthur Lee va començar a sospitar que la seva casa discogràfica li estava fent llum de ganxo, la qual cosa va provocar més d'una enganxada. De fet, l'Arthur era famós per provocar el caos allà on anava. Per sort, en una part del cervell on no hi arribaven els excessos, la seva música es transformava en una cosa absolutament màgica. I la màgia absoluta dels Love va arribar en el seu tercer disc. Un d'aquells discos que ja s'anomenen immortals. Una de les obres magnes del pop barroc psicodèlic de la millor dècada del rock. El disc es deia Forever Changes.

L'OFF en la seva màxima expressió, guitarres flamenques, orquestració, harmonies i una capacitat melòdica diferent. El Forever Changes va ser com una espècie de banda sonora de l'estiu de l'amor, aquella explosió de colors i de llibertat que va suposar el moviment hippie i llibertari. Això sí, els directes ja començaven a ser caòtics. Baralles, crits i algunes fissures, sobretot al Castle, aquesta casa ocupada on sembla ser que els excessos passaven factura. I és que una casa no és un motel.

A House is Not a Motel, una altra de les cançons del Forever Changes, en aquest cel obert d'avui que vol retre homenatge a un dels grans grups oblidats de l'escena del pop californià de la dècada dels 60. I és que tothom sabia qui eren els Doors, però només la gent que estava en l'ambient reconeixia amb la boca petita que el gran grup d'aquella escena eren els Love.

0: The Red Telephone, l'última cançó que posem d'aquest disc mític, el Forever Changes, en aquest cel obert que vol parlar de l'Arthur Lee i els seus love, i que ara fa una petita pausa per tornar ara mateix amb la segona i caòtica part de la seva vida.
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.
0: Som aquí al cel obert repassant la història dels love i els han deixat amb el seu millor disc, el Forever Changes, que curiosament va ser més popular a Anglaterra, al Regne Unit, que no pas a la seva Amèrica natal, que no sabia com classificar i ubicar aquest grup tan eclèctic. Per raons una mica difuses, les esquerdes acaben matant els Love. Brian McLean deixa el grup i l'Arthur Lee aprofita per fer fora tota la resta dels membres. Els Love originals, els grans, cauen en l'abisme de les addiccions. Johnny Eccles i Ken Fossey desapareixen del mapa, mentre l'altre esdevé l'únic membre del grup. Agafant músics de sessió, Arthur torna a l'estudi per regalar-nos un disc que, si bé no arriba a l'excel·lència del Forever Changes, ens regala aquest Always See Your Face.

Què, nen, no em diguis que això no és una meravella. Always See Your Face, els Love del disc For Sale, amb aquesta veu gairebé de vellut del gran Arthur Lee. Això sí, nen, hi ha com un llum de ganxo, està, eh? Diguem-ne que els concerts comencen a ser no erràtics, sinó supererràtics. L'Arthur no apareix o apareix tard, i quan ho fa està en un estat clarament d'embriaguesa profunda. El grup, però, encara tira endavant, i abans que acabi l'any 1969 publiquen un altre LP, el Out Here.

I Still Wonder, l'última cançó dels Love que escoltem avui, ja que a principis del 71 Arthur Lee comença una carrera en solitari. Els rumors existeixen de discos perduts dels Love que no s'han publicat mai, però l'Arthur ja no vol saber-ne res del seu grup anterior. El problema és que la seva personalitat abrasiva i les addiccions el fan un home amb més fama pel que fa que no pas pel que composa. I és una llàstima, perquè la carrera en solitari d'Arthur Lee, per exemple, té aquest Five String Serenade.

El Five Street Serenade, una altra de les cançons que demostren el talent incontestable de Arthur Lee, el protagonista del cel obert d'avui, amb el seu grup Love com a exemple més destacat i reivindicable. Els últims anys de l'Arthur són bastant tristos. De fet, vaig tenir la sort i la dissort de veure un concert seu al Festival de Benicàssim, en el qual jo crec que ell, ni tan sols ell, sabia que on era i què estava fent. Va ser mitja hora de discursos inconexos, plors, distorsió i una sensació trista de veure un talent desaprofitat. Acabem el programa d'avui, però amb la seva música, el seu testimoni més brillant. Amb aquest August, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Coig, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escolta, Zicat.
1: No sé si heu vist l'inici de la cinquena temporada de Fauda a Netflix, però telita.
2: Quina decepció, Brothers. La veritat és que aquesta història d'amistat entre Woody Harrelson i Matthew McConaughey pot funcionar fora de la pantalla, però en aquesta sèrie no funciona.
3: Ara que ha sortit el tràiler ja de l'spin-off de Érase una vez en Hollywood, del Tarantino, amb el Brad Pitt i tota la pesca, he pensat, on està aquella sèrie que el Tarantino ens va prometre el 2023 i que encara estem esperant?
4: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
5: A vegades es fa el discurs de que les sèries ja no interessen i que, ostres, programar-les en obert a la tele, com que ja no són aquelles trobades familiars de tota la família que es reunia a veure aquelles sèries mítiques dels 90, doncs sembla que els programadors els hi faci molta por. I ens congratulem una mica de veure que quan a vegades s'aposta per ficcions i es fa de manera ambiciosa, l'audiència també respon, i ens fa molta il·lusió que aquest passat dilluns, doncs, una sèrie com Gènesi hagi tret un 20,1% de share en els seus episodis, i això vol dir congregar a més de 350.000 persones veient la sèrie, lo qual, tal com està la tele a dia d'avui, és molt bona notícia.
6: Sense comptar el digital.
5: Clar,
6: que ja vaig veure el segon per Tescat.
5: Sí, és el que
6: Tescat
5: fet...
6: web, vull dir.
5: Sí. De fet, és la gràcia, no? Vull dir que 350.000 persones tampoc és tantíssim, o sigui, però clar, comptes tota la gent que la veu en digital i és una sèrie que
2: tindrà molt bona audiència. Serà que el primer dia hi havia 50.000 reproduccions només del digital.
6: Sí, podem pensar milió, arrodonint.
5: Mig milió.
6: Cap amunt.
2: No, i que és una cosa
6: fem
2: que...
6: Fem especulacions.
2: Que sovint... Ara aquí, clar, el repte també és... no estar el dia de l'estrena, sinó que és quan facis la tercera setmana l'episodi 5 i 6,
5: la continuïtat
2: és si la gent es manté i veure, no? Que és el que fa més por potser als programadors, i per això a vegades posen doncs de dos en dos o a vegades intenten això, no? Però tot i així, ostres, també amb el resultat que va tenir Anatomia d'un instant quan la van passar a Televisió Espanyola, que va fer un resultat també molt bo, dius, ostres, és bo que tornem a veure les sèries a la tele
6: a
2: i
6: la
2: no
6: tele,
2: només en plataforma, perquè el discurs i el debat que es genera i la promoció que se'ls hi dona, la ficció és cara. I hi ha un punt que o fem que sigui important i rellevant o a vegades...
5: I que
2: també...
5: s'aguantin el temps, no? O sigui, jo per això estic tan a favor del setmana a setmana, encara que a vegades passin dos capítols i tal en una setmana, però que hi hagi... que s'aguanti la discussió de la sèrie en el temps, perquè si no te la fumes en un dia o en un fin de i ja està.
2: I desapareix.
6: I desapareix. I que és el model de
5: tota
6: Netflix.
5: Tota la feinada que té final... Gènesi darrere, per exemple, com a sèrie, que és sèrie de grandíssim pressupost i tal... Hòstia, i que veus que hi ha molta cura, o sigui, és una sèrie produïda i dirigida i feta amb molta carinyo i amb molt rigor del que va ser el bullying en aquell moment, no? Vull dir que és una sèrie que es mereix que n'estiguem parlant durant unes setmanes.
2: Sí, i sap greu perquè els oients hauran notat que no hi ha hagut l'aparició de la veu de la Sílvia Comet.
5: Això crec que és algú a dir.
2: Sí, que la tenim de...
5: Minut de silenci.
2: Li va impactar tant Gènesis que s'ha anat a viure a Cala Montjoi i la tenim de corresponsal.
6: Està d'ocupa a l'edifici abandonat del Bulli.
5: Està a la rulota aquella
6: del Carles Cuevas.
5: S'hi posava el Juli els treballadors.
2: No, pobreta, la tenim recuperant-se i dintre de poc ja la tornem a tenir aquí a l'antena.
5: Molts petons, ens trobem a faltar i els oients i oients molt més.
6: Perquè...
5: És la persona que en sap més de sèries d'aquesta taula.
6: És el far d'aquest programa.
5: És el far, clarament.
2: Però no ens guardarem la nostra opinió, no, de Gènesi. Jo crec que ens toca opinar també sobre la sèrie, i a la Sílvia, quan s'incorpori, ja posarà la seva cullada.
5: Sí, després ja parlarem més de Gènesi.
2: Sí,
5: doncs.
2: Hi ha certa disparitat per això, no? En el nostre... No hi ha una posició única, no? De com ens està semblant la sèrie, o què?
6: Ens tirem a la piscina?
5: A mi m'està agradant més del que em pensava. I és molt, o sigui que vull dir que m'està agradant molt. O sigui, és una sèrie que tinc moltes ganes de seguir veient. Crec que la trama i com han treballat tota la trama del Bulli i com està interpretada per l'Ivan Massaguer, per el Miquel Hernández.
2: Fernández. Sí, Miquel Fernández fa de...
5: És brutal, Miquel Fernández.
2: Ferran Adrià. Ivan Massaguer fent de Juli Soler.
5: Fa de Juli.
6: És la sèrie, Miquel Fernández.
5: O sigui, jo de veritat, que... era un dels grans perills que tenia aquesta sèrie és qui fa de Ferran Adrià i com
1: òbviament, interpreta Ferran Adrià sense que sigui una caricatura.
6: Absolutament.
1: I ho fa increïble. O sigui, hi ha un matís brutal, no només en la manera de parlar, que és molt característica del Ferran.
2: Tots l'hem jugat alguna vegada. No fa falta que ho fem.
6: No.
2: Reservem això.
6: Mutar.
1: Sinó en els...
2: Dic que no ho fem i és l'únic que fas.
6: L'única paraula que sé imitar una mica.
1: Dic que no només en la manera de parlar, sinó en la gestualitat.
2: Sí, el deix, no? Una mica de la...
1: És brutal, i hi havia el perill de que fes un Cesc Casanovas a Polònia i
2: precisament la mateixa productora que va fer tota la imitació del Polònia i Cracòvia del Cesc Casanovas
1: amb
2: Ferran Adrià, ara li fa aquest homenatge, no? Que és curiós, com tot ho
1: tritura. S'han posat serios, sí.
2: Jo crec que és això, segurament el risc, que jo no sé, Miquel Fernández, jo posa'm a la pell d'un actor i hosti, tenir la llosa o la...
6: Sí.
2: Posar-me a interpretar Ferran Adrià en la imitació, o sigui, pot sortir tan mal parat que ho has de tenir molt clar per saltar-hi a la piscina i fer-ho, sí. I la veritat és que se n'en surt, van protegir molt, diguéssim, recordo quan a la Cília vam visitar rodatge, que gairebé no ens havien passat ni trailers, que només veuríem allò una miqueta perquè ho van voler preservar, i la veritat és que, ostres, se n'en surt molt i molt bé.
1: Està fet amb molta elegància la sèrie, o sigui, i la recreació del bulli, o sigui, és un lloc on t'hi vols quedar, o sigui, visualment la sèrie també és molt atractiva. O sigui, vols seguir veient aquella història no només pel que passa, sinó també per l'entorn en el que passa.
6: Sí.
1: Vull dir que aconsegueix una conjunció d'elements que crec que era molt difícil.
2: Sí, sí que clar, potser és això, no? Que el que sorprèn més d'aquesta adaptació és que té com dues trames en paral·lel, no? Té la trama de tot el que va passar amb Ferran Adrià i l'ascens del bulli i el que suposem que és, doncs, la seva coronació dins d'aquesta revolució culinària, no?
1: Que és una bona fel·lació a Ferran Adrià, la sèrie, òbviament, no podia ser.
2: Sí, però bueno,
1: no podia ser d'una altra manera.
6: Era bastant auto.
1: No podia ser d'una altra manera, vull dir.
2: I després hi ha una que han volgut jugar-la més, no? Des del present i context més actual de la cuina tradicional catalana i tal, que potser està una mica més desconnectada amb la història, no? I que també comentant una mica amb la Cília, em sembla que tu també t'ho semblava, Carlos, que diguem, ostres, potser si només hi hagués la part de biopic pur de Ferran Adrià, ja estaríem cautivats, no?
6: Sí.
2: Però...
6: Jo crec que aquí és el que jo portava una mica, no? És a dir, crec que si els productors d'aquesta sèrie haguessin vist... Això és impossible, Toro Pasado sempre és fàcil, però haguessin vist el magnetisme i la potència narrativa que tenia el Miquel Fernández i la història de Ferran Adrià, no l'haguessin envoltat d'altres trames, segurament, perquè ja és suficient. O sigui, passa que a vegades estàs esperant que torni a aparèixer en pantalla el Miquel Fernández com a Ferran Adrià,
1: i que
6: continuï la trama del Ferran Adrià, perquè és realment el que interessa i funciona molt bé, i sembla que potser des d'una fase anterior hagin volgut també acompanyar una mica més aquesta trama principal per fer-ho tot una mica més, doncs, no sé com dir-ho, doncs,
1: bueno, més coral,
6: més coral, menys, sí. I realment no calia. Però això ho saps després.
2: Sí. I que la premissa, clar, això surt d'una ajuda que va fer el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, diguéssim, de la Generalitat, que el que volia potenciar és la internacionalització de la cuina catalana al món. Llavors, clar, jo crec que en el fons buscàvem projectes que siguessin més la trama de, diguéssim, de la cultura actual i
6: tradicional,
2: de la Mònica López i la Joana Vilapuig, no? I però clar, el Carmelet de Ferran Adrià és el que t'obre més portes al món i el que de sobte, doncs, la sèrie es veurà a Espanya, Europa, Estats Units, Llatinoamèrica, a través de Netflix. O sigui, clar, bueno, és voler, no?, tenir dos objectius, i a vegades, doncs, clar, has de combinar els dos, no?
6: Sí, sí,
2: perquè venia per un motiu de previ, no?, de quin era l'impuls que es donava a través d'aquesta sèrie.
1: I però que també crec que aporta en tot el fenomen de sèries i gastronomia i tal, també està... És molt oportuna aquesta sèrie per mostrar també el que és la gastronomia mediterrània, el producte d'aquí, o sigui, té molt sentit. Em refereixo que també és una sèrie gastronòmica que parla encapçalada pel personatge i per la història de Ferran Adrià, però que parla de la nostra cultura mediterrània del menjar i de cuiners més enllà de Ferran Adrià, no? També surt Fermí Puig, també surt Santi Santa Maria, perquè òbviament formen part de l'època, però que és bastant coral en això, i crec que s'allunya molt bé que hagués pogut caure en voler fer un deber o en... i és, té molta veu pròpia també, sí, a nivell de direcció, sí, sí. O sigui, que no, mira, no va a buscar cap còpia ni emmotllar-se en res, ja, ja explicat en el sector sèrie i gastronomia, o sigui,
6: i mira que el Ferran Adrià ha dit diverses vegades que li encanta deber. Li encanta d'haver i li encanta la interpretació de, del personatge principal.
1: Clar, no, no, sí, sí.
2: I, però diu que culinàriament està sud.
6: I culinàriament no,
2: està, exacte, fatal.
6: Està molt malament. Però és interessant perquè el Miquel Fernández, ja en parlarem més endavant, ara va fer Santi Santamaría. El personatge que va fer el càsting primer va ser el Santi Santamaría.
2: Ah, sí?
6: Ho deia una entrevista aquesta setmana al periòdico, molt interessant. I ara va fer ell, i de sobte el director li va dir: prova el Ferran, que encara l'estem buscant. I va començar a provar, va quedar amb el Ferran, va anar apuntant-se, com una, va fer una enciclopèdia pròpia del Ferran, de com parla, d'aquest catanyol que utilitza, no? D'unes preposicions una mica estranyes a vegades, que no acaba de, no? Amb aquest caràcter també com molt de l'Hospitalet, etc. I al final hi ha un moment molt interessant de l'entrevista que diu: de sobte vaig arribar al set i em vaig cagar de por pensant, ostres, ja està, ara he de fer-ho, tota aquesta preparació, Déu meu, Déu meu, Déu meu, faré el ridícul,
1: clar, clar, clar,
6: perquè aquest personatge, això ho veurà tothom, perquè és mundialment famós, es vendrà a tot arreu, què estic fent? I de sobte la gent que coneixia el Ferran Adrià, no que coneixia la imitació i l'imitava, sinó que coneixia el Ferran Adrià personalment, va començar a dir, hòstia, és igual, si no el miro i només l'escolto,
1: no, no, és que
6: em
1: és
6: sembla
1: igual,
6: que és el Ferran, i a partir d'aquests feedbacks... Clar, es va començar a relaxar i a dir, clar, vale, és aquí,
1: clar,
6: és aquí,
1: clar,
6: és aquí.
1: Clar, clar, clar.
6: I realment és que hi ha moments que...
1: Sí, és que de fet, una de les virtuts de la sèrie també és el càsting. O sigui, jo he agraït molt, vale, que surt Carlos Cuevas i actors que són potser una mica més famosos, però he agraït molt veure una sèrie d'aquest nivell, que després es distribuirà per Netflix i tal, i ho dic amb tot el carinyo, però sense Eduard Fernández, sense Enrique Auqué, sense Maria Rodríguez, o sigui, m'encanten tots aquests actors, em flipen, m'encanten.
6: Estic d'acord.
1: Però hi ha un punt de que les plataformes demanen tant sempre les mateixes cares, que al final veus històries molt diferents, protagonitzades pels mateixos actors, i al final veus més l'actor que el personatge. I aquí Gènesi, lo guapo és que agafi el Miquel Fernández, que ha fet moltíssimes coses, però de sobte és una cara...
2: Sí, com a prota,
1: que és nova. I fent de Ferran Adrià, doncs, ens sorprèn, sí, no? O sigui que crec que també t'enganxa per aquí la sèrie, per la frescura que suposa veure cares diferents o menys habituals, i repeteixo que la numeració d'actors que he fet em flipen, però...
6: No, jo crec que ells dirien, estarien d'acord amb tu.
1: Clar, ho agraeixo, sí. Dic, hòstia, vale.
6: S'ha de renovar una mica, que si no semblarem a Islàndia, no?
1: Sí.
6: Que sempre totes les sèries islandeses surten
1: o quan vam veure Nos vemos en otra vida, em va recordar molt això, saps? La sèrie dels Cabezudo, que adaptava la novel·la del Manuel Javois, que dius, hòstia, actors... Estava el Pol López per allà i tal, però... frescura, o sigui, cares noves, gent més desconeguda, no els de sempre, i Gènesi ho fa molt bé aquí.
2: Creieu que hem de quedar per la finale i sopar veient Gènesi?
6: Quina ràbia no haver-hi anat mai al Bulli,
1: Estaria molt bé,
6: tampoc
1: això,
6: hi veuen mai, no?
1: Jo no, jo els meus tiets sí, però...
6: Quina ràbia, sí. Ara que estaves... perquè els plats són, no sé si exacte com els presentava ell,
2: jo
6: però...
2: Jo vaig anar a visita de rodatge pensant que algun plat cauria...
6: Només hi havia croquetes.
2: Alguna esverificació tonta cauria per allà... Però no.
1: El granissat de tomàquet, no? Una mica de granissat.
6: Croquetes del Jovany, no?
2: Però, ara, clar, que sopes, veient Gènesi.
1: Clar, tu et fas
2: la teva,
1: nivell,
2: la teva trista truita amb bròquil.
1: Un disfrutar, via Globo.
2: Home, això seria... Sí, això em sembla que m'ho la pandèmia.
1: En pandèmia vam fer un disfrutar via Globo. Quan la pandèmia tots els restaurants s'estaven reinventant, disfrutar va decidir entrar a la via de...
2: Sí, sí. Amb la companya que és bona, se va venir...
1: Exacte.
2: Dedicat a degustar.
1: Això és espectacular. Sí, sí.
6: Ara és curiós, la cosa aquesta de Ferran Adrià, la seva història, que no, d'un barri, Santa Eulàlia, de l'Hospitalet, molt humil,
1: sí,
6: que això la sèrie també ho té,
1: sí, total.
6: I com arriba a ser cuina per rics, no? Que també és una cosa molt, molt interessant, tot aquest...
1: Com sofistica
2: a vegades l'excel·lència artística, no? També, segurament, i un punt que no és com quan li ataquen a Gaudí, aquest punt de...
6: També,
2: no?
6: Gaudí...
2: sense els burgesos no hagués pogut fer... Bueno, va començar tothom, en Burgès, l'Església, a tothom, sí, sí, perquè era un geni. Però, bueno, és que s'ha d'invertir a vegades per poder arriscar, no? I, sí, hi ha un punt que, sí.
1: És interessant tot el... O sigui, més enllà del tema culinari, jo crec que es retrata... He vist dos capítols, només, però es retrata molt bé la figura de Ferran Adrià com a... com a també, i a mi em sembla molt interessant això, com aquesta cosa de casualitats, no? O sigui, quan la vida de cop et porta...
2: Si no hagués marxat aquell cuiner...
1: O sigui, si el Ferran l'atzar, Puig, no? L'atzar.
2: No hagués anat a la mili amb ell i l'hagués recomanat com un tio molt aplicat.
1: Totalment.
2: I que d'això...
1: Que, òbviament, el tio ha de ser bo i ha de transmetre i tot, no? Però que hi ha
2: s'ha
1: una sèrie de...
2: S'ha de adequat, en el, sí, moment adequat, i a partir d'aquí...
1: Sí, sí, sí, i la sèrie us retrata bé, això, també. O sigui, que sí, mola perquè acabem parlant del cuiner més famós del món, que va ser... per pur atzar, va acabar anant a, no? O sigui, està bé que en el món aquest de l'enxufisme, no? També, del, no? Del Nepo Baby, vull dir que ja neixes col·locat i tal, sí, aquest tio va aparèixer allà i de sobte es va fer ahir mateix.
2: Sí. Ai, sí. Doncs parlarem una mica, sí, més de Gènesis més endavant en el programa, perquè convidarem a la Joana Vilapuig que ens acompanyi, i que ella pertany, diguéssim, diguéssim fa un paper de, no?, una noia jove que vol obrir el seu propi restaurant.
1: I preguntarem si l'han tatuat de veritat. O, perquè sí que té com aquesta estètica.
2: Sí, una mica com es diu la pel·li aquella de Suècia, sí,
6: del Los hombres que me odiaban,
1: del Larsson,
2: de Will Dragon Tattoo,
6: sí,
2: no?
6: Sí,
2: no?
6: Los hombres que no volaven,
2: Stieg Larsson,
6: miraven a les mujeres.
1: És una mica, bueno, el referent, sí.
2: Sí, sí, ho mirem després.
1: No hem dit res, cap títol.
2: No, cap, no concorda en cap títol real que hagi escrit Stieg Larsson.
1: Stieg Larsson.
2: Sort que tenim un
1: Stieg Larsson, gran davanter, centre del Barça. Sí, sí, sí, recordeu aquell gol que va marcar, sí, contra el Numancia en el 85.
2: Carlos Perello,
1: 1-0 al Camp Nou.
2: Explica'ns.
1: Tota la vida.
2: Tindrem sèrie de Tarantino?
6: Doncs sí, Víctor, és una mica el que estic rumiant. No sé si tindrem sèrie de Tarantino aviat. El cas és que aquesta setmana ha sortit el tràiler de la seva nova pel·lícula, que és aquest spin-off raríssim amb Brad Pitt, que és a spin-off, de fet, d'aquella pel·lícula d'Érase una vez en Hollywood, que es diu Les noves desventures de Cliff Booth. I he pensat, ostres, us en recordeu quan Quentin Tarantino el 2023 va sortir a un podcast bastant petardo als Estats Units per dir que ja havia escrit 8 episodis de la seva primera gran sèrie? Som al 2026 i tenim nova pel·lícula, però és que no només no tenim la sèrie, sinó que no tenim ni data... ni actors, ni títol, ni plataforma, ni res.
2: I això no compta com les 10 pel·lícules.
6: I no compta,
2: fet, no?
6: Aquí està la polèmica.
2: Ell està buscant...
6: Aquí està la polèmica.
2: Ara faig una obra de teatre, ara... No. Sí, sí. Una sèrie que escric i no dirigeixo, per tant no compta dins les meves 10.
1: No, però sí que era dels pocs directors de cinema que feia dels grans noms que encara no havia, no havia fet una sèrie.
6: És el penúltim, perquè sí que Spielberg, Scorsese, ara Tarantino, falta només Nolan, que ha dit per activa i per passiva que mai faria...
1: De moment el Jonathan Nolan, no?
6: El Jonathan Nolan, sí.
1: El Christopher, no.
6: El Westworld, però el Christopher ha dit que mai de la vida farà una sèrie. Podria ser amic de Maria Galeana, l'àvia de Cuéntame, que tampoc li agrada gens la televisió.
1: També és veritat que potser, veient el reel aquell de... Bueno, el podcast on ho deia, parlava tan ràpid, sempre parla molt ràpid, Tarantino,
6: sí,
1: però en aquell podcast està especialment espitat, llavors... Potser ho hem de posar en quarantena fins que no es faci oficial, fins que Variety o Deadline no ho anunciïn oficialment, de si realment, sí, sí, anava tan ràpid que li va passar pel cap inventar-se que estava escrivint una sèrie.
2: I no va explicar si era Bounty Law oficial o era un altre, no? No va dir títols ni històries, no?
6: Crec que era Hateful Eight, que també la va tallar
1: per, no m'agrada gens,
6: per Apple. Eight. Crec que la va tallar per Apple, amb el director Scott. Sí. Ja veurem a veure què hi és, i li farem un truc a veure si vol presentar-la als Series dels Fest.
1: Sí, sí, sí, clar.
6: Si vol venir en Ryanair.
2: L'última vegada que va venir a Barcelona, em sembla que valia com 60 euros anar a veure una presentació seva al Coliseum, que era ell conversant amb Jordi Costa, o sigui que... Bona...
1: Bueno, ja ho intentarem.
2: Serà difícil. Serà més fàcil que tinguem Fau de 6.
1: Fau de 6.
2: Beto Martínez.
1: Sí, jo crec que aquests tenen preso per moltes temporades. he fet una cosa molt estranya, vale? I l'haig de confessar, que és entrar a una sèrie per la cinquena temporada, sense haver vist les quatre anteriors. I llavors, de fet, ho vam comentar al programa.
6: Sí.
1: Va dir, és possible, li vam preguntar a Gemini i ens va dir, bueno, sí, és millor.
2: Es pot
1: millor,
2: dir altres cosetes, però...
1: És millor si pots veure les anteriors, no? Va dir alguna cosa com molt lògic que, i molt aplastant, que si pots veure les anteriors, guai, si no, pues mira, entra i potser et perds alguna cosa. Haig de dir que ho vaig entendre tot bastant bé, o no, no ho sé, però el que explica...
2: No tens com comparar-ho.
1: El que explica...
2: Si m'he perdut detalls de que aquests dos odiaven i ara estan liadíssims, no?
1: És com... Clar, el que expliquen... la trama s'entén, no? Oients, podeu entrar directament a la temporada 5 de Fauda, però era interessant... tenia especial interès aquesta cinquena temporada perquè bàsicament van parar l'escriptura de la cinquena temporada quan va succeir el 7 d'octubre del 2023 a l'atac de Hamas, l'atac terrorista, perquè van dir que a partir de llavors hi havia un abans i un després i no tenia sentit el que estaven escrivint, no? Obviant, òbviament, tot el que ha passat després a Gaza i tot el genocidi al poble palestí, no?
6: Ah, s'obvia, tot això s'obvia.
1: De moment, he vist dos capítols, he vist l'inici de la sèrie, i de moment s'obvia perquè se centra el 2023 amb el tema de
6: el Festival de Música, tot exacte. Això, no?
1: Sí. Llavors, clar, dic... A veure fins a quin punt, quin nivell de sionisme és la sèrie. És una sèrie israelí de la cadena Yes per Netflix. Vull dir que ja, òbviament, hi ha un posicionament que no m'espero veure una sèrie pro-palestina. Però sí que al final el creador és molt rigorós i Fauda s'ha caracteritzat per ser públicament una sèrie que és d'Israel, però que tracta el tema amb cert rigor. No és... totalment parcial, sinó que hi ha matisos, no? I amb la cinquena temporada, a l'inici, tractant ja directament aquest tema, clar, dius, el primer capítol ja comença tractant els palestins, configurant els personatges palestins des d'un lloc, doncs, molt tendenciós, no? O sigui, com terroristes, molt anant a ficar el dit a la llaga i a diguem, a configurar-los des d'un lloc molt, molt parcial. Però és que el segon capítol fa una cosa que és molt tramposa, que és que et comencen, quan et presenten un nou personatge palestí, i te'l comencen humanitzant, no? I com des d'un lloc, doncs això, amb aquest matís, és una persona normal, no? Uh-huh. Intel·ligent, parlant inclús també en alguns moments de la causa palestina, etc. I al final del segon capítol et giren aquest personatge, a l'últim segon, i amb una frase es carrega tota la humanització que han fet d'aquest tio i és un mentider, violador, assassí i terrorista.
6: Caram.
1: I dius, uau! O sigui, a aquest nivell, és a dir, ja no és només el fet de que tu estiguis veient una sèrie que és d'Israel i que saps que en determinats temes, doncs, òbviament, la produeix qui la produeix i no podem ser naïf en aquest cas i es posicionen a favor d'Israel, no?, en molts moments. Però, hòstia, en el moment en el que sembla que està anant cap a la zona gris, no?, cap a la zona del no ser manicaïsta, no?, cap a un posicionament més rigorós, al minut final s'ho carreguen tot d'una manera ultraexplosiva. Ja directament és un thriller acollonant, o sigui, la sèrie és boníssima. M'he quedat flipant amb... Jo crec que és dels millors thrillers que he vist a nivell sèrie els últims 5 anys, tranquil·lament. Però, clar, el posicionament és tan fotudament d'una banda que dius, si ho tractem així, realment la visió que estem donant al món d'aquest conflicte és totalment el d'una banda, no? I m'ha sabut greu perquè tenia ganes de seguir veient la sèrie, però no sé si després d'aquest segon capítol ho seguiré fent.
6: Sí, sí, era la incògnita,
1: sí,
6: a descartar. Era aquesta, si s'anava molt a una cosa molt parcial.
1: Potser el tercer capítol fa un gir.
6: O buscava els grisos, potser.
1: I jo crec que la seguiré veient per veure cap on avança. Però, hòstia, fa una mica de tírria. Tira molt enrere al final del segon. Mm-hmm. En fi.
6: Víctor.
1: I res.
2: Woody Harrelson. Digue'm.
6: Els germans. Són
0: not
6: germans
0: right,
6: o no?
0: All right. Not all right. Not
6: és que
0: right.
6: Fotia una
1: canviem
6: pudor.
1: Canviem directament de to i de tema, eh? Woody Harrelson, sí. I Matthew McConaughey.
6: Sí, sí.
2: Hòstia.
6: Quin inici.
2: Brothers, aquesta... Que es podia dir més bros, gairebé.
6: Yeah.
2: Hi ha un punt de...
6: Bros, yeah.
2: El col·legueo que es tenen Woody Harrelson i Matthew McConaughey. Clar, aquí exploren un true rumor, que es aquesta més rumor a la vida real, de si són germans. Si la mare del McConaughey va estar amb el pare del Harrelson, que es veu que és una cosa que en algun moment s'ha dit i tal, i això exploren a la sèrie, però en el fons és que tot dona una mica igual.
7: És igual, no?
2: O sigui, Woody Harrelson està fumant-se uns porros i uns bongs a cada escena de la sèrie.
7: Apple TV pagant-li el camí.
2: Sí, sí, absolutament. Llavors, hi ha un punt de que a la sèrie li manca una mica de o sigui, vol ser una comèdia i de més, però hi ha un punt que no saps per on enganxar-te. O sigui, té un punt de dos col·legues que t'expliquen una mica les seves aventures. Ara el McConaughey que vol ser governador de Texas, ara l'altre que està per allà pol·lulant i fumant. I la veritat és que no em funciona ni com a comèdia, ni la gran premissa de serem germans o no, em desperta una tensió.
7: No penses en
2: True
7: Detective?
2: No penses en True Detective en cap moment? No. Només en la fumada que podria derivar com a True Detective. Però, ostres, ha sigut una decepció perquè realment dius, home, són dos emblemes de Hollywood que es porten molt bé, que s'han volgut implicar en la creació de la sèrie. Apple els hi ha donat, vinga, feu lo que vulgueu. I dius, home, és una mica una de les excepcions de l'any. No sé si
7: sí,
2: estarà...
7: Cagada
2: no sé si
7: estarà, de sèries.
2: És que... No sé si estarà el cagada, però crec que...
6: Fot-li.
2: Pot jo... ser que arribi,
7: Pel que dius, té molts elements.
2: N'he vist dos, Potser alguna oportunitat més, sent de mitja hora, potser encara li dono. Però...
6: Sensació de massa carta blanca, no? De que no hi ha ningú al volant que sigui neutre i vulgui fer una sèrie més enllà de la broma.
2: Seguit d'anècdotes que no hi ha una tensió de què m'estan volent explicar.
7: Sí.
2: No? Ho comparava amb Youth, que també he mirat la nova sèrie de la Sharon Horgan.
7: Sí.
2: I dius, és que té escenes memorables, té punta, té personatge... O sigui, dius, ostres, la diferència entre una cosa ben escrita
6: clar.
2: I una cosa que està allà de manera... Bueno, som ja. Vosaltres, ja sortirà alguna cosa...
7: Una mica ja la vibe, la vibe de James Franco amb els seus amics, no?
6: És el que estava pensant, amb el Seth Rogen,
7: sí.
6: En la fiesta de les salchichas...
7: Al final va acabar degenerant en algú que era com paga'm la vida per fer coses amb els meus amics, que està superbé, però vull dir que et pot venir de sobte si fumes moltíssim.
6: Clar, si fumes molta marihuana...
7: Pots girar.
6: Pots sortir malament.
7: Pots gripa.
6: Sí.
7: Hi ha molta gent que gripa amb la marihuana i potser Woody Harrelson i Matthew McConaughey els ha passat.
6: No passa res.
2: Doncs sí, si us hi heu de posar, bueno, si us fa molta il·lusió, proveu-ho, però no és una recomanació que llancem des d'aquí.
7: Antirecomanació.
2: Des del Series Selector. I ja que en el programa d'avui estem parlant d'un geni, com Ferran Adrià, vull recomanar també una docu-sèrie que es va estrenar a BTV aquesta setmana i que té 3 episodis, que es diu Els artesans de Gaudí.
7: Ah, sí.
2: Que van fer una premiere aquesta setmana als cinemes Verdi i que m'ha fascinat.
7: És realment, molt xula.
2: Molt, molt xula. Sí. És una mica ASMR visual que dona un gust veure les imatges d'edificis de Gaudí amb gent explicant-te coses de com fan tot els vitralls, tota la forja, totes aquestes feines manuals on van excel·lir i que per això també el modernisme va destacar tant, no? I com va ser possible que amb tanta gent de qualitat tècnica, no? Pogués arribar a fer coses totalment boges i com també, ostres, de sobte tu posava la qüestió de dir quan s'acabi la Sagrada Família, segurament tots aquests tallers tancaran, perquè no hi ha gent que demani aquests nivells, ni aquesta bogeria de cosa artística, i per tant, si ja no hi ha demanda, doncs potser ja no hi ha...
7: I reivindicar la feina...
2: Tota una feinada i una apreciació del que és l'artesania, que, ostres, sap molt de greu, però bueno, és per veure la cara també d'un geni, són 3 episodis, està penjat el primer a BTV, i a qui li interessi el món de Gaudí, realment

0: poc més, el Seré Selector sense la Sílvia Comet, per cert. Ai, Sílvia Comet.
1: Faríem un minut al 8.
0: Faríem un minut de silenci, però la ràdio queda estrany.
2: Això només és per la gent que està...
0: Ja, però que no, mira, aquí, mira aquesta cadira. Sí.
2: És per la Joana, que ara vindrà.
0: Ja, però home, aquí està malacil. Tot això i poc més, el Seré Selector, el consultori de sèries DICAT. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. Repeteixo, 634-760-355. Rebenteu-nos el WhatsApp, que ens encanta rebre notes de veu. Si no voleu mostrar la vostra veu, doncs també ens ho podeu escriure. Sèries que hagueu vist i nosaltres doncs, us recomanarem alguna altra que tingui a veure amb el que us agrada. Nosaltres, això, us passarem el tall del programa i us recomanarem el que ens vingui de gust. Si sou vergonyoses, també ens podeu dar demanar recomanacions per Twitter usant el hashtag SeriesElector3Cat.
3: Sèries Selector, dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
2: Doncs vinga, el combo del programa, Carlos.
1: Ens l'envia el David.
4: Bones, em dic David. Fa temps que tenia pendent per veure la sèrie de Roma, tenia pendent a la llista de feia temps, l'he estat veient i volia que em recomanéssiu alguna que pogués juntar una mica tant Roma com La Casa del Dragón. Moltes gràcies, una abraçada.
5: Caesar is now surrounded and severely outnumbered.
6: This is how history is made.
1: David,
0: a veure, Roma i David, La Casa del Dragón, eh?
1: Podries venir amb mi un dia a casa i fer la cucharita veient Màster en Comandés?
0: Epa!
1: Si vols.
0: Proposta.
1: Home, és que m'agrada molt el David i les
0: seves...
1: O sigui,
0: la recomanació és Master and Commander?
1: No. Bé,
0: sempre. Seria bé recomanar pel·lis.
2: Pel Carlos sempre és Master
1: and Commander.
2: No importa. Què fas un diumenge? Estic mirant Master and Commander. Sí, sí, sí. Per la 119a vegada.
1: M'agrada.
0: La vaig veure aquest estiu, de nou.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: La feien el fenomen en 35 mil·límetres.
0: No la vaig veure en 35 mil·límetres. La vaig veure amb el mòbil.
2: Valia 35.
1: Amb el mòbil. I amb els auriculars de l'AVE, no? De Irio. Doncs a Roma, 2005, època daurada d'HBO, trobem aquesta super mega producció meravellosa on tot quadra i tot el món és meravellós, que només té la taca que era tan meravellós que va ser cancel·lada perquè era massa cara, 100 milions de dòlars una temporada.
2: Déu-n'hi duret.
1: I va haver de fer, volien fer 3.
2: Van arredonir. De l'època, encara amb la inflació.
1: Sí, amb la inflació.
2: Bueno.
1: Encara més. I la segona temporada, que ja havia d'haver-hi una tercera, va haver d'una mica d'englobar aquestes últimes dues. M'agrada molt Roma més per tot el que explica, perquè va molt de la macrohistòria a la microhistòria. La macrohistòria seria el declivi de la República Romana i l'inici de l'Imperi Romà amb August, amb el moment de los idus de marzo, amb l'assassinat de Juli César, super emblemàtic moment televisiu de la història. I aquella microhistòria que comentava, que es narra a través dels ulls de dos soldats, que són el Titus Pullus, mitiquíssim, Tito Pullus, i el Lucius Borenus. M'agrada molt els americans com pronuncien el llatí, que el destrossen.
0: Ho destrossen tot, realment.
1: Sí, i aquests dos soldats de maldestres de poca monta que veuen com les seves vides es van creuant constantment i accidentalment amb els grans esdeveniments històrics d'aquesta etapa de Roma, no? No veurem una Roma típica de peplum, que tot està net, que tot és molt, molt, molt inspirador, gairebé mitològic més que històric, sinó una Roma més aviat sorollosa, supersticiosa, plena de fang, de prostitució i de corrupció, que ens recorda molt a la posterior Joc de Trons. Jo crec que sèries com aquesta de l'Edat d'Or podríem buscar cada una d'aquestes sèries de l'Edat d'Or d'HBO ha fet camí perquè després vinguin altres sèries i pugin al llistó una mica més, no? Jo per aquesta, ara faré diverses recomanacions, d'acord? Perquè és
0: és
1: tan llaminer. Jo, o sigui, per aquesta de Roma...
0: Matralleta de recomanacions.
1: Ves a YouTube i mira Jo, Claudio.
0: Vale.
1: Ja està.
0: Sí, està
1: perquè
0: bé.
1: Perquè abans de... No,
0: a
1: sempre
0: YouTube,
1: allà...
0: No està de Filmin,
1: no està
0: aquesta?
1: No està enlloc.
0: Està de Filmin abans.
1: Està a YouTube en castellà, a doblada, vull dir.
2: Sí, mira aquí la versió de Jo, Claudio.

0: també hi ha la versió en català.
1: O te'n passes el llibre de Robert Graves, que també és una meravella. I La Casa del Dragón, HBO, que es explica 200 anys abans dels fets de Joc de Trons, el que seria també el principi del declivi de la casa Targaryen, la gran guerra civil d'una família que té el monopoli del drac, que és un concepte que m'agrada molt, i que a més a la sèrie surt, o sigui, l'ús dels dracs durant la guerra es podria tenir ecos de l'ús de la bomba atòmica a les guerres, humanes, mundials, perquè realment has de tenir una responsabilitat enorme a l'hora d'utilitzar-los, perquè són una arma de destrucció massiva.
0: Perquè quan fas pop ja no hi ha stop.
1: Dintre d'aquesta fantasia, no?
0: Que et serveix per les leis o per la bomba atòmica.
1: Correcte. No? Sí que la T1 va estar nominada a millor drama als Emmy, la T2 ja no. La T1 va guanyar el Globus d'Or a millor drama, la T2 no va estar ni nominada als Globus d'Or.
2: Sílvia plora des de casa ara
1: mateix. Sembla que el seu germà petit i sapastre, el Caballero de los Siete Reinos, podria treure-li el prestigi de ser l'hereva al tro, i qui sap si iniciant una guerra civil familiar entre aquestes dues sèries. Jo per aquesta et recomanaria Los Tudor, la història d'Enric VIII d'Anglaterra i la seva obsessió per engendrar un fill baró legítim, però no serà.
2: És d'una sèrie per tot l'any, està bé.
1: Sí, la sèrie
2: jo,
1: de la Claudio que
2: parlarem i Los Tudor.
1: Avui, perquè és una de les sèries que...
2: Ja sé què diràs.
1: Que més ens va agradar fa...
2: Sí, ho he vist al guió.
1: Dos anys.
2: Ja sé què diràs, ho posa aquí.
1: Què posa?
2: No, posa...
1: No, digues.
2: No, ho dic jo.
1: No, va, digues.
2: Segon.
3: I told you my family name, but it is well known in Japan. Many years ago, a great injustice stole everything from me. I've learned one truth, that enemies are everywhere and friends nowhere. To show your true heart is to risk your life.
2: Com et va agradar i com ens va agradar
1: molt,
2: aquesta sèrie?
1: Molt, a tots, a tots.
2: Però a tu particularment.
1: A mi i a tothom, perquè va guanyar 18 Emmys en la seva primera temporada, establint un nou rècord de sèrie que en la seva primera temporada guanya aquest carro d'Emmys. Jo crec que també és una sèrie que agrada molt a les acadèmies perquè ho té tot. És drama, vestuari, interpretacions, exotisme, guerra, amor, ho té tot, tot el que li agrada a l'acadèmia. I realment, ja ho hem dit en programes anteriors, l'autèntica successora de Joc de Trons, segurament, en tot aquell període de buit de poder, de regència, on totes les plataformes intentaven posar la seva nova Juego de Tronos, des del Senyor dels Anells o, com es deia, aquella de Netflix, The Witcher, també.
2: Sí.
1: Va ser una sèrie que no estava a HBO ni estava a Europa. Era una sèrie de Disney ambientada a la Japó feudal del segle XVII, qui, jo crec que sense gairebé voler-ho, tampoc va haver-hi molta promoció en el seu moment a nivell publicitari, es va erigir com la nova sèrie, diguem, d'època, d'intrigues, de palau i personatges absolutament emblemàtics i que recordem tota la vida. I va ser aquesta Shogun amb un Hiroyuki Sanada, que és el protagonista, jo crec, d'aquesta sèrie absolutament en estat de gràcia, que el que li passa és que el governant suprem del Japó, que li diuen Taiko, deixa el seu fill, que encara és massa jove per governar, en una lluita, en un període de regència dividit entre cinc grans caps militars, i aquest Hiroyuki Sanada, una mica per salvar la seva vida, troba un aliat totalment inesperat en un mariner anglès protestant que acaba d'arribar a les costes de la illa, perdudíssim, potser una mica massa perdut. El toc còmic d'aquest personatge a vegades està una mica estirat, però realment és fascinant tot plegat. Si no l'has vist, David, t'agradarà molt a Disney Plus Shogun, que ja ha estat... jo crec que va estar... Sí, ja té segona i tercera temporada assignades, i aquesta segona temporada arribarà a principis del 2027. O sigui,
0: sí? Que... Està confirmat això?
1: Sí. Ah, moltes ganes de veure aquesta segona temporada, que marxa dels llibres que adapta, i veurem els guionistes com s'ho fan.
2: Molt bé. Increïble, tres recomanacions.
0: Sèries per... Adojo.
2: Sí, adojo.
1: Adojo.
2: Vinga.
4: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Més temporades que plans bruts.
0: I ara ja tenim a l'estudi la Joana Vilapuig, actriu que vam conèixer gràcies a la sèrie Self-Tape com a creadora i com a actriu, i que ara ens ve a parlar del seu paper a la sèrie del moment, Gènesi.
5: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Lo primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions.
6: Que el seu cervell no funciona com el de la resta.
5: De què coi esteu parlant? Estic parlant de llibertat.
7: Que Ferran està creant un sisme que ens afectarà a tots.
5: Que cadascú se busqui el seu lloc.
0: Recent arribada de Donosti, de Sant Sebastià. Què tal?
2: Com van anar? Ens està dient que els pinxos bé, no?
8: Molt bé, boníssims. Molt bé, boníssims. Sant Sebastià en té això.
2: Sí, ja ho té.
8: La cervesa. Sí, menjar bé.
0: Jo volem saber les interioritats. O sigui, va haver una de pinxos amb Ferran Adrià? Us va portar ell per una ruta amb els seus amics o això no es va donar?
8: No,
0: o sigui,
8: això...
0: no va ser mestre de cerimònies?
8: No, en aquí no. Després sí que després del passe va haver-hi un sopar a càrrec del Nando Jovany, que,
2: ah, mira.
8: Que
2: ah,
8: sí
2: mira.
8: Que van començar a treure tot de plats del Bulli.
0: Ostres, quina cosa més guapa.
8: Que... sí, sí, boníssim.
2: No, jo estava pensant en les croquetes de l'Ametller i tal. No, o sigui,
0: no, no hi havia els catalans.
1: No. No. Hi va haver algun mindfuck, alguna cosa que mengés que no...
8: Que no m'esperava.
1: Que imatge i sabor, no presència.
8: Sí, mira, vaig flipar, hi havia com una espècie de cosa... com, mira, en el primer capítol de la sèrie de Gènesi, o
2: sí?
8: El segon...
2: Sí, el granissat de tomàquet.
1: Els hem vist, el granissat de tomàquet,
8: en aquest,
1: salat.
8: En aquest got, i era semblant, però de color groc.
2: Vale.
8: Hi havia com una espumeta, un líquid groc...
1: I no hi havia informació. Era,
8: no.
1: Tu ho sabràs.
8: No, no hi havia informació. I aleshores, per sort, estava amb l'Alen i el Marcus Pineda, que són els cuiners que ens han ajudat amb tot el tema de la cuina a la sèrie... I em van dir, prova, això és una truita de patates.
2: Ostres.
0: Oh, wow.
8: I jo, uau, vaig olorar i realment era una truita de patates, estava espectacular, però...
2: Brutal, ja.
8: Però no sé què era, o sigui,
2: hi havia
8: ou, però sí, espectacular.
2: Sí, sí, sí, una passada. Sí. Veu menjar durant el rodatge, entenc, en algun moment?
8: Sí.
2: Els plats que surten a la sèrie?
1: Sí, punto.
0: Ens va convertir en una sessió de... Només preguntem per cuina.
8: M'encanta.
2: Parlem de menjar.
0: Volem menjar. Tenim gana, ja està.
8: És el cotilleo que ens agrada.
2: Però sí que... Saps allò dels programes de cuina, Cuines de TV3, que cuinaven el plat, o el Marc Ribas de tal... Sí.
0: Sempre brutal, Marc, no et crec.
2: I després se'l menja l'equip, no? I aquí és,
1: clar, sí.
2: Els plats que hi havia allà, us els menjava.
1: Dientes largos, comença a parlar
8: clar.
1: De...
8: O sigui, dues coses. Un, els rodatges normalment es mengen molt malament.
2: Clar.
8: Quan has de menjar, perquè són coses que han de tenir preparades ràpid, és horrible el menjar de rodatge d'acció. Però clar, en aquest cas, com que s'havia de reproduir...
2: Els plats d'avui.
8: Bueno, i que els plats crec que són un dels elements essencials de la sèrie,
2: sí.
8: I els que marca, el que marca una mica la diferència és que veus uns plats i dius, uau, que increïble, pues,
2: sí, sí.
8: Pues clar.
1: Sí, sí, no sembla postís, i no ho és, que també ho ha de semblar. Vull dir,
8: exacte,
1: que...
8: vull dir, van muntar una cuina a fora del plató del Bulli, i jo que estic en un altre, com que estàvem en un altre set, també hi havia... Vull dir, ho cuinaven tot i estava tot espectacular i eren cuiners del Bulli i aleshores, clar, veies tot l'equip tècnic després de rodar, tothom anava allà a sobre, inclús els figurants.
0: Algú li demanant sortir 5 minuts abans del seu atoma.
8: No, hi havia
1: una cosa de que la gent va ràpid però lent, o sigui, per vergonya i no tirar-se a sobre de la taula.
0: És la teva estratègia, els bufets lliures?
1: Sí, t'apropes molt decidit i recte, en línia recta, però no molt ràpid.
2: Ara et miraré molt quan anem a
1: un lloc. Perquè no sembli que estàs desesperat, que ho estàs, certament.
8: Tothom està una mica desesperat. Esperat, tothom fa veure que no, però ara hi ha com uns nervis.
1: Exacte.
8: Que notes que algú està mirant en plan, se n'ha posat una miqueta més del que hauria, perquè ara... Sí, això passava.
0: Home, doncs, vam donar al Paco Escribano, que també va estar el productor de la sèrie, que ens parlés una mica de com va ser el passeig en Sebastià, i ens parlava d'un dels punts claus de la sèrie, que en el fons és poder tenir el Ferran, el teu equip, vigilant-ho tot, no? Escoltem què ens explicava.
9: Imprescindible tenir el Ferran Adrià al nostre costat, a part d'explicar la seva història, que el David Pujol, el director, és una persona que millor coneix aquesta història, que era potser la persona més indicada per fer per fer aquest projecte, tenir-lo sobretot d'una manera molt generosa, respectant la nostra creativitat des del punt de vista de les trames i de la trama dramàtica, però en canvi ell sí que es va implicar per aconseguir que la sèrie tingués tot el rigor des del punt de vista gastronòmic i més amb un equip de 15 cuiners vam estar doncs, procurant que tots els plats que sortien i totes les referències que sortien a la cuina doncs, i al món i a la història del bull i les referències gastronòmiques fossin fidels a la realitat. I això, la veritat és que vam fer un passi el dia 17 al Fenomen, on va venir una gran representació del món gastronòmic català i veure que els grans chefs i veure que tot aquest món doncs, d'alguna manera avalava aquesta sèrie, avalava el que sortia i que deien que realment estàvem molt contents del que havien fet, doncs per nosaltres era molt important.
0: La por, no? De dir, ara vas no sé si vols parlar amb Adrià i de sobte que et comenci a dir no, això està malament, això fatal, els cuiners criticant-te, doncs ja sé la pressió de dir, mira, posa-la al teu equip, no? I que sí, ho comprovi tot.
2: Clar,
0: que
2: i també... jo t'anava a preguntar del teu personatge que o sigui, Gènesi es basa ja els oients ja ho hauran deduït, però en la història del Bulli, de la carrera del Ferran Adrià, amb tots els cuiners que el van envoltar, Santi Santa Maria, Fermí Puig, tots els crítics també gastronòmics d'aquell moment, etc. Però la teva trama, diguem, amb la Mònica López, és ficció, sí. No? És ficció. Aquí, la manera de connectar la vostra història amb la resta de la trama, també a nivell de assessorament gastronòmic i tal, o sigui, també anàveu amb assessorament, o sigui, anava tot vinculat, no?, d'alguna manera.
8: Sí, tot. Vull dir, realment el Ferran, i crec que és el que marca la diferència a la sèrie, és que el Ferran va estar molt a sobre de tot. I la...
0: Massa a sobre o molt a sobre?
8: Clar, jo com a actriu no tinc ni idea.
1: L'equip de guionista és broma, eh? Ja el trucaran, l'equip de guionistes...
8: Però bueno, és veritat, el Ferran és una persona molt exigent i crec que hi havia aquest rigor amb que els plats fossin increïbles i tots. I jo, és veritat que la nostra trama parla molt més de la cuina tradicional, de la cuina tradicional catalana, i també hi havia molt rigor en això, perquè... Bueno, sí, van haver-hi moltes discussions sobre el fricandó, que és un dels plats que jo faig en un dels capítols, i es va parlar molt del fricandó. Que jo no sabia que donava tant de si de dir...
1: Clar.
8: Vam tomàquet, no em tomàquet, però bueno, ha sigut
0: molt interessant. Tu n'havies fet abans de fricandó o vas aprendre-la a la sèrie, a fer fricandó?
8: Mira, el bo és que la meva àvia també, un dels plats seus com a estrella és el fricandó.
1: Home,
8: hi havia algú com de la meva trama que sí que em connectava molt amb aquesta idea de la família, no?, i de la cuina que uneix una mica la família i que et porta el record... sí, en el meu cas és molt així. Però vam aprendre, vull dir, jo vaig fer un curs de cuina, també d'un matí aprenent a fer-ho veure, clarament no era per saber-ne, sinó per fer veure, de dir, vale, com he d'agafar això, com perquè es noti, quina és la soltura, i això ha sigut superinteressant.
0: De sobte, TV3 està patrocinant cursos de cuina, perquè Rabalajó també t'explicaven que la Lluïsa que havia fet un curs de cuina que no sabia fer res, ni una truita, i de sobte a ella li van fer un intensiu, doncs, de sobte, ens estem passant amb la cuina, TV3?
2: Bueno, doncs ara encara
8: en venen
2: encara
8: més,
2: en venen
8: oi?
2: Més,
8: sí, crec que sí, hem dit que en venen més.
0: Hi ha una obsessió?
8: Sí.
0: Després de...
2: Sí, exacte. Total.
1: Sí, però és curiós perquè el teu personatge al final és una mica l'altra cara de la sèrie, és a dir, el Ferran Adrià és el passat, tu ets més el present, ell és més l'avantguarda, tu ets més la tradició culinària...
8: Bueno,
1: és així, ell és un home, tu ets una dona, vull dir,
8: sí,
1: passat, present...
8: Com, sí, que ha quedat d'allò, no? Que és el que a la gent jove, no?, li queda del record i del lo que va canviar el Bulli, no? El que va canviar a nivell culinari, a nivell mundial. També crec que hi ha algú molt on ara, com amb la globalització, no?, el menjar que mengem, tot és molt globalitzat també, i crec que hi ha molt... es posa molt en debat en això de remirar un altre cop la cuina tradicional, que crec que també hi ha molts restaurants ara a Barcelona, sí. No és que en sàpiga molt, però que estan tornant a fer com els canelons de, els macarrons de l'àvia, o no sé.
0: Sí, sí. Tornar, ja on torna als orígens.
8: De tornar una mica als orígens i
1: pel doble de preu, són els macarrons de sempre, però doble de cars.
0: El debat de la pasta, si tu el súper dius, la pasta té un preu que és accessible. Sí. Muntar-li una salsa, com és que s'ha
1: costa 14 euros?
2: Depèn del tomàquet, depèn de com facis el ragú, amb quin producte el facis.
0: El debat de si té tomàquet o no té tomàquet, no com clar, a fricandó.
1: Ara que has fet aquest curs i has fet aquesta sèrie, si haguessis d'obrir un restaurant a Barcelona...
8: Me n'he donat que és molt difícil. Oh, sí, una de les coses que també diu el Ferran és lo difícil que és que un restaurant funcioni, no? Mm. De què l'obriria?
1: Sí.
8: Pues potser sí, de cuina tradicional.
1: Val.
8: De fet, el Ferran també ho diu, que si ell obrís un restaurant seria com el restaurant que obre la Lola.
1: Ja,
8: que
1: clar.
8: La gent haurà de veure la sèrie, bueno, que si, restaurant obre.
2: És que si no se'ns mengen, no?, els branys i sí, tot el... No?
0: I que la innovació ja ho va fer, no? Ara tornar-se a posar a fer el mateix, no? Si tornés a reobrir el Bulli, ara... Doncs ja ets un mite, no? Ja, sí, ja ho has aconseguit tot, no? És com dir, hòstia, tornar al repte, tornar-ho a posar-ho al número 1, hòstia, quina pressió...
2: Estaria guapo, per això que
0: home, jo crec que ara la sèrie hi ha molta gent que diu, jo reservar el Bulli aniré ara.
2: Veient
0: jo
2: la sèrie, sí. Tens sí, unes sí. ganes d'anar a la cara amb un jo
0: i podem dir al Nando que munti un pop-up. No? Que exacte, no només per la gent de Donosti, que jo, no sé, un menú tonto un dia.
8: Un menú tonto, sí. No seria malament.
1: Que vaig poder anar al Tickets, que era
8: bé.
1: El restaurant del germà,
2: de l'Albert,
1: del Carles Cuevas.
8: I l'Albert té l'Enigma, que ens van convidar també a anar-hi.
2: Vam anar-hi l'any passat, també.
1: Sí. I va ser espectacular.
8: Va ser espectacular.
1: El Tickets va ser, que va tancar amb la pandèmia, si no recordo malament,
2: sí.
1: Va ser espectacular, i vaig menjar-me un pastís de formatge.
2: Sí.
1: Que encara el recordo. Encara ploro.
2: Encara el recordo.
1: Sí, encara el recordo.
0: Bueno, i de fet, el que diuen també cal disfrutar, no? Com que eren un dels tres dels caps de cuina, que manté una mica l'essència també.
8: Bueno, és que el Bulli va fer escola, realment.
2: Totalment.
8: Si tu mires...
0: Hi ha més caps de cuina del Bulli repartits per Barcelona que...
8: I pel món, vull dir, si tu mires els millors restaurants del món, molts venen de l'escola del Bulli.
2: Sí, va ser una pedrera brutal.
8: Sí, sí. És...
2: I el que deia, o sigui, de Cala Montjoi, clar, o sigui, també rodar ja, o sigui, sí, és que sí, quina passada.
8: Sí, de fet també ho parlàvem, que jo crec que vam fer el que vam fer perquè estaven allà.
2: Clar.
8: Que això, el Bulli no hagués passat si haguessin estat a Barcelona o a un altre lloc. Estaven allà perduts, en aquell lloc que és espectacular, davant del mar, sense... mòbil, internet, sense cobertura.
2: Dormint a una autocaravana, no?
8: Dormint a una autocaravana,
2: no?
8: Sí, sí. Tot molt hippie, i uns tios que estaven allà i que van descobrir un nou món. I això crec que és algo molt emocionant.
1: Sí, sí, sí, també ho diu en un moment, no? El Miquel, el Ferran Adrià, que diu, farem la cuina amb les coses que hi ha aquí. Què hi ha aquí? Mar i muntanya, no? Doncs fem-ho amb això. Sí. I a partir d'aquí explora i crea i innova. Però és molt interessant el...
8: Bueno, el primer capítol, que quan estan allà parlant, dient et vols quedar aquí o no, per què no marxem? I el Miquel mira un moment tota la platja i tot i fa com, no, jo em quedo aquí. És clar. Que el lloc és de puta mare.
1: Sí, sí, sí.
2: És que és meravellós. Sí, sí,
1: ara no veuen el sol.
8: No.
1: Que això li diu al Juli, al cap de, al cap de sala.
2: Sala. Sí.
1: Li diu, veus aquest sol? Doncs no el tornaràs a veure mai més. Acomiada't d'aquest sol.
8: És que la feina de la cuiner em sembla duríssima.
2: Sí, sí. Ara, és una frase que està contra tot conveni, de treballar.
8: Sí, sí, sí.
2: Segurament als anys 90.
1: Sí, sí.
0: Què conveni?
2: Els anys 90 segurament no hi havia conveni.
0: Una pregunta que et volia fer com a diguéssim, actriu, és el que fa el Miquel Fernández. O sigui, hi ha un punt del repte que abans comentàvem, no? De dir, ostres, la idea d'interpretar una persona tan coneguda, que té aquesta manera de parlar, que s'ha vist tant la seva imitació a tot arreu, ostres, com ho fa, no? Que
8: bé... És espectacular, realment.
1: És bastant espectacular, sí.
8: Perquè era molt difícil.
2: Moltíssim, sí.
8: Jo recordo els assajos que bueno... Ell estava nerviós, normal, perquè és molt fàcil cada cop et quedi una paròdia i la sèrie ja no funciona.
0: Sí, total.
8: Si no tens el Ferran, crec que la sèrie ja pot ser tot lo bona que sigui.
0: Absolutament. Si la gent està pensant més en com està això en comèdia, o rient-se del personatge, o la manera de parlar, o tal, ja t'ho perds. Ja
8: però, en canvi, l'ha humanitzat, bueno, ho ha integrat molt, i ell diu que es va fer... perquè, clar, els guions estaven escrits en català central, correcte.
0: Clar.
8: I ell es va haver de fer un diccionari Ferran Adrià. I sonava canviant tot. I a través d'escoltar-lo, escoltar-lo, pues sonava canviant tot, i al final sí que ja ho tenia tan integrat que improvisava i tot, i ja... ja el tenia, i és espectacular, per mi és com de lo millor de la sèrie.
1: Jo crec que és també interessant i divertit que hagi vingut Ferran Adrià per poder parlar Catanyola TV3.
8: Clar, clar.
1: És una cosa que jo pensava, ostres, que estrany que no hi hagi un català correcte central, o no, o podria ser.
2: Imagines anar a corregir Ferran Adrià.
0: Clar, sí, però... aquí no gens menys.
1: No, no, aquí, clar, clar, Ferran Adrià no li podem dir res, no? Perquè és el seu català i és un català universal. Sí. O sigui que...
8: No, sí, no, sí. Això està bé, clar, era com... No, és que no li poden... De vegades sí que tornaven separates corregides amb... passades pel lingüista, i el Miquel deia... Bueno...
1: amb això faré...
0: Bueno, pues molt bé, pues adiós. No?
2: Sí. Diria, de per la pedra.
1: Sí, sí. Esparificar el català, podria ser el que fa el Ferran Adrià.
0: És la resposta al lingüista, no?
8: Ens hem hagut de doblar, i el Miquel deia que en el doblatge, de vegades, quan s'escoltava, hi havia algunes frases que era... Ai. Clar. I era com, hòstia,
2: una
8: mica de...
2: Sí. I, això és la prova de que ho fa de puta mare, sí, realment, perquè és tal qual el Ferran.
1: Jo imagino en l'eufòria de la cuina i l'estès de la cuina, les ordres d'aquesta persona devien ser difícils d'entendre.
2: No, tothom guenyo
1: d'oïda.
0: I a part que molta gent del país us diu tot arreu, vull dir que almenys això també
1: en anglès,
0: clar.
1: En anglanyol, com seria.
0: Sí, sí. Doncs,
2: mira, seguirem la sèrie, o sigui, ja hem vist dos capítols i tenim moltíssimes ganes de veure com avança. Ens pots dir com avança o no? Algun spoiler que no puguis fer?
1: Algun assassinat?
0: Un plat nou que descobrirem.
8: Una tiradita de llobarro.
0: Ah, sí?
8: A mi em va costar el seu, perquè me'l van canviar a últim moment, com no, el Ferran ha dit que al final serà tiradito de llobarro amb tot de coses que jo no tenia ni idea, i aprendre'm aquell plat va ser molt difícil.
0: Ostres. Estarem pendents, pendents del llobarro.
1: I també de la teva carrera com a creadora,
2: que
1: també seguim moltíssim, i estarem molt pendents a veure què ens portes.
2: Sí, sabem que hi ha alguna coseta per allà.
8: Alguna coseta.
0: No preguntarem, que segurament és massa d'hora. No.
8: Exacte, és massa d'hora, però sí.
0: T'estàs posicionant més, no?, aquesta banda més de la creació, o de compatibilitzar-ho amb les dues coses, amb l'actuació.
8: A veure, si es pot combinar, increïble, però és veritat que la banda de creació i direcció, pues, és la que més ara mateix potser m'està com cridant i tirant.
2: Que bé, Daniel. Estarem atents i ja parlarem.
8: Gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Merci per venir.
8: Gràcies,
2: Joana.
10: Say my name.
11: Digues el meu nom.
0: Quina punyetera enveja al menú de Nando Jovany.
1: Quina gana, no?
0: Donosti.
2: Tinc una gana.
0: Estic molt arrepentit de no haver anat allà.
2: Sí, no, haguéssim hagut d'anar-hi, clarament, a colar-nos, com fa molta gent que es cola als càterings.
0: Sí, sí, per l'amor de Déu.
1: I a parlar amb Ferran Adrià i dir-li què no surt a la sèrie. Explica-m'ho. Explica'm la cara fosca de la història del bullying.
2: Jo crec que quan acabi Gènesi podem portar el Ferran a l'estudi.
1: Sí.
2: I que vingui aquí.
0: Només fa 80 viatges l'any.
2: Per això, per això. Sí, sí, té una agenda complicada, però... potser ho aconseguim, vés a saber. Aquesta sintonia que escoltàveu és, bàsicament,
1: sèries
2: aquest moment del programa
0: i
2: on
0: cuina.
2: La Conxita us diu pistes i heu d'endevinar. La sèrie!
1: Sèries que amb gent que cuina malament.
2: No. Avui no està la Sílvia.
1: No.
2: Però tenim l'Albert Olaia. Amb un micro. Albert, què tal?
12: Hola, què tal?
2: Hola, com estàs? L'Albert Olaia és el nostre tècnic, vale? És un programa que trenquem la quarta paret radiofònica. I
0: no
2: tenim el tècnic
0: parlant. No en vídeo,
2: sí en àudio. No vídeo. En vídeo ens imaginarem aquí, al costat del Carles Parelló.
0: Sí, posa-li aquest... aguanta-li aquesta...
2: Aquest bàsicament no està aquí perquè si no pot tocar els piuets, llavors ha d'estar amb la taula.
0: Vinga, que acaba el programa.
2: No acaba el programa, jo vull seguir.
1: Sèries
2: sobre gent pionera. Vale?
0: Pioneers,
2: com el nostre estimat Ferran Adrià. Víctor Sala, atent!
13: Té cognom de nen. La cuina a la tele. Influència francesa.
2: Té cognom de nen.
0: Julia Child.
2: Julia Child.
0: Julia, la sèrie.
2: Julia, la sèrie d'HBO protagonitzada per la mítica Sarah Lancashire.
0: Sarah Lancashire.
2: Happy Valley. I Carles Perelló.
13: Un vividor.
1: Com?
13: Atlètic de Madrid. Jacuzzi.
2: un vividor, Atlètic de Madrid i Acuzzi.
1: Pot ser que la paraula, l'actitud d'aquesta sèrie sigui la paraula, el concepte que defineix...
2: El pionero! Pionero! El pionero, Jesús Gil, Gil, pioner com va ser Pablo Escobar en el seu moment, també. Però,
0: pioner del feixisme.
2: Aquests pioners, exacte. Pioner del feixisme, posant Marbella a la samarreta de l'Atlètic de Madrid. No t'oblidarem mai, Jesúsito. I ara, Alberto Laia, tira tu mateix, va.
13: Dualitat. Genere fluid. La teva adolescència.
2: Dualitat, gènere fluid, la teva adolescència, Alberto Laia. I la nostra.
0: Pots fer igual. És d'animació.
2: És d'animació, és d'animació i, de fet, és anime, perquè l'Albert, no ho sabeu gens, però és un gran seguidor i fan de les sèries d'anime, i ara l'estic posant a prova.
1: És otaku.
2: Un pioner o pionera, gènere fluid, dualitat... La teva adolescència.
0: No és només un, sempre.
12: És de cuina, eh?
2: No és només un.
1: No! No, no té per què ser de cuina.
2: Que no escoltes!
1: Pioners.
2: Pioners, pioners.
12: Vale, vale. Rama, Rama.
2: Rama!
0: De què era pioner, Rama?
2: Bueno, en el tema del gènere fluid.
0: En que no és només un, sempre en són dos.
2: Exacte.
0: Perfecte.
2: Gènere fluid. Pioners. Anys 80.
0: Doncs vinga, fins aquí el Sèrie Selector número 261. L'equip que ha fet possible aquest programa està format per el Carlos Perelló, el Beto Molero, la Sílvia Comet en esperit, Víctor Sala, jo mateix, i el control tècnic Alberto Laia, a les càmeres Fede Serra Malera i a les xarxes socials Marc Rodó. Ens escoltem la setmana vinent.
2: Ens escoltem la setmana vinent i ens veiem. Cuideu-vos. Adéu.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui és l'aniversari del Jaume Sisa. Avui el Sisa fa 78 anys i em venia així com de gust fer un recorregut a través de la seva discografia. No n'havíem fet mai cap, n'hem fet moltes de passejades a través de la discografia d'artistes d'aquí de casa nostra, però del Sisa no n'havíem fet, i avui era una excusa perfecta per celebrar el seu aniversari. Ho farem amb discos de la primera època. Ens centrarem sobretot entre l'any 71, que es publica el primer àlbum, aquest Orgia, en el que hi ha aquest Comiendo Pollo, cançó amb la que hem començat avui el programa, i arribarem fins a finals dels anys 80, centrant-nos una mica en aquella primera època que a mi em sembla la més revolucionària i l'època artísticament més imaginativa. I començant per aquest àlbum de debut, aquest Orgia, 1971, estem parlant d'una època en la que encara Franco és viu i en la que alguns artistes del nostre país intenten trencar tota mena de motllos amb totes les dificultats del món, però posen sobre la taula els punts sobre les is i, diguem-ho així, que comencen a marcar el que serà història viva de la música del nostre país.
1: No.

Debut discogràfic sota el nom de Sisa, senzillament, no de Jaume Sisa, després d'haver passat per el grup de folk on va començar les seves aventures musicals. Havia primer gravat un single amb un parell de cançons, una d'elles que es va incloure en aquest primer àlbum, en aquest Urgia, que és aquesta que sentíeu ara, Carrer, i també van registrar en aquell primer single un altre gran clàssic, l'escoltarem després, cap al final del programa, que és L'home dibuixat. Però així començava aquesta aventura d'algú que es desmarcava del que seria una mica el tarannà habitual de la música del nostre país cap a finals dels 70. I estem parlant, doncs, en aquest cas principis dels 70, estem parlant d'un país sobretot monopolitzat per cantautors, Llach, Bonet, Raimon, Serrat i un llarguíssim etcètera, o no tan llarguíssim etcètera, i hi havia alguns artistes que es volien desmarcar i que tenien referències musicals que eren ben diferents, que potser escoltaven més a Bob Dylan, o fins i tot en aquella època les primeres referències de la Velvet Underground. I estem parlant de gent, doncs, evidentment com el Sisa, però també com el Pau Riba i també com el Quico Pi de la Serra. Anem a fer recorregut a través de la discografia del Sisa d'aquells primers anys per celebrar avui el seu aniversari. L'any 1975 és un any crucial en el que apareix un àlbum que passarà a la història. El títol ho diu tot. Qualsevol nit pot sortir el sol. En aquest disc hi ha tres cançons que són referencials i que formen part de la història de la música del nostre país. Evidentment, una d'elles és aquesta.

Sentíem aquí flautes i violins d'acompanyants eterns del CISA, com la Dolors Palau, la flautista, i el Xavier Riba, que és el violinista. Hi ha músics extraordinaris aquí que després han fet carrera tant en projectes personals com també participant en altres bandes, el cas del Jordi Batista i a Batista, per exemple, el Manel Josep de la Plateria, el cantant de la Plateria, el Ricard Gili o el Toni Xuclà, el guitarrista Toni Xuclà. Un disc excepcional, evidentment. Jo crec que és un dels discos que haurien de posar entre els 10 millors de la història de la música del nostre país. I això, a més, amb l'agravant, per dir-ho així, que passava l'any 1975. Aquesta cançó era El fill del mestre, l'altre segon gran hit. Fins i tot al meu poble hi va haver un bar que li van posar aquest nom. Això es diu El setè cel.

Meravelles de cançons que sonaven diferents, aquella proposta o aquella posada en escena molt austera, moltes vegades, dels cantautors, de guitarra o piano i poca cosa més. Després és evident que també en l'escena dels cantautors catalans hi van introduir doncs grans arranjaments orquestrals, i hi han períodes en els que fins i tot ressona el soul dins de la cançó catalana. Algun dia us posaré alguns exemples, però sí, s'anava pel seu cantó. Ell va fer camí per la seva banda i a imaginació no li guanyava ningú. A l'hora d'escriure els textos, a l'hora de composar les músiques, realment tot allò que sentíem en aquell any 75, evidentment, a mi em va pillar molt jove. Jo això ho vaig escoltar de passada, com la gran majoria, a no ser que ja tingueu dos edats més que jo. Però sonava completament diferent, nou, fresc. Tot i que és una paraula que no m'agrada aplicar al món de la música, perquè fresques són les verdures i les fruites, però era una bocanada d'aire diferent. I evidentment, si hem sentit El fill del mestre i El setè cel, doncs ara toca sentir aquella peça històrica que encara avui en dia canten els nens a les escoles i que va donar nom en aquest títol de l'any, va donar nom en aquest disc, ara sí, de l'any 1975, que es deia Qualsevol nit pot sortir el sol.

0: Doncs, evidentment, havia de sonar aquesta cançó. En l'any 75 es publicava, perdoneu, Qualsevol nit pot sortir el sol, amb tot un plegat de cançons realment extraordinàries. Us recordo que avui estem celebrant l'aniversari del Jaume Sisa, 78 anys, se celebra tal dia com avui, i des d'aquí, doncs, la felicitació en forma d'aquest programa especial. Un any després de Qualsevol nit pot sortir el sol, va aparèixer per primera vegada aquest concepte que sempre s'ha relacionat amb la figura de Jaume Sisa, que és això de galàctic. De fet, bona part de la culpa d'aquesta definició de cantautor galàctic ve del títol d'aquest disc publicat l'any 76, anomenat Galeta Galàctica, i que, a més, dins de l'àlbum també hi havia cançons que reforçaven la teoria de la galàxia exterior, com per exemple aquesta que es diu El Cabaret Galàctic.
1: Homes i dones i nens del cap dret, correu, correu.

Doncs aquí, entrant de ple en la galàxia de Cisa. De fet, va ser el propi Cisa qui va començar a definir el seu univers com galàctic, i aquesta fantasia, aquest surrealisme i també aquest punt de psicodèlia que moltes vegades en torna les seves cançons trobem i es respira d'una manera molt directa. Músics que entren, que surten, continua Manel Josep aquí a les percussions, per exemple, i a Lucky Guri al piano en aquestes cançons de Galeta Galàctica any 1976. Hi ha una altra cançó que a mi em sembla magnífica també d'aquest disc, que és aquesta que es diu A sota l'alzina.

Una mica de blues, ja veieu que les influències venien absolutament d'arreu. El qui més estava inspirat en temàtiques blueseres i ho ha continuat demostrant amb el pas dels anys era Quirupi de la Serra, però també el Sisa i també Pau Riba van fer algunes aproximacions en terrenys anglosaxons o nord-americans pel que fa a les seves referències musicals. A sota l'Alzina forma part d'aquest disc del 76 que es deia Galeta Galàctica. I l'any 77 arriba, a més el nom també ho indica, una de les obres més magnes del Sisa, que és La Catedral. Un disc doble, un disc amb moltíssimes cançons, algunes d'elles llargues. La setmana passada, si us recordeu, i si no us ho explico, vam fer un programa dedicat al rock progressiu. Vam parlar una mica dels pioners del progressiu, des de doncs això, King Crimson, Pink Floyd, Genesis, i vam arribar una mica fins a dia d'avui. Vam dir que a Catalunya també hi havia moltes referències, tot i que ens vam tirar cap a coses com Màquina, com per exemple Iceberg, però també Sisa va entrar en aquest món del rock progressiu i sobretot en aquest àlbum que es diu La Catedral, any 1977. Possiblement no és un dels discos que hagi passat més a la història, però a mi em sembla una d'aquelles obres per dedicar-hi temps i per escoltar-lo amb paciència. Us he triat d'aquest àlbum una cançó que es diu La noia de Hawaii.

0: Doncs ja començava a donar pistes al Cisa de la seva afició per la música més melòdica, pel bolero, per aquestes cançons pròpies de les orquestres de restaurants. De fet, aquesta noia de Hawaii podria ser perfectament una d'aquelles cançons tocades només amb un orgue i amb un ambient decadent, un restaurant de Benidorm. I el disc tenia rock progressiu, jo us he triat aquesta perquè era el punt d'inflexió una mica, això estem parlant de l'any 79, estem parlant, no, 79 vindrà ara, és que en tantes dades al final un s'embolica. Això estem parlant el disc de la catedral de l'any 77, ara anirem al 79. Però al 84 ja arribaria aquella aventura del Ricardo Solfa, en que comença a cantar en castellà, s'inventa una biografia nova i se'n va a viure a Madrid. I cançons com aquestes ja van apuntant segurament maneres, però abans hi hauria un altre petit període, el que va del 79, ara sí, al 80, en el que Cisa doncs es fa acompanyar d'una nova banda, Cisa i Melodrama. Deixa enrere les seves companyies amb gent com Lucky Guri, com el Valel Josep, com tots els clàssics d'aquesta escena musical més laietana, i se'n va buscar noves generacions, gent més jove del país i que té una visió diferent de la música, que escolta coses noves. I a partir d'aquí enregistra un àlbum a l'any 1979 en el que fa relectura de cançons ja conegudes. Sota el nom de Cisa i Melodrama torna a enregistrar, per exemple, el Cabaret Galàctic.
1: Homes i dones i nens del cap dret, correu, correu, que el temps pot no ser etern, per entre núvols i molins de vent s'obren les portes

Doncs he volgut posar les dues versions perquè són ben diferents. Aquí la cosa sonava més pop, melodies pop i fins i tot aproximacions a una new wave que en aquella època doncs estava present, sobretot per als que tenien la possibilitat d'accedir a la música que es feia fora de les fronteres catalanes i espanyoles, perquè no era fàcil aconseguir discos en aquella època. S'havia d'anar a Andorra, són coses que la gent jove, per exemple, avui en dia li costaria d'entendre, però abans d'aconseguir determinats avui m'estic quedant sense veu, determinats discos era francament difícil. I avui, insisteixo, estem fent recorregut per la discografia del CISA d'anys 70 i 80, coincidint amb el dia del seu aniversari, avui fa 78 anys. I el 79 hi ha un disc que va passar desapercebut, però que a mi em sembla un àlbum que dins d'aquesta nova manera de veure les coses acompanyat de la gent de melodrama, doncs el CISA fa un d'aquells discos assequibles, possiblement més pop, possiblement amb cançons més fàcils, però que em sembla també un dels àlbums importants de la discografia del CISA. Any 79 es diu La màgia de l'estudiant i aquesta cançó que escoltareu ara porta el títol de Coristes i numismàtics.

Doncs aquí fer l'inventari dels sistemes de transport de la Catalunya de finals dels 70. Volia entrar també en els 80, no tindré massa temps per fer-ho, perquè em venia de gust escoltar coses, per exemple, de Nit de Sant Joan, de Roda la Música o del transcantautor Última Notícia, però ja veu el temps que em queda, que són 5 minutets, i per tant he de triar entre una cosa i l'altra. Anem a posar aquesta, va. T'esperaré en domingo. Transició ja amb música de Cisa, molt vinculat a companyies de teatre del nostre país, amb espectacles com Antaviana o com aquesta Nit de Sant Joan, amb els Comediants i amb música tan espectacular com aquesta.

algun dia algú em tallarà la llengua. He dit comedians, on t'havia d'haver dit de Goll de Gom, però vaja, confusió entre dues grans companyies teatrals del nostre país. Però vaja, un error que s'ha d'esmenar de manera ràpida. De Goll de Gom, que hi havia al darrere d'aquesta nit de Sant Joan i també d'Antaviana. I així hem volgut avui celebrar aquest aniversari del 6A. Podríem haver posat unes quantes més, però el temps és el que tenim. I des d'aquí, doncs, desitjar-li el millor, un 6A que durant un temps aquí, doncs, en aquesta casa, però amb un altre nom, també va ser col·laborador d'un programa que fèiem ara fa molts anys, que es deia Estació Central, i una persona a la que he tingut el plaer de conèixer i que em sembla un tipus extraordinari. Així que, Jaume, felicitats, moltes felicitats de part de tota la parròquia del Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos gustat i sigueu molt exigents amb la bona música. Nosaltres ara ja hi tornarem dilluns, com sempre, a la mateixa hora.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

the KGB.

0: Sí.
1: Embolica't.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.